0: Premi Cerverís 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
2: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubicat.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026.

talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

I think I might.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El Forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: apagarem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

tal? Com esteu? Tornem a ser aquí. No hi ha distàncies, el programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè, com diem sempre, al sud som els grans oblidats, però de talent i sobretot d'humilitat en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Comencem. Un estudi publicat a Journal of Science and Medicine in Sport, en el que s'han entrevistat a més de 4.500 dones, ha conclòs que el 46% s'han vist obligades a deixar l'esport per culpa de símptomes d'incontinència urinària. I és que, independentment que hagin sigut mares o no, cada vegada és més comú entre dones esportistes. Es tracta d'una realitat, fins ara tabú, que augmenta en els esports d'impacte o en aquells que requereixen un esforç elevat. Per això és imprescindible que les esportistes coneguin com han de treballar i de quina manera poden activar la musculatura del sòl pelvià per tal d'evitar lesions més greus en un futur.

0: Com dèiem, l'esport de l'impacte debilita i sobrecarrega la musculatura del sòl pelvià. Concretament, això passa quan l'augment de pressió abdominal es dona o bé de manera repetitiva o bé de manera puntual però amb molta intensitat. Una intensitat que acaba fent malbé aquestes estructures. Nosaltres hem agafat el micròfon i el cotxe i ens hem apropat al Cuber per parlar amb l'Alba Pellicer, llevadora i referent de sòl pelvià a la CIR, l'atenció a la salut sexual i reproductiva. Alba, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Per començar, parla'ns de tu. Qui ets i quina formació tens?
1: Jo sóc l'Alba Pellicer, sóc llevadora. Les llevadores ens encarreguem de la salut sexual i reproductiva de les dones, també dels homes, però específicament de les dones, en totes les etapes de la seva vida. I una de les coses que ens encarreguem és la valoració del sòl pelvià. Totes les llevadores tenen formació en sòl pelvià, però jo específicament sóc especialista en aquest tema. També tinc formació en teràpia neural, el que em dona la possibilitat de consulta, fer un treball de les cicatrius obstètriques, sobretot que tenen afectació al sòl pelvià. I el 2016 vaig fer un estudi d'investigació que valorava la prevalència de la incontinència urinària en dones castelleres. I arrel d'aquest estudi i veure la influència de l'esport o de certes pràctiques culturals físiques en el sòl pelvià, doncs vaig tenir una consulta específica només del sòl pelvià en la CIR, que és on treballo, l'Assistència a la Salut Sexual i Reproductiva, del 2017 al 22. Ara no tinc aquesta consulta específica, però he treballat amb moltes dones al seu sòl pelvià i sobretot amb dones esportistes.
0: Què és el sòl pelvià per a aquesta gent que no el sàpiga definir?
1: El sòl pelvià és la musculatura que, perquè ho entengueu, té una forma de doble cúpula que es troba en l'àrea pèlvica i que conté músculs, que conté lligaments, que conté fàcies, conté diferents estructures dels quals hi ha diverses funcions, no? Una d'elles és sostenir els òrgans abdominals, l'altra d'elles són funcions que tenen a veure amb la sexualitat i la reproducció, i una de les funcions més importants és la continència del pipi i de la caca i els pets, no? O sigui, gasos, defecació i orina.
0: Quina funció té?
1: S'encarrega de això, no? Regular una mica quan tenim pipí aquestes funcions d'excreció, de poder contenir que puguem decidir nosaltres doncs, quan anem a orinar o anem a fer pipí caca.
0: Parlem una mica d'aquests efectes de tenir una mala salut del sòl pelvià. Quins són o quins són els més habituals?
1: Sí, normalment quan visitem les dones a consulta és perquè hi ha alguna disfunció d'aquest sòl pelvià. Aquesta disfunció pot ser una incontinència urinària, no? Que tenim diferents tipus, però quan hi ha una mala funció d'aquesta musculatura, generalment és una incontinència relacionada amb algun tipus d'esforç. També pot aparèixer un prolapse, que seria una caiguda, no? De la bufeta de la urina per part de la vagina, o aquest seria un prolapse anterior, o un prolapse posterior, que seria un rectocele, que seria quan diguéssim que l'intestí gruixut apareix també en la paret posterior de la vagina, o aquest prolapse podria ser de l'úter, que és una caiguda de l'úter en aquest espai virtual que hi ha dintre la vagina. En resum, les dones, com que tenim un forat en aquesta musculatura i a més som bípedes, perquè això als animals quadrúpedes no els hi passa, amb aquesta bipedestació tot aquest pes recau, no?, sobre l'abdomen i sobre aquesta cúpula del sòl pelvià, i si aquesta musculatura està en una mala tonificació o en mal estat o no està on hauria d'estar, doncs pot suposar, no?, totes aquestes disfuncions, que s'escapi gasos, que s'escapi orina, que es pugui arribar fins i tot a escapar a la caca, no?, o que puguem notar pesos en la vagina per culpa de que aquesta musculatura no està en el lloc que li toca.
0: Per tant, entenc que aquests són els símptomes més freqüents, eh?
1: Correcte. Les dones generalment consulten a la consulta per aquesta sensació de disconfort, no? O bé perquè perden orina quan elles no volen, o de l'orina, jo et diria que la incontinència urinària d'esforç és la més prevalent. Però també això, no? Sensacions de bulto a la vagina, de disconfort, de com si tinguessin un tàmpax mal posat.
0: I això és molt habitual o hi ha un perfil de dones que ho tingui més?
1: És molt habitual en la població femenina espanyola. No a totes les societats tenen la mateixa prevalència a l'incontinència urinària, perquè hi ha molts factors, és a dir, factors de risc que apareixen des de factors genètics fins a tipus de pell i musculatures. Ah, llavors, presència de factors de risc concrets. Edat, els fills que tenen, sobretot l'IMC, no, l'índex de massa corporal. Sabem que l'obesitat comporta més pes en aquesta zona i, per tant, és un factor de risc modificable. Si fuma o no fuma, tenen molt estrès, no? Si són atletes, que tenen, no, 3 vegades més de tenir una incontinència, per exemple, que d'altres dones, també a vegades per l'estrès o pel sobreentrenament, que disminueix els nivells d'estrogen, que és una hormona que ens ajuda també a la bona funcionalitat d'aquest sistema, no? Per tant, hi ha factors de risc que són modificables i n'hi ha que no, no? Que una dona hagi tingut 4 fills i 4 parts traumàtics, doncs això no ho podem canviar. Sí, hi ha altres factors, doncs, com el fumar o l'esport, que sí que es poden modificar.
0: Sovint es parla de que hi ha una relació directa, no? Si ets esportista del rendiment, això realment és així?
1: Doncs sí, hi ha revisions sistemàtiques i hi ha molta evidència al respecte de que, en general, l'esport moderat afavoreix el fet de no desenvolupar disfuncions del sòl pelvià, perquè a més mantens la musculatura vasodilatada, no? I envies sang, la mantens també, no? Mantenir una salut sexual, una bona sexualitat, també se sap que té a veure amb aquest bon funcionament. L'esport en principi hauria de ser un factor protector, però veiem que en alguns esports, i sobretot en atletes que són esportistes professionals i per tant que tenen un nivell del rendiment o que realitzen un esport amb una intensitat i una freqüència molt elevades, hi ha un sistema en els mecanismes de sal que produeixen algun tipus de lesió que fa que aquestes atletes amb aquest grau de dedicació tinguin una prevalència de la incontinència urinària molt més alta en poblacions similars. En absència, en 2 mostres sense factors de risc, les atletes tenen 3 vegades més possibilitats de tenir aquestes disfuncions del sòl pelvià en forma d'incontinència urinària d'esforç.
0: I parlem una mica del futbol. No sé si passa més o menys el mateix o és totalment diferent.
1: Sí, a les esportistes d'èlit i sobretot esportistes del món del futbol presenten un grau d'impacte en la seva pràctica i de salt important. I els estudis que tenim i les últimes revisions que revisen, doncs, tots aquests estudis a nivell mundial, sembla ser que la pràctica del futbol és una d'aquestes pràctiques que fa que aquestes dones, en absència o en mateixes condicions de factors de risc, tinguin un grau més elevat d'incontinència urinària. Sembla ser, i encara s'està estudiant i no coneixem del tot, que hi ha un mecanisme lesiu en aquest impacte repetit i sobretot en aquesta exposició en un esport d'alt grau, no, o d'alt rendiment en aquesta musculatura. És curiós perquè normalment les atletes tenen un gruix de musculatura més grossó o una musculatura més desenvolupada, però això no es tradueix forçosament en més força perineal i en un millor control d'aquesta continència. Llavors, hi ha alguna cosa que ens diu que aquest esport d'impacte dut a l'alt rendiment dona més prevalència d'aquesta sintomatologia. Per tant, l'esport en alt rendiment i això, no? En aquest grup de dones que realitzen exercicis d'impacte, com podria ser el futbol, dona aquesta sintomatologia, tot i que tenen aquesta musculatura més desenvolupada, no? És a dir, una de les coses del sòl pelvià és que a nivell cultural s'hi ha donat poca importància i que hi ha una manca de propiocepció, no? Que és aquesta percepció del mapa corporal de poder prendre decisions de contraure o no contraure aquesta musculatura. Bé, doncs això en la nostra cultura està poc difós i per tant normalment el problema d'aquestes dones és que treballen moltes musculatures però aquesta que necessita uns exercicis més específics no es treballa. Doncs qualsevol exercici d'impacte o qualsevol exercici que provoqui pressió abdominal, perquè al final la musculatura del sòl pelvià hem d'entendre el seu mecanisme com un globus, no? que comporta totes les vísceres abdominals, però també tota la musculatura de davant del core, no? Tot aquests rectes abdominals, aquest transvers, però també inclús les lumbars, no? Com estan les vèrtebres, els multífids, totes aquestes musculatures posteriors de la zona més de l'esquena, també el diafragma, no? Que és la cúpula, diguéssim, és el globus, la part superior, la cúpula de dalt, si està contret, no està contret, si aquesta dona està estressada. Tot això també té una repercussió en el sòl pelvià. No? Llavors, quan hi ha un exercici que provoca pressió intraabdominal, també té un impacte en el sòl pelvià.
0: I què s'hauria de fer per prevenir-ho? No sé si hi ha alguna manera o quins són els exercicis que les esportistes d'elit haurien de fer.
1: Mira, el primer que hem de fer és divulgació. Sabem que les esportistes, no sabem ben bé encara la fisiopatologia del per què els hi passa, però sí que sabem que tenen factors de risc i, per tant, en aquest grup de dones que realitzen, no, un esport d'alta intensitat, hauríem de fer prevenció, que és el primer de tots els passos, no, que intentem utilitzar en salut. Informació, explicar el que sabem i el per què passa i després què poden fer per intentar prevenir-ho i, quan ja hi ha el problema, intentar mitigar-ho. Val? Això seria, un, primer conèixer el nostre cos, dos, saber quins són els mecanismes de lesions, tres, saber quins són els exercicis que treballen les musculatures del sòl pelvià, no? Que són aquests exercicis de rehabilitació del sòl pèlvic, que el que intenten és contraure la musculatura cap endintre, no? Seria l'exercici contrari de treure un bebè o de fer caca. No? Seria l'exercici de recollir com es realitza i la importància que té la seva automatització. És a dir, jo abans d'agafar un pes o abans de saltar o abans de fer un exercici que comporti, no, aquesta pressió abdominal, doncs poder fer l'exercici de contrai, que el sòl pelvià el tinc en compte, no? Sé que es pot anar a lesionar i, per tant, el contrec, el poso tònic i abans de realitzar aquest salt el recullo. Per què? Perquè aquest salt no tingui tant impacte, no, en aquesta musculatura, i perquè això actuï com a nivell preventiu. Un cop hi ha la incontinència, saber fer aquest exercici, per exemple, en cas d'un esternut, poder contraure abans, després esternudar i poder que aquesta automatització minimitzi les pèrdues d'esforç. A més, hi ha dispositius que ens ajuden amb les esportistes. Hi ha cinturons que recol·loquen, no, a nivell l'estàtica lumbopèlvica en una posició que facilita que hi hagi menys pèrdues o que, si hi ha impacte, siguin menys lesives. També tenim uns tampons d'incontinències per dones que ja presenten aquesta incontinència i el que fa és la col·locar a la uretra per evitar la pèrdua durant l'esport, i sembla ser que també tenen un efecte preventiu perquè amortiuen, no, tots aquests cops en l'impacte. I sobretot això, no? Que s'ho cuidin, que ho tinguin en compte i que sàpiguen que tot i l'entrenament corporal també ha d'incloure aquesta part.
0: I ja per acabar, parlem una mica de tractaments.
1: Sí, el tractament de la incontinència, la veritat és que jo sempre explico a les dones que és una, no, una malaltia, no m'agrada ben bé dir malaltia o patologia, perquè la incontinència no mata ningú, però sí que és cert que té un impacte a la qualitat de vida de les dones, no, molt negativa, i per tant sí que ho hem de tractar com una patologia. Llavors, té un... O sigui, no mata ningú, però té un mal tractament. Sí, perquè un cop... Realment aquesta musculatura, el no poder-la treballar com treballem la musculatura de força, no, no es pot hipertrofiar, i per tant té una evolució molt lenta. Jo sempre dic que això és com un hàbit de salut, no? Que una vegada sabem fer els exercicis i els sabem automatitzar, ja hem d'incorporar-ho com un hàbit de vida, sense que sigui feixuc, sense que ens costi molt, però oi que ens rentem les dents després de dinar? Doncs aquesta pràctica l'hauríem d'incorporar quan anem en cotxe o si fem esport, per exemple, abans i després de la pràctica. Treballar també tot el que són les rutines de core, els hipopressius són molt beneficiosos. Moltes vegades el problema és que hem treballat l'esport en dones i en homes iguals, i les dones necessiten unes rutines esportives més específiques per tenir en compte, no, amb delicadesa, per treballar amb delicadesa el sòl pelvià, i per tant el que necessiten són aquestes rutines, integrar-les en les pràctiques esportives, no, i intentar treballar-ho més com un hàbit de salut que com un tractament. D'acord? I es treballa amb exercicis. Després també hi ha una sèrie d'hàbits de salut, que és una gestió de la hidratació i de quan fem aquesta ingestió de líquids per no sobrecarregar la bufeta, amb sobretot les begudes amb cafeïna. Després també, quan hi ha la menopausa, la utilització d'estrògens locals. Després també tenim medicació. El que passa que intentem, no, que sigui gradual i que la medicació aparegui en els casos no més, més greus. I en casos molt greus, doncs podem arribar a la intervenció quirúrgica, no, i col·locar això ja amb els ginecòlegs i els cirurgians, que recol·loquen les estructures, posen malles o inclús poden arribar a una histerectomia si és el cas i és necessari. El que passa que aquest nivell d'intervencionisme intentem que en una patologia que no mata ningú sigui l'última de les opcions.
0: Doncs escolta'm, Alba, crec que ha quedat claríssim. Gràcies.
1: A vosaltres. Adéu.
0: Després d'escoltar l'Alba, crec que ens ha quedat clar que la protecció i l'enfortiment del sòl pelvià, sobretot si ets dona esportista, és clau. De fet, el Col·legi Professional de Fisioterapeutes de Catalunya ja alerta que entre el 20 i el 51% de les dones esportistes de 25 a 45 anys pateixen i patiran incontinència urinària. Nosaltres ja marxem amb aquesta dada. Ens retrobem aviat en un nou capítol de Noia a Distància. Fins llavors, com ens ha dit l'Alba i com diem nosaltres a cada programa, cuideu-vos. El partit acaba de començar.

es pot menjar-se el greix del pernil? Doncs tot depèn del tipus de pernil i, per tant, del tipus de greix. El pernil salat s'obté a partir de porcs de raça blanca que són alimentats amb pinso. Sol curar-se a la serra a baixa temperatura i per això que rebia el nom de serrano en castellà. Aquest és un pernil del qual la carn és més magra, de manera que té menys greix, tot i que la carn és una mica més salada. En aquest cas, es recomana no menjar-se el greix, encara que sigui mínim, donat els seus greixos saturats. A més, si mengem 100 grams d'aquest pernil i sense el greix, ja ens aporta gairebé unes 250 calories. L'ibèric és un pernil que s'obté del porc que pertany a la raça ibèrica. Ha de tenir una puresa d'almenys un 50% i la curació és una mica més llarga que la del pernil salat. En aquest cas, es tracta d'un pernil que no només té una mica més de greix a la part lateral, sinó també entre la carn, de manera que sol dir-se que és més greixós que el pernil salat. De fet, per cada 100 grams d'aquest pernil podem consumir unes 375 calories i 22 grams de greix. Tot i això, té el doble de proteïnes i, a més, és més baix en sodi respecte al pernil salat. Per últim, el pernil de gla és un tipus de pernil ibèric que rep aquest nom perquè els porcs dels quals s'obté són alimentats amb glans, encara que de vegades també se'ls pot fer pastura pel camp o se'ls alimenta amb pinso. Pel que fa al greix d'aquest tipus de pernil, té poc greixos saturats i és baix en sal, de manera que degut a això i al fet de tenir un nivell més elevat de proteïnes i àcid oleic, podem menjar-lo sense problema i a més mantenir els nivells de colesterol i triglicèrids.

què tal? Soc l'Eduard Gené i avui a Swing de Comarques tenim un nou programa especial perquè als veterans de la música se'ls tracta d'una manera especial en aquest programa. Avui parlarem amb Pep Torres i Manel Josep, integrants de l'Orquestra Plateria, la llegendària orquestra de ball catalana. Parlarem de la família de Pep Torres i la seva vida, el seu germà Llorenç Torres, músic, cantant, el seu avi, el mestre Demon, llegendari director d'orquestres de jazz als anys 20-30. I com no, parlarem de la plateria, la música de ball a Catalunya i moltes més coses. Per acabar, tocarem junts una cançó pròpia del Pep, Caminet de Puritat, amb lletra del seu amic Manel Dols, Manel Josep a la veu, Pep Torres a la flauta i jo al piano. Som-hi!

0: un podcast d'Eduard Gené.
1: Què tal, Pep? I Manel?
2: Doncs molt bé, aquí molt assegut, bé, aquest sillón de puta mare.
3: I tant.
1: Aquí estem avui als Estudis GES a Solsona, al Prepirineu català.
3: Fantàstic.
1: Aquí us parles, Eduard Gené, i tenim una conversa amb dos músics d'ofici. Tu, Pep, vens d'una nissaga de músics. El teu avi era el mestre Demon, Llorenç Torres Nin, mestre, arranjador, compositor, director d'orquestra dels anys 20, 30, 40 a Barcelona. El teu pare va ser pianista, no? I també havia de ser com, diguem, l'orquestra,
2: sí,
1: Demon Junior, per dir-ho així.
2: Sí, sí.
1: I el teu germà també va fer un disc conjunt, el Llorenç Torres. El neix en una família de músics en què veus l'ofici des del primer dia. Neixes preparat, diguem, per ser músic? O sigui, aprens fàcilment els gadgets de l'ofici per poder viure d'això?
3: Doncs la veritat és que en el meu cas no, perquè va ser una mica traumàtic, perquè el meu pare va morir quan jo tenia 6 anys. Vull dir que Demon Junior pràcticament no va fer res, pobret.
1: Però va ser músic de...
3: Sí, tocava. Hi havia gent que havia tocat amb ell, el Jordi Pérez, te'n recordes del Jordi Pérez? Un guitarrista, dels primers guitarristes de jazz que havia fet gires amb el Tete Montoliu. Gran músic. M'explicava que l'havia sentit i em deia, diu, tocava com el Teddy Wilson. No sé on t'ho havia tret, perquè en aquella època no hi havia escoles, hi havia res a Barcelona. Bueno, igual que el Tete, igual que els primers músics que hi van haver, no? I el pare, pues clar, va acabar la seva carrera totalment truncada, i l'avi també, vull dir, havia tingut les seves dificultats al final de la seva vida. Aleshores, diguéssim que a casa més aviat no ens van incentivar en absolut, i no vaig conèixer, diguéssim, l'ofici, ni vaig veure. Recordo l'avi tocant el piano, fent-se cantar cançons seves, però poqueta cosa més. Passa que realment suposo que ho portava, a mi ens agradava molt. I després, de més, quan ja vam ser adolescents, ens vam començar a interessar-nos per això. I...
1: Però no recordes veure un dia a dia de feina del teu avi, per exemple?
3: No, només el recordo a casa, ja molt gran. Clar, que l'avi era gran, sí. No vaig arribar a viure a l'època on ell encara estava en actiu.
1: I tu, Pep, quan comences a tocar amb grups, diguem, per la teva banda?
3: Doncs amb 16, 17 anys.
1: Sí, 16 ja es
3: moviu. I així, de sobte anaves a missa de Barcelona i vaig conèixer, el primer que vaig conèixer va ser un guitarrista, que era el Ramon Soler, que és molt bon músic. El Ramon Soler, i després un altre guitarrista, que era Ramon Olivares. Sembla que els primers que vaig conèixer, diguéssim, de lo que connectaven amb el que en aquell moment la música laietana, la música i el celeste, no? Aquí va ser per un cantó. I per altre cantó també, abans que això, quan el meu germà va començar a fer, es va presentar, ell ja cantava i tenia molta gràcia de jove i de seguida, i es va presentar un concurs de noves veus que van fer la Cova del Drac, i el primer concurs que van fer el va guanyar ell. I llavors allà vam conèixer de casualitat el Joan Albert Amargós, que potser és un dels millors músics que hi ha hagut aquí, i va ser el primer músic que vam conèixer i ens vam fer molt amics. Ell era molt amic del meu germà i jo també l'acompanyava. Bueno, li feia de més que res d'ajudant, i anava a buscar el cafè amb llet o cosa. De tant en tant em feia un paper de flauta senzillet perquè pogués tocar. I allà havíem fet uns quants espectacles a la Cova del Drac, una cosa que es deia Tela Marinera, que era molt maco,
2: sí,
3: que era com un cabaret, que hi havia també el Carles Benavent, i el Amargós, i bueno, gent molt bons músics. I la
1: sí, et movies per aquests entorns.
3: Sí, em movia amb tota la cara del món i amb tota la barra, perquè diguéssim, jo tocava molt justet, però tenia un gran entusiasme, suposo, i em pensava que tocava molt bé.
1: Perquè, però, clar, no sé si freqüentaves més l'escena més jazz, o si hi havia algunes jam sessions aquella època, o era tot més aviat cançó?
3: El tema jazz més aviat estava bastant a Terrassa, suposo, i allà havia anat una vegada a la jazzcava, allà havia molt ambient, però no sé si m'atrevia a sortir a Barcelona. Pues sí, bé, sobretot el Celeste, de seguida el Celeste jo vaig... I a l'Enagua, bueno, hi havia primer l'Enagua, exacte, l'Enagua, que era un petit bar que hi havia al carrer Casanovas tocant la Diagonal, i allà havia tocat allà amb l'Enric Carrera i el Toni Xuclà, gent que tocaven, bueno, mica en mica allò que vas coneixent gent, bueno, músics que vas coneixent mica en mica et van portant, i després vaig començar a fer un grup amb els de... un que era el Trio, amb el Riqui Sabatés, també, el germà del pianista, del Jordi Sabatés. el Ricky, l'Olivares, jo, teníem un castell al Trio, vaig estar en un altre grup que es deia els Buies Madereros, també, que era un d'aquests històrics, sí, molt Víctor Amant. Bueno, allò que, en fi, érem tot un tutti revoluti, i a la vegada, però, bueno, una època molt bèstia, molt bèstia. Molt,
1: però bueno, tots aquests grups es movien en quin gènere, més o menys?
3: Era un gènere molt...
1: Que progressiu.
3: Sí, música, exacte. També era aquella època que hi havia molt, diguéssim, molt de free jazz, o que també que el jazz havia connectat amb el rock, l'època del jazz rock, va ser l'època del jazz rock, l'època dels Weather Report, dels, començava la, i estava descobrint, i aquells músics van descobrir que a part del jazz, que era un món molt tancat, doncs també hi havia, doncs, la salsa la música negra dels Erwin and Fire, dels, bueno, realment dels Brown, dels grans de la Motown, del Wonder, tota aquesta explosió junt amb la música dels Beatles, dels Rolling, evidentment, tot aquest batiburrull allà, i a part de que tota aquella música laietana també era com una mica, també bastant elaborada, també, bueno, ara que han fet aquesta orquestra, que han fet la Sonora Orquestra, també eren molt... Hi havia la versió més elaborada i la versió...
1: Més punky.
3: Bueno, m'estic liant, després el Manet t'ho explicarà millor.
2: Sí. Tens raó.
1: A la dècada del 70 graveu un EP amb el teu germà Llorenç, que hi ha, per exemple, un hit que si ja en parlarem demà. Després treus un disco pòstum, diguem, perquè el teu germà es mor, que és un LP magnífic que es pot recuperar, que està a Spotify, per exemple, o les xarxes, que seria 32 i cavalls.
3: 32 cavalls.
1: On hi ha, per exemple, el Ritme Angust, que és una cançó que entre les seves lletres hi ha, per exemple, la catalana no està en res per ara, no senyor.
3: Això és una lletra de l'amic, perquè això és un tema del Xavier Batllés.
1: Infla noves modes tan reumàtiques com la Cancó. Mira, fa molts segles que aquí els honorables ens estan donant gat per llebre. Brinca, salta i balla, però fes-me un ritme angust.
2: I això deia, brinca, salta i balla, que però fes-me un ritme angust.
3: Aquí canta en Elia.
2: Feia la paròdia de la Verma.
1: Clar, la Cancó, per exemple, també l'he sentit dir a la Núria Feliu. Era un terme...
3: Una mica despectiu, no?
1: Cap a la cançó.
3: Clar. Perquè
1: entenc que la cançó...
3: Aquell punt de pompositat que tenia, no? Per dir la cançó, però, hòstia, la cançó...
1: Bueno, i d'una absoluta manca de ritme... Interessant, com a mínim.
2: Sí, cap swing.
1: Vull dir que aquí el ritme angust podem anar en aquest sentit de que la cançó era poder molt líricament interessant, però a nivell rítmic era per anar a dormir, diguem.
3: Sí, sempre ha sigut. Sí.
1: Aquest disc és molt guai. Jo de fet et vaig conèixer amb aquest disc. Estava molt ben fet, trobo que, i a més és algo molt innovador, que...
3: però també eren gravacions de diferents llocs, això era una gravació que ens va passar el Xavier, l'altre eren coses fetes el Joan Albert i ell a piano sol, que havien gravat no sé com.
1: Clar, vas cantar tu també a la segona part.
3: Sí, llavors vam gravar 3 o 4 en un estudi. Sí,
1: clar, el teu germà tenia una veu molt maca, també devia ser... vull dir que era com un Carles Sabater, no?
3: No, home, ja hagués agradat a Carles Sabater, no?

0: sí. Ell, com que la Cancó no el va acceptar, es va guanyar aquell premi i li agradava, doncs...
1: Un premi a la Cova del Drac.
0: Sí, a la Cova del Drac. Però ell el que li agradava era la música francesa pel tipus Nougaro, o sigui, amb ritme, li agradava la música americana, li agradava... no sé,
1: clar,
0: sí, la música de salsa, que feia poc s'havia descobert, aquí s'havia redescobert, i llavors tot això no entrava, no encaixava en aquell, ni les lletres. Mira, perquè fessis una idea, l'any següent va guanyar aquest tal Ramon Montaner, aquest senyor que fa poc ha mort, pobre.
2: Sí, sí.
0: I aquest sí que el van acceptar, clar, perquè portava els cabells com l'Angela Davis, i hauria sigut del Partit Comunista. Ell va ser molt ben acceptat. A Llorets no. Llavors no, perquè Llorenç cantava, però cantava molt bé, però això no era igual, no tenia res a veure. Va ser rebutjat. Llavors ell el que va fer es va convertir en actor, va començar a treballar i estava treballant molt bé, havia fet sèries de tele, havia fet obres de teatre. En fi, quan es va morir, va tenir l'accident, estava fent el Cafè de la Marina amb la companyia del Teatre Nacional.
1: Caram, sí, sí.
0: No, una bèstia. Hagués fet tots els musicals que van venir després. Era un superactor de musicals, imagina't. Passa que sí, va morir l'any 83, junt quan es va fer TV3.
1: I quants anys tenia?
0: Ell tenia 32.
1: Ah.
0: Bueno, un personatge, Llorenç. Jo penso que tio molt malaurat. Sí, sí. Sí,
1: i llavors...
0: No, dic que aquestes cançons de la cara B, diguéssim, del 32 i cavalls, són les que havien fet, que ell havia fet la lletra i la música. I són les que vaig cantar jo tres i una va cantar. Bueno, n'hi havia una, no, aquella que es diu Mai, aquesta sí que és una mica dedicada quan ell després de morir, i després les altres tres o quatre són les que teníem.
3: Mai, que mai es collera.
0: Mai, ja no et trobaré mai. On ets? Et busco en el... No sé com a dir-ho. Et busco en el... No recordo, no me recordo de res.
3: L'autobús i el tren de Sarrià.
0: Sí, et busco, no? Sí.
3: L'autobús i el tren de Sarrià.
0: A quina galàxia has anat?
3: Això.
0: T'has ficat a dins d'un còmic.
3: A quina galàxia has anat?
0: Sí, sí.
3: Aquinàtic de Manhattan.
0: Sí, sí, sí.
1: Bueno, i aquesta veu inconfusible és la del Manel Josep.
3: Ei, perdoneu que
1: ha intervingut al mig de la conversa, just quan estàvem a punt d'entrar amb el tema de la plateria.
3: Perdoneu que fiqui cullerada,
1: Aquí entrem ja a l'episodi del qual t'ha ocupat més anys, suposo, la teva vida, que és la teva participació a l'orquestra Plateria.
0: Sí, sí.
1: Tant tu com el Manel, inicialment, no sou part de... És a dir, entreu-vos després, no? De la fundació de l'orquestra.
3: No, jo estic des de la fundació.
1: Bueno, des de la fundació, sí, no, esteu allà.
0: Jo vull
1: tu estàs de percussionista des de la fundació.
0: Sí, espera, que tocava abans que entri el Manel.
1: La versió oficial.
0: Vull dir que jo vaig tenir la sort que, de fet, havia fet quatre coses. Vaig estar un any treballant amb el Lluís Llach, però després vaig tenir la sort, a través d'un amic, que era el Joan Massats, que em va dir, tu podries entrar a l'orquestra aquí? Tal. Va faltar algú, se'm va anar el Pere Riera, que hi havia, que era un dels músics, que eren arquitectes, pels primers fundadors de l'orquestra, diguéssim, era una idea molt conservadora, actual. Hi havia gent que no era ben bé dintre del món de la música, però que... I el Pere Riera, que aquest arquitecte, molt bon arquitecte, per cert, va deixar l'orquestra i llavors vaig tenir la possibilitat d'entrar. La qual cosa a mi em va salvar la vida, perquè jo com a músic professional no tenia cap opció. I llavors, gràcies a això, aquestes coses que el Woody Allen fa a les pel·lícules, allò, la sort, allò del Match Point, o d'aquesta última que ha fet, la sort.
1: Però bueno, clar, això també ho has de saber veure. Que...
0: Sí, vaig tenir aquesta sort, vaig entrar allà i més o menys, mira, i bueno, fins que i amb això vaig anar
1: a fer. Clar, però prefereixo que tu fes la conclusió de dir, ostres, gràcies a això he viscut la música, si no, poder no hauria pogut fer-ho.
0: No, això...
1: També és una virtut, vull dir, perquè hi ha molta gent que pensa que se'n pot viure i després...
0: Sí, és difícil, la veritat és que vaig tenir sort en aquest sentit.
1: Clar, aquí apareix la plateria, tu, Manel, estàs de percussionista inicialment, sí, allà, i després passes a ser el cantant.
3: La percussionista, que també parlant de cara dura i de morro, això és una cosa que ens agermana bastant el Pep i a mi. La formació acadèmica,
0: sí, sí, extraordinària.
3: Jo la meva és encara més patètica i més...
1: Tu no tens formació
3: inexistent.
1: Acadèmica?
3: Jo vaig estar un mes al conservatori. Jo ja amb els 2+1, que va ser el primer grup que vaig estar, dintre de la cançó catalana ja cap al final, quan... que tenia una influència nosaltres també més americana, més anglesa, més... jo què sé, Crosby, Stills and Nash, els Beatles,

0: Little Paul and Mary, jo què sé, tot una, el folk, tot això.
1: Perquè després amb la plateria és curiós, però bona part del vostre repertori ja era antic quan el veu fer,
0: sí,
1: no? O sigui, aquesta versió de La Camarera de mi amor, no, és una cançó d'Antonio Machín, o la va popularitzar Antonio Machín, sí, als anys 40.
0: Sí, això era l'època de nostre... És que, de fet, la plateria, quan es va formar, que va ser una idea que va partir del CISA, bàsicament, i estava també en els inicis de la Cato Pérez, que no va arribar a debutar perquè deia que els boleros tenien massa acords.
1: Perquè aquesta línia editorial, per dir-ho així, la veu mantenir al llarg dels anys en la plateria.
0: Doncs sí, d'alguna manera,
1: més modernes,
0: d'això d'alguna manera sóc culpable, perquè dintre dels anys i dels moviments hi ha hagut alguns intents de variar de rumb, d'agafar altres històries, de ser més moderns, i a mi em semblava bé, però per l'altre costat no em semblava bé deixar la bandera aquesta del Renato Carosone, del primer swing que vam mamar, hasta el duodinàmico, si molt m'apures. Això era lo modern, quan jo tenia 13-14 anys.
1: Però també era un estil musical que en aquell moment estava al millor moment.
0: Sí, clar.
1: El repertori era el millor possible, pràcticament, després, amb els anys.
0: Sí, i era una cosa que s'havia perdut entre els jovents. La gent jove no anava als embalats, no anava al ball de la festa major, anava altres, buscava la vida per altres discoteques, jo que sé, altres rotllos.
1: Ah, això és curiós, perquè potser aquesta
0: vam
1: música...
0: vam fer tornar la gent jove,
1: perquè potser aquesta música també, o el ball que dius, també s'associava potser a l'època franquista, no?
0: Sí, també.
1: Els balls més serios, més elegants.
0: Inclusivament aquest repertori que feia, i el pas doble era una cosa denostada.
2: Totalment.
0: Jo recordo alguna vegada en algun embalat, que segurament era de Girona, d'algun poble de Girona, nosaltres començar l'Amparito Roca, i tota la basca de l'embalat seure a terra en plan protesta, i no ens vam tallar, al contrari, vam tocar amb molta més força, i la gent va acabar aixecant-se i ballant i saltant.
1: És molt, trobo molt poètic que la plateria, que sigui un grup de gent jove, que neix també en la Ona Laietana, en la Celeste, o sigui, un espai que representa, que abraça més
2: la modernitat,
1: sí, acabin fent un tribut.
0: Sí, era una música que la gent que l'havia interpretada en el passat era encarcarada, era
1: i vau donar un altre,
0: sí, un altre toc. Pues érem, entre cometes, una orquestra de peluts, de hippies, i que també això contrastava una mica amb les imatges de les orquestres de ball que hi havia fins al moment, no? Que anaven tots igual, trajats, que tocaven l'himne del Barça, que tocaven l'estaca i aquestes coses. I nosaltres, de fet, trencàvem una mica amb això. Amb tot el respecte i tota l'admiració, perquè sense aquestes orquestres, principalment de Girona, pues la plateria tampoc hauria existit, perquè d'alguna manera era on s'emmirallava.
1: Vosaltres vau introduir en el vostre repertori, per tant, a Catalunya, bastant clarament els ritmes llatins i tot això, no? Teníeu alguna orquestra que fes alguna cosa similar?
0: No, és que això coincideix en el temps.
2: Sí.
0: Coincideix en el temps que, com ha dit el Pepe, es descobreix la salsa. Bueno, descobreix. Els músics que anaven a Balserrat, per l'Amèrica i tal, pues venien i sabien tombar el mestre Conill, per exemple, Joan Conill, el Beethoven, eren músics que havien anat allà i havien quedat al·lucinats amb això. I de repente, als anys 70, a principis dels 70, venia el Bardagí i deia, hòstia, vaig veure a Nova York uns tios fortíssims, que no sé què, i llavors va arribar, jo que sé, Discofon, va començar a treure alguns discos
2: com... va aparèixer la Fania All Stars,
0: sí, i va treure el disco Font, va treure el disco del Ray Barreto, Indestructible, que és, per mi és una pedra clau de la música aquesta, sí, moderna,
2: sí.
0: No?
2: I aleshores, és que seguint el raonament del Manel, músics com per exemple de l'Orquestra Mirasol, com pot ser el Xavier Vallès o el Víctor Ama, no? De repente els hi va interessar molt això també.
0: Clar.
2: Per això el Víctor, de fet, va acabar tocant a l'orquestra també, sí, perquè podia fer, se sentia còmode, perquè pues, podia fer allò, no?
0: Clar, i era dels pocs pianistes que l'entenia aquesta música i que la tocava com s'ha de tocar, perquè aleshores, als anys 70, era molt difícil trobar un trompetista que et fotés pinyols d'aquest tipus, de tipus llatí, era molt difícil trobar un baixista que tombés, que pengés, que toqués a l'aire,
1: sí,
0: però molt.
2: Sí, sí. I entendre l'estructura d'aquella música, sí. Les discussions que havíem tingut. No, esto es 2-3.
0: La clave,
2: dos,
0: la clave, no? El 2-3.
2: El que mana el ritme aquest és allò pam, pam, pam, pam, pam, pam. I si això ho canvies de lloc en el compàs, bueno, canvia tot. No, ara no entra el coro perquè...
0: Bueno, a mesura que anàvem descobrint aquesta música, l'anàvem donant a personal. Jo vaig estar també amb Mirasol Colores, per exemple, que era que era una continuació de la Mirasol, que també feia una mica de jazz rock, però a la vegada també feia cançons més populars amb lletra, que és el que volien fer el Víctor Amant i el Xavier Batllés.
1: Perquè aquests patrons o aquest tipus de música més, no diríem sofisticada, però sí que el que has dit, tècnicament complicada de fer, almenys en aquell moment, perquè hi havia pocs músics que coneixien els pals rítmics o... Clar, també us ha convertit una miqueta en una orquestra que fèieu ball, però a la vegada podríeu fer concert també. Sí. Llavors, aquesta ambigüitat, entre cometes, aquest punt de tenir un peu en el ball i en el peu al concert, us ha beneficiat o us ha perjudicat? Ho dic perquè a grups actuals, per exemple, per dir... Els grups actuals fan els pitos, especialment si és algun insono, no? Sí, sí. Vosaltres teniu arranjaments, una harmonia més complexa. Això és en favor del ball o és en favor de la...
0: Això a favor del ball no ens va ajudar gaire, la veritat.
2: No.
0: Més aviat van en contra.
2: Sí.
0: Érem uns tios raros que tocàvem de repente a un poble del Delta de l'Ebre. Un alcalde franquista d'aquells ens volia pagar perquè només tocàvem mambos.
2: Jo he tocat tota l'estona mambo.
0: I llavors sortia darrere un conjuntet que tocava les peces de moda d'una manera pues, arregladeta, tampoc res de l'altre món, i això triomfava quantitat. Mm-hmm. O sigui que d'alguna manera volíem ser apòstols, teníem vocació de maleïts una mica.
1: Però això era una premissa que no vau canviar mai. O sigui,
0: no, ni era una premissa.
1: Era un preu.
0: Es va donar.
1: Era així.
0: Es va donar.
2: No, i de fet, els primers anys que vam fer, sobretot vam tocar per Catalunya, una mica... Per Lleida, recordo, un any va ser allò com a Tila, o sigui, tira, per allà on passàvem, no, mai,
0: no,
2: més,
0: mai més ens quedava. No, així com les orquestes típiques, pues, ja un any firmaven per l'altre i anaven cada any. Nosaltres, poques vegades hem repetit.
2: Poques vegades. I, Però vaja, pues, clar, vam tenir la sort de la cosa de connectar amb una... Bueno, de fer-lo del Pedro Navaja, sobretot, que va ser un èxit a nivell nacional, i llavors vam començar a treballar molt fora de Catalunya. Clar. I allà sí que potser tenia aquest punt de concert de vegades. A Catalunya mai, eh?
0: No. Ara... Aquí a Catalunya... Bueno, i aquest, això d'anar per tot arreu va ser estupendo, no? Va ser perquè aquí fèiem el... Si no arribava el 10% de la feina.
1: O sigui, tocàveu per Espanya?
0: La gent deia, la plateria, no pareu, la plateria, tal, que tal. Perquè ens veien a la Mercè, o ens veien un dia a la tele, i pensaven que estàvem muntats en el dòlar. Però estàvem corrent, i durant uns anys ens va anar molt bé. Vam treballar quan anàvem a Galícia, Andalusia, a Madrid...
1: Quan temps va ser això, aquesta
0: anys,
1: època d'obrada?
2: Els 80-90.
1: Dues dècades,
2: potser,
1: de feina?
2: Sí, potser una dècada i mitja de feina.
0: A finals de 70, 80 i primers 90.
2: Exacte.
0: Cap al 90, amb el...
2: A partir dels 90...
0: A partir de les Olimpiades, ja la cosa va de caure bastant. Mm.
1: Perquè, i també vau estar... O sigui, vau tocar els mítings del PSOE, pot ser?
0: No? Una vegada, vam fer una gira,
1: sí, va
0: que
1: una
0: va
1: gira...
0: ser la que, perdona, va ser la que va portar el Felipe González.
2: La gira.
0: Que ara em tallaria la llengua, però...
2: Sí.
0: Vist, però llavors era com una salvació votar aquell home. Uh-huh. I bueno, així vam anar per tot arreu.
1: Llavors vau estar com, això, uns 10-20 anys en època daurada, però la música... almenys tota la música, evidentment, però la festiva especialment, va anar evolucionant cap a una reducció de les orquestres i apareix l'home del teclat, que a vegades ni toca el teclat. Posa play,
0: i
1: l'home del portàtil, no?
0: No m'he recordat de fer menció d'un fenomen que va contribuir molt a la nostra mort, que va ser el rock català, amb perdó. O sigui, van arrasar. i clar, la gent volia rock català.
1: Bueno, però això és una constant de Catalunya també, que hi ha estils que exploten i arrasen amb tot, i llavors quan això mor no queda res ni ningú, i has de tornar a plantar. Crec que ha passat, va passar amb la cançó, per exemple, que es devia carregar part d'aquests músics més de jazz d'autor, com era això de...
2: No, però tornava al que deies tu de la... per què aquí de sobte desapareixen les coses, posa de moda una, després l'altra, no hi ha una base, potser, vull dir, realment la música llatina, per exemple, tenen una base, ja tenen el tambor africà que els ha anat a tot arreu, i llavors ells sempre, la música llatina va evolucionant, però ells sempre tenen aquella cosa, aquell ritme molt clar, que aquí potser Europa, Catalunya concretament, sempre han sigut una mica orfes d'una música. Hi hauria, això sí, a Espanya i a Catalunya també, i al flamenc, això és diferent, això hi ha, aquí cuidado,
1: si orfes d'una música pròpia,
2: una música popular, pues és, costa que sigui una música que es vagi,
0: sí. I que d'alguna manera sempre anem a parar el mateix, la música i tot, amb el rotllo del Franco aquest, va ser un cop de destral a totes les tradicions, va anar per nosaltres, anava pels catalans, aquella guerra, anava com ara, que la merda d'ara, però estem igual.
1: Sí, sí, fa poc vaig entrevistar l'Artur Blasco, que s'ha dedicat tota la vida a recuperar la música tradicional dels Pirineus, perquè no existia,
0: clar, sí, no hi havia res. Això va quedar tallat,
1: tot, sí, hi havia
0: això.
1: Molt, però ningú sabia que hi era aquest,
0: clar, món, perquè... això és una cosa que evoluciona i que ho agafa el jovent, sí, i agafa un camí que no tenim. Clar. Ara sí, ara surten després de molts anys el Carles Velda i el Garriga i no sé què, que recullen aquesta tradició i la barregen en cúmbia o la barregen en no sé què o en jazz o en el que sigui, entens?
1: Sí.
0: Però això no va poder ser en el seu temps,
1: perquè vosaltres, jo vaig escoltar que tu, Manel, havies treballat en un banc.
0: Sí, vaig treballar en un banc.
1: I tu vas treballar a Correus.
2: Però això va ser al revés. Jo
1: la part final, tu. Exacte. No, per la principi.
2: Sí, al principi, sí.
1: La resta del temps vas ser músic professional. Sí. O veu d'anar combinant amb feines.
0: Dels 15 als 19 anys vaig treballar al banc, i als 19 anys em vaig llançar a la piscina.
1: I ja feien
0: bolos amb els 2+1, més o menys traiem algun duro, i em vaig despedir d'aquell martiri. Allò era un martiri xinès, jo dic martiri xino, i de veritat va ser la salvació de la meva vida, fugir d'allà.
1: Tu, Pep,
2: jo va ser cap al final, de fet, cap al final, quan ja l'orquestra treballava molt poc, però després també vaig connectar el Víctor, que era el pianista que havia estat a l'orquestra, em va dir, tu et faria res treballar en un circ? Diu, no, home, no, amb tu no. I llavors vaig entrar al Cric, i vaig estar també allà, com uns 10 anys, i allò em vaig allargar una mica la vida professional allà, no? Però ja al mateix temps, com que la cosa anava molt justa, vaig començar a treballar un any que es va anul·lar una gira del circ, no sé com, alguna amiga em va dir, per què no vas a preguntar a Correus? I allà em van donar feina, i llavors anava fent temporalment, feia 2 mesos, i així em anava ajudant, anava combinant les dues coses. I els últims 10 anys sí que ja vaig fer bastant a Correus, i mira, per això almenys m'ha servit per poder tenir una mica de jubilació, perquè altra cosa que nosaltres també no vam fer mai va ser pensar que un dia ens faríem grans, vam pensar que sempre seria allò.
1: No sé qui em va dir que la primera gira de la plateria us veu quedar a l'IVA.
2: Bueno, això va ser, no la primera, no, va ser quan va sortir l'IVA.
1: Això no, si no, allò.
2: Sí, no, són coses que, bueno, no, ens pensàvem que allò, si no sé si es pot explicar això. No,
1: jo diria que prescrit, no, això?
0: Això ja prescrit. Si vam ser sempre fins al final de la nostra mort fa 4 dies, una colla de pirates. Tot era allò, era posar-ho sobre la taula i repartir.
2: Sí. Aquests diners, el que vam fer va ser, el Fabià, el nostre manager, va muntar una discoteca.
1: A tot plegat, l'any 21 vau publicar un disc que es diu Postal de la Mediterrània, on hi participes tu, Pep, a la música, el Manel Dols a la lletra, i tu, Manel, a la veu.
2: Sí.
1: Després també teniu el Torres en Dols, que és el teu últim disc, justament amb Manel Dols, on tu, Manel, Josep, cantes una cançó, que farem ara en directe a continuació també. Vull dir que heu arribat a una edat avançada, encara gravant en els vostres projectes, ajudant-vos, donant-vos un cop de mà, això està...
0: Fent cosa.
1: Això és un gran logro, vull dir, això en el món de la música hi ha casos que passa, però hi ha, és un ofici que és tan, que hi ha negos i gustos i sí, tanta subjectivitat que no, no és fàcil no, arribar aquí.
2: Jo he tingut sort amb això, bueno, i el Manel també, de poder, quan he tingut coses que havia fet, o que sempre tota la vida he anat fent cançons, bueno, músiques, en plan amb la guitarra.
0: Sí, home, sí. Jo sóc un fan del públic com a melodista, com... I com a compositor, jo l'admiro quantitat.
2: I com vaig trobar aquest amic, el Manel Dols, que feia anys que no ens... Que ens vam retrobar precisament aquí a la Coma, perquè sí, sí, tenia casa a la Coma i...
1: Bueno, tenia una cançó de la Serra del...
2: Llorenç, i llavors, ostres, pam, i llavors... també mig jubilat ell ja i tal, tenia molta, ell és lletrista o en fi, escriu, i jo li vaig passar cançons, ell em va passar lletres i van ser com, per això he fet aquests dos, aquests tres discs que hem fet, em sembla, són tres, no? El primer del quartet, el segon amb el Manel i el tercer aquest últim.
1: Sí, sí, Manel Dols, els amics de la Coma, que el coneixen i que tenim en comú, sí, em diuen que una gran persona, vull dir, sí, li envien molts records, de fet. Exacte. Escolta això.
2: I el Manel també, bueno, Manel, ell ha fet també tres discos, has fet tu, no? Un solitari?
0: Ah, jo sí, sí, bueno, un solitari...
2: Bueno, un solitari
0: també. Jo un solitari no podria fer res, però...
2: Bueno, sempre... molta gent, exacte, jo en els discos també he trobat arreglistes i gent que venia a tocar,
0: i tant,
2: pobres i tot, sense... Si no, només ho hem pogut fer per amistat i per carinyo, no?
1: Com... I teniu intenció de morir amb les botes posades?
2: Sí, home, si fa falta...
1: De seguir fent moscos...
2: Molt em temo que la cosa ja està arribant a la...
1: No, home, no cosa tant, està... però...
0: la veritat, com sempre, no ho sé. No m'ho plantejo.
1: No us plantegeu una data de dir, mira, ja aparco tot i ja no vull saber res.
0: Home, jo de fet ja he arribat a aquest punt i ja he aparcat, però sempre sona el telèfon i et lien amb una cosa i amb una altra. I jo em deixo liar, sóc dels que no sé dir que no. I bueno, i així estem.
2: Clar, jo pues, també vaig tocant, clar, has d'estudiar la flauta, has de tocar el saxo una mica, i tinc un quartet de saxos, que t'ho trobem de tant en tant, o... i també toco amb uns que fan una mica de clàssic, vull dir que més o menys em mantenc actiu per si surt alguna cosa, i jo, si es pot fer, pues es fa. I...
1: No, el que dèiem és això, sou músics d'ofici.
0: El sofà, esperant, passant el telèfon.
1: Bé, doncs anem a tocar, en aquest cas tocarem Caminet de Puritat, que no sé, la lletra, no sé si... La lletra és... Clar, l'ha escrit el Manel Dols, però no sé si tu sabries explicar-la.
2: Bueno, sí, el Manel que l'ha cantat t'ho explicarà.
0: Doncs sí, el Manel Dols és oriund de Morella. I a Morella, el Caminet de Puritat era el camí que hi havia per anar al cementiri, que aleshores es veu que acompanyaven el fèretre fins a un punt determinat, allà es quedava tothom i els familiars seguien pel caminet de puritat que anava al cementiri.
2: L'ermita de puritat.
0: I aquí explica això, que hi havia... La gent es tenia els llençols, hi havia les basses de blavet, que ara ja no sé si algú sabrà el que és el blavet. Tu saps el que és el blavet?
1: No, jo sé que d'un disc del... Com vas dir, el guitarrista que va morir fa poc, que tocàvem amb el Juan Perro, amb el Santiago Serón, que té un disc que es diu Blavet.
0: Ah, sí,
1: molt maco, una
0: Vinyals, cançó, no? Sí,
1: Vinyals. Em sona d'alguna cançó de...
0: Pues Blavet era una cosa que es posava com perquè la roba tingués un brillo blanc, tira amb un toque blau que era com més blanc encara. Era una pols que venien, que anava amb uns cartutxos, i als safaretjos de Catalunya hi havia el Blavet.
1: Bé, doncs anem a fer Caminet de Puritat. Gràcies per aquesta conversa i fins la propera.
2: Molt bé.
0: Fins una altra.
3: Swing de Comarques, un podcast d'Eduard Gené.
0: No es veu ni una ànima tot al llarg del caminet.

cendra viva dels records del camí de la veritat. Ras el cel com una espasa que traspassa el sol de fred. S'emblanquina el roquer que es retalla dins el marc. Blau celest que s'esbatana dins la nina dels meus ulls. El blavet un temps

0: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
1: La fisioteràpia a l'odontologia.
2: La fisioteràpia aplicada a l'odontologia pot proporcionar grans beneficis en el tractament del dolor i les disfuncions associades amb la mandíbula i el sistema masticatori. Mitjançant tècniques especialitzades es pot millorar la salut bucodental i la funcionalitat de la mandíbula. A més, ajuda a tractar problemes com el bruxisme i les tensions musculars, afavorint així una millor qualitat de vida.
0: Salut Activa.
3: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
4: La mandíbula superior i inferior, si no encaixen correctament, és com dèiem, no? És el primer indici de que hi ha algun problema mandibular. Llavors, també hi ha altres que potser no ens adonem, i si tenim algú que dorm amb nosaltres i ens diu que ronquem molt, aquest és un dels indicis també. O que quan ens aixequem del llit veiem que en el coixí hi ha una miqueta de saliva, això vol dir que no tanquem bé la boca durant la nit. Aquí també hi ha un altre problema, i bueno, tendència a dormir amb la boca oberta és un dels pitjors, perquè pot provocar altres problemes, tant de mandíbula com digestius, més endavant. Llavors, si tens algun indici d'aquests, és important posar-te en mans d'un odontòleg per resoldre aquest problema.
0: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: Els camells són capaços d'ingerir més de 100 litres d'aigua en una sola presa, que després el seu organisme s'encarrega d'administrar fins al punt de poder aguantar sense aigua durant 10 dies a una temperatura de 50 graus. De fet, poden arribar a perdre fins al 40% del seu pes sense morir. La clau es troba als seus ronyons, que són capaços de concentrar considerablement l'orina per evitar la pèrdua d'aigua. També compta amb glòbuls vermells ovalats, de manera que poden ser transportats fàcilment pel cos, fins i tot quan la sang s'ha tornat espessa a causa de la deshidratació. Aquests glòbuls s'encarreguen d'alliberar sistemàticament l'aigua emmagatzemada a mesura que el cos perd fluids. A més, el seu pelatge li permet aïllar-se de la calor ambiental, evitant la transpiració, i l'estructura mucosa del seu nas és 100 vegades més gran que la dels éssers humans, cosa que li possibilita retenir el 66% de la humitat de l'aire. En contra de la creença popular, els camells no utilitzen els seus geps per emmagatzemar aigua, sinó que es formen per l'acumulació de greix durant el període en què l'aliment és abundant. És una reserva energètica que el camell crema en absència del menjar. Aquesta reacció química aporta, a més, una petita però invaluable quantitat d'aigua metabòlica. La descomposició del greix produeix l'hidrogen que es combina amb el diòxid i, absorbit per la respiració, forma l'aigua. Combinant les aigües metabòliques i cel·lulars, la limfa, intersticial i el plasma pot romandre durant un llarg període de temps sense aliment. Quan l'animal ha consumit totes les reserves de les gepes...
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Oh, yeah, baby.
0: La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: Júlia, són les 8, us parla Maria Lara. Hem mobilitat en aquests moments un accident a l'AP7 a Sant Sadurní d'Anoia, direcció Tarragona, provoca retencions en aquest punt. També n'hi ha un altre a la C33 a Montcada, que també provoca retencions en aquest punt. A banda, hi ha obres a l'AP20 a Barcelona, que deixen també un carril tallat. I en plana internacional, un terratrèmol de magnitud 7,4 s'ha sacsejat aquest dilluns Colòmbia, amb epicentre a San José de Palmar, al departament de Chocó. El balanç provisional és de 132 morts i 570 ferits, amb 61 edificis esfondrats i més de 1.500 habitatges afectats. També ha quedat danyats 18 centres de salut, 52 centres educatius i 18 carreteres, mentre que 6 aeroports també han suspès temporalment les operacions per revisar-ne la seguretat. El govern espanyol no té constància per ara de víctimes espanyoles. I el ministre de Justícia del Marroc reclama a Espanya el retorn dels menors no acompanyats que es troben a l'estat, tant els arribats recentment a Ceuta com els que són en altres centres. El ministre defensa que els menors han d'estar amb les seves famílies i el seu país d'origen i assegura que Rabat buscarà una solució a Madrid. El ministre ha explicat que ja ha contactat amb el seu homòleg espanyol, Félix Bolaños, per abordar els mecanismes legals per verificar-ne les identitats i facilitar el retorn amb les famílies. I en aquest sentit, el govern espanyol reunirà aquest dijous els directors generals d'infància de totes les comunitats autònomes en una comissió tècnica prèvia a la Conferència Sectorial d'Infància i Adolescència. La reunió servirà per fixar la data i l'ordre del dia de la conferència, que previsiblement se celebrarà l'última setmana d'agost i abordarà el repartiment dels menors migrants que hi ha a Ceuta. I entitats ecologistes, agràries, consells comarcals i ajuntaments han reclamat retirar el plater i establir una moratòria als projectes renovables fins que hi hagi una planificació consensuada amb el territori. La Xarxa Catalana per una Transició Energètica Justa denuncia manca de participació ciutadana i assegura que s'haurien incomplert o detectat irregularitats en 44 punts de la normativa catalana, espanyola i europea. I ADIF reprendrà a mitjans de setmana els treballs dins del túnel del Nus de la Trinitat, que van provocar fortes vibracions i van obligar a desallotjar temporalment una vuitantena de veïns de Trinitat Vella. L'empresa instal·larà sistemes d'auscultació i control topogràfic i està acabant de definir un sistema constructiu que eviti noves vibracions. I pel que fa al temps, avui es mantindrà el temps calorós i variable amb núvols de trànsit i, de fet, alguns ruixats o tempestes a partir del migdia, sobretot al Pirineu i Prepirineu, i també de manera més dispersa a l'oest de Catalunya. Pel que fa a les temperatures, torna la calor, continuarà durant tota la setmana màximes de fins a 38 graus a Ponent.
1: Notícies en xarxa.

amics, bon dia a tothom i benvinguts a la sintonia de Ràdio Vilafant FM. Com estem? Una forta salutació d'en Sergio Toni Guerrero en aquest matí d'avui, dimarts 11 d'agost d'aquest 2026. Les 8 i 3 minuts, 26 graus de temperatura. El termòmetre no ha baixat dels 24-25 en tota la nit a l'Empordà. La veritat és que la temperatura d'avui tornarà a ser de 33-35 graus al migdia, un altre dia de calor, i tota la setmana serà així, eh? Tenim aquests núvols que tapen una mica el sol en aquests primers moments del dia, però sembla que això té les hores comptades. Avui és dimarts 11 d'agost, és Santa Clara, Sant Tiburci, Sant Rufí, Sant Alexandre i Santa Susanna. Des de la ràdio, felicitats a les persones que avui celebrin el sant, l'aniversari o qualsevol cosa en especial. La nostra més cordial felicitació. Tenim marcat en aquest dimarts a Besalú, Caldes de Malavella, Camp de Bànol, Castelló d'Empúries, Girona, Hostalric, Lloret de Mar, Palamós, Pals i Verges. Refrany del dia per ajudar a alçar algú, no caiguis tu. Està molt bé aquest, eh? Per ajudar a alçar algú, no caiguis tu. I la cita del dia, una frase de Walter Benjamin: no existeix cap document de cultura que no sigui alhora un document de barbàrie. Ho va dir Walter Benjamin: no existeix cap document de cultura que no sigui alhora un document de barbàrie. El sol ha sortit a les 6:54. Ens acostem a que el sol cada vegada surt una mica més tard, però també s'amaga més aviat. S'amaga ja a les 8:56. Avui, 11 d'agost, és la celebració del Dia Mundial dels Tambors Metàl·lics i també Dia del Nutricionista, que es celebra sobretot a l'Argentina. També Sant Grau i Santa Clara. Sant Grau i Santa Clara. La independència és felicitat, ho va dir Susan B. Anthony. Una altra frase d'aquestes del dia. Setmana Internacional de l'Aigua, avui lluna menguant, 4,7% il·luminada. La propera lluna plena serà el 28 d'agost, falten 17 dies. Tal dia com avui, a l'11 d'agost, a l'any 2012, es produïa una onada de calor a Espanya en la que superen els registres històrics del mes d'agost en nombrosos observatoris, amb 45,9 graus a Sevilla o 45,4 a Còrdoba i més de 44 a moltes ciutats d'Andalusia i també de Múrcia. L'any 2012, també el mateix dia, a Iran, dos forts terratrèmols de 6,4 i 6,3 van fer que el nord-oest del país quedessin destrossats pobles, deixant 306 morts i danys també al voltant, concretament als països d'Armènia i Azerbaijan. L'any 1999 va haver-hi un eclipse de sol visible des d'alguns llocs d'Europa. L'any 1967, Nigèria declara la guerra total a Biafra, la regió sud-oriental, que s'havia declarat independent el 15 de maig anterior. L'any 1936, tal dia com avui, moria a Espanya Blas Infante, anomenat pare de la pàtria andalusa, assassinat per les tropes falangistes per la seva ideologia independentista o federalista andalusa. I l'any 1851, a Espanya, s'inicia la construcció del canal d'Isabel II, principal subministrament d'aigua a la ciutat de Madrid. Avui, 11 d'agost, és l'aniversari d'Alison Stoner, actriu nord-americana, 33 anys, Chris Hemsworth, actor australià, el Thor, 43, Beth Davids, actriu nord-americana, 60, Hulk Hogan, lluitador professional nord-americà que descansi en pau, avui hauria estat el seu aniversari. I Alex Haley, escriptor nord-americà, també descansi en pau. És l'aniversari de Steve Wozniak, enginyer de software nord-americà que fa 76 anys. Bones notícies per Figueres i comarca. Avui publica Empordà.info que la multinacional d'electrònica MediaMark projecta la seva arribada a Figueres. Oferia l'edifici de l'antic Jiffy, a tocar del Viena i del McDonald's, a prop de, doncs, en aquest lloc comercial de Figueres. Ja s'hi estan fent obres i preparatius. I així que MediaMark obrirà, doncs, a l'edifici on hi ha el Jiffy actualment. Bueno,
ja no hi és el Jiffy, va tancar, doncs ara tindrem el MediaMarkt, ja va bé, amb un nou Mercadona també que està en construcció en aquella zona, aquesta zona de Figueres, doncs es rellança amb una potència important. Una postal per tornar al passat. La llibreria La Bookman reviu el concurs Relats de Postal. Tothom pendent, tothom parlant, doncs, de l'eclipsi que serà demà i tothom es prepara, eh? Benvinguts, bon dia, us parla Toni Guerrero. Tenim per endavant moltes hores de ràdio, d'actualitat, de notícies. Començarem, però, amb Nicky Jam i el FKU, el nou treball, el nou dia.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Tema musical de Marlon. Aquí tens Háblales.

Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.

La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.

Diumenge 6 de setembre, trobada motera de Ve de Gust de Figueres. A les 9 del matí esmorzar i tot seguit ruta per l'Empordà per arribar a Terrades. Al migdia pica-pica i dinar amb carn a la brasa. Recordeu, diumenge 6 de setembre, trobada motera a la cafeteria Ve de Gust de Figueres. Oberta a tot tipus de motos i trails. Per més informació, truqueu al 606 33 71 41 o al 972 50 07 51. Trobada motera de cafeteria Ve de Gust de Figueres. Estem al carrer Empordà 74 de Figueres. Aquesta és una peça tranquil·la. Anem a despertar-nos, però amb seny, amb tranquil·litat. Pablo Alborán, algo.

a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 11 d'agost tens la síndria negra sencera Carrefour al mercat categoria 1 a un preu imbatible de 65 cèntims al quilo. T'estalvies un 31%. Sempre les millors promos.

0: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és de les nostres mans.
1: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embossada poden convertir-se en un focus de cria.
0: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
1: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
0: Ajuntament de Vilafant.
2: Més i bon ritme en aquest matí, en aquesta jornada d'avui dimarts. Ara mateix Romeo Santos, Prince Royce. Atenció a aquesta peça, d'aquelles que té segones de canvi, eh? Dardos.

0: Vilafant fa la festa major més solidària. Aquest setembre, la festa major de Vilafant també tindrà una causa solidària i tu pots decidir quina serà. Del 12 al 31 d'agost, les persones majors de 16 anys empadronades a Vilafant podran votar entre aquestes quatre entitats: MIFES, TEAL Empordà, l'Associació Tramuntana Després del Suïcidi i l'Associació de Malalts d'Alzheimer de Figueres. L'entitat més votada rebrà els diners que recullin a les guardioles solidàries durant els actes de la festa major. Pots votar fàcilment a través de l'app Vilafant o presencialment a les urnes de l'Ajuntament i el pavelló municipal. Participa, tria la teva causa i fem, entre tots i totes, una festa major encara més solidària.
1: Rosalía, aquí la tenim amb el seu tema Reliquia. 5 minuts que passen de 2:15 de 9 del matí.

0: Recordeu que teniu a la vostra disposició la deixalleria municipal, de dilluns a divendres de 10 a 13 hores i de 16 a 19 hores.
1: I podeu portar envasos, fluorescents, piles, bateries, pintures, tèxtil, olis vegetals, plàstics, vidre, ferralla i metalls, mobles, electrodomèstics i runa de construcció.
0: De dilluns a divendres de 10 a 1 i de 4 a 7.
1: Dissabtes de 10 a 13 hores.
0: Diumenge tancat.
1: I recordeu que de setembre a juny les tardes són de 15 a 18 hores.
0: Per a la recollida de mobles i voluminosos, recollida de poda a l'hivern a domicili, truqueu al 972 54 60 20 abans de dimecres a les 14 hores.
1: Deixalleria de Vilafant. Fem entre tots un municipi més net i sostenible. Ràdio Vilafant. Informatiu comarcal.
2: Benvinguts en aquesta edició del nostre butlletí informatiu municipal i comarcal. Aquestes són a hores d'ara les notícies més importants d'aquesta jornada d'avui dimarts 11 d'agost. Vilafant engega un procés participatiu per la festa major més solidària. Detenen 4 persones a Darnius i troben més de 1.000 plantes de marihuana. Consells comarcals, municipis i entitats ecologistes i agràries demanen retirar el plàter i una moratòria de projectes. Porta el Blau tanca la 19a edició amb 12.500 assistents i el 98% d'ocupació. Traslladen a l'helicòpter al Trueta una persona ferida greu després d'ofegament a Roses i un altre home moria ofegat a la platja Nova, també a Roses, ahir al migdia. L'antic edifici del Gifi acollirà el MediaMark a Figueres. Són les notícies en aquesta edició de l'informatiu. Com dèiem, Vilafant farà la festa major amb actes de solidaritat per recollir fons per a entitats que ho necessiten. En té més dades Mercè Mainer.
3: Vilafant fa la festa major més solidària. Aquest setembre, la festa major de Vilafant també tindrà una causa solidària i la ciutadania pot decidir quina serà. Del 12 al 31 d'agost, les persones majors de 16 anys empadronades a Vilafant podran votar entre 4 entitats. MIFES té a l'Empordà, l'Associació Tramuntana després del suïcidi i l'Associació Malalts d'Alzheimer de Figueres. L'entitat més votada rebrà els diners que recollin a les guardioles solidàries durant els actes de la festa major. Els veïns i veïnes poden votar fàcilment a través de l'app Vilafant o presencialment a les urnes de l'Ajuntament i el pavelló municipal. Participar, triar la causa i fer entre tots i totes una festa major encara més solidària.
2: I com dèiem, la zona comercial de Vilatenim es prepara per incorporar una de les grans marques europees de distribució d'electrònica. MediaMark projecta obrir un establiment a Figueres, segons ha pogut saber l'Empordà. L'emplaçament escollit es situaria en aquest important eix comercial a l'entrada est de la ciutat. Tot apunta que la multinacional podria ocupar la nau que fins fa pocs mesos havia acollit Gifi al carrer Can Lel de Vilatenim. L'operació encara es troba en fase de preparació, però representaria un nou impuls comercial per a Vilatenim, una àrea que viu una etapa de transformació amb diferents projectes en marxa. L'arribada d'una ensenya de la dimensió de MediaMark reforçaria la capacitació d'atracció d'aquest sector de Figueres, molt ben connectat amb la carretera de Roses, Nacional 2 i els accessos a l'AP7, amb una important presència de grans superfícies comercials. La nau escollida té, a més, una llarga trajectòria comercial. Abans el Gifi havia estat ocupada per Brico Esteve, empresa vinculada a la propietat de l'immoble. La cadena francesa Gifi s'hi va instal·lar el 2018 després d'invertir 1 milió d'euros en el trasllat des del carrer Empordà i va obrir un establiment de 1.400 metres quadrats amb 12 treballadors. Gifi va abaixar definitivament la persiana després de la passada campanya de Nadal, afectada per la crisi econòmica de la seva empresa matriu i el concurs de creditors. El tancament va deixar vacant una nau de grans dimensions i preparada per a usos comercials en una ubicació de més trànsit o de les més bones de la ciutat de Figueres. Podria ser que aquesta estigués ocupada ben aviat, doncs, per al MediaMark. I es van detenir persones, 4 persones concretament a Darnius, per una plantació de marihuana.
3: Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 4 d'agost a Darnius 4 homes d'entre 29 i 37 anys com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues després de localitzar 1.003 plantes de marihuana en una zona boscosa. Els detinguts, que no tenien antecedents, van passar el 6 d'agost a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres. Durant l'operatiu, els investigadors van intervenir les plantes i 5.152 branques, amb cap d'ells en procés d'assecament i uns 46 quilos de marihuana en pesada. La investigació es va iniciar a mitjans de juny, quan els agents de la unitat d'investigació de la comissaria de Figueres van tenir coneixement que al terme municipal de Darnius hi podia haver una plantació de marihuana de grans dimensions. Durant les indagacions i amb el suport de la unitat de drons dels investigadors, van localitzar tres camps amb plantes de marihuana situats en una zona boscosa de difícil accés. En un dels espais, els responsables havien tallat arbres i desforestat part del bosc, a més de manipular el cabdal d'una riera. La investigació va culminar el 4 d'agost amb el dispositiu policial format per diversos efectius dels ARRO i agents de seguretat ciutadana de les comissaries de Figueres i la Jonquera. L'objectiu era localitzar els responsables i desmantellar les plantacions detectades.
2: La xarxa catalana per una transició energètica justa, diversos ajuntaments, consells comarcals i entitats ecologistes i agràries reclamen al govern de la Generalitat que retiri el pla territorial sectorial per la implantació de les energies renovables, el Plater. Les entitats demanen també una moratòria temporal de nous projectes de renovables fins que, asseguren, hi hagi una planificació consensuada amb el territori i la ciutadania. Insisteixen que no estan en contra de les energies renovables, sinó de la manera com es planteja la seva implantació. La plataforma també qüestiona les més de 12.000 al·legacions comptabilitzades per la Generalitat i assegura que disposa d'un informe jurídic que detecta possibles incompliments, irregularitats o anomalies en 44 punts de la normativa. L'alcalde de Viladasens, Xavier Sánchez, ha denunciat que els municipis no han participat en l'elaboració del pla i reclama al govern una reforma total del Plater. Sánchez assegura que continuaran oposant-s'hi si el document definitiu no incorpora les demandes que fa el territori. I d'altra banda, vam tenir que estar molt atents ahir. Primer una persona va resultar ferida i després una altra morta a les platges de Roses. I és que estem patint, doncs, moltes. El nombre de persones mortes i ofegades aquest any és important a les platges catalanes. Una persona ha resultat ferida greu aquest dilluns al matí després de patir un ofegament a la platja de Canyelles Petites de Roses. L'emergència s'ha produït poc abans de 9:45 del matí i ha obligat a activar un ampli dispositiu de salvament i assistència sanitària. Quan els equips d'emergència han arribat a la zona, la víctima es trobava en una barca situada a tocar de la platja i un socorrista que era a la zona ja li estava practicant maniobres de reanimació cardiopulmonar, a l'RCP. El professional ha intervingut en els primers moments de l'emergència i ha continuat l'assistència fins a l'arribada dels serveis sanitaris. Fins a Canyelles Petites s'hi han desplaçat dues dotacions dels bombers de la Generalitat, efectius de la policia local de Roses i diversos recursos del sistema d'emergències mèdiques, entre els quals una ambulància medicalitzada i una ambulància bàsica. S'ha desplaçat també fins al lloc dels fets un helicòpter medicalitzat del SEM que ha aterrat a la mateixa platja per facilitar l'assistència i l'evacuació de la víctima. Finalment, la persona ha estat traslladada en helicòpter a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on ha ingressat en estat greu. I més males notícies, aquest any la veritat és que moltes persones estan perdent la vida o estan tenint accidents greus a les platges, perquè un home de 83 anys de nacionalitat francesa ha mort aquest dilluns al matí després d'ofegar-se mentre es banyava a la platja Nova de Roses. L'avís al telèfon d'emergències al 112 s'ha rebut a 11:45 quan s'ha alertat que hi havia una persona inconscient dins l'aigua. Els socorristes l'han tret de l'aigua i l'han traslladat fins a la sorra, on han iniciat també les maniobres de reanimació per intentar salvar-li la vida. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat quatre dotacions del sistema d'emergències mèdiques, però els professionals sanitaris no han pogut fer res per salvar la vida d'aquesta persona. Els Mossos d'Esquadra han activat tres dotacions i també s'ha alertat Salvament Marítim i la policia local de Roses. En el moment de l'incident, la platja disposava de servei de vigilància i bandera verda. I aquesta persona, amb aquesta víctima, ja són 18 les persones mortes a platges catalanes des de que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany. Porta el Blau, el Festival de Músiques i Arts de la Mediterrània, organitzat per l'Ajuntament de l'Escala, el Museu d'Arqueologia de Catalunya i Temp Produccions, ha tancat aquest diumenge el gruix de la programació musical d'estiu amb el concert de Sopa de Cabra al Fòrum Romà al Mac d'Empúries. El festival conclou la 19a edició amb 12.500 persones assistents i una ocupació global del 98%. De les 22 propostes programades, 4 han estat gratuïtes i de les 18 amb entrada, 14 han exhaurit totes les localitats. Més enllà de les xifres, els organitzadors valoren especialment la fidelitat del públic que confia en la proposta artística del Portal Blau amb disciplines, formats i actes diversos. Segons informa el festival, la singularitat dels espais ha tornat a ser un dels grans trets distintius del Portal Blau. perquè inclou espais patrimonials i naturals de l'Escala, Empúries i l'Empordà, que estableixen un diàleg de creació contemporània, història i paisatge mediterrani i converteixen cada concert, espectacle o conversa en una experiència vinculada al territori. Anem a la previsió del temps per les pròximes hores amb els companys de la xarxa.
4: A primeres hores d'aquest dimarts, aquí a les comarques gironines, ens hem despertat amb la presència abundant de molts núvols a moltes viles costaneres de la Costa Brava. Però a mesura que vagi passant la jornada, aquests núvols s'aniran trencant i en general al migdia serà molt assolellat. Serà a partir de primeres hores de la tarda que tornarem a tenir l'aparició de molts ruixats inicialment per les comarques de la Cerdanya i també de l'Alt Ripollès. I a mesura que vagi passant les hores de la tarda, acabaran afectant també a punts de la Garrotxa, de l'interior de l'Alt Empordà, del Pla de l'Estany i arribant inclús al nord del Gironès. Tot plegat amb un migdia que tornarà a ser càlid, amb unes temperatures que sobretot a la zona del Gironès, del Pla de l'Estany i també del sud de l'Alt Empordà, esperem unes màximes que puguin arribar a rondar entre els 36 a 38 graus.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: Avui hem destacat en aquesta edició de l'informatiu que Vilafant engega un procés participatiu per la Festa Major més solidària. Detenen 4 persones a Darnius i troba més de 1.000 plantes de marihuana. Consells comarcals, municipis i entitats ecologistes i agràries demanen retirar el plàter i una moratòria de projectes. Porta el Blau tanca la 19a edició amb 12.500 assistents i el 98% d'ocupació. Traslladen en helicòpter al Tureta una persona ferida greu després d'un ofegament a Roses. Un altre home moria més tard, ofegat a la platja Nova, també a Roses, ahir al migdia. I l'antic edifici del Gifi acollirà la seu del nou MediaMarkt a Figueres. Recordin que més dades, més notícies, a l'hora en punt, amb els companys de la xarxa de comunicació local.
5: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
2: Shakira, Burna Boy, després del butlletí informatiu, 9 minuts per les 9 del matí. Dai, dai.

0: d'aquella nit.
1: 5 minuts per arribar a les 9 del matí i arriba una bona peça. Soc un bohemio, és el que ens canta aquest, un dia qualsevol d'agost. Poder avui.

0: qualsevol dia d'agost. És el tema de Soc un bohemio. Quan s'han de lamentar ja 132 morts i més de 500 desapareguts i ferits en el terratrèmol de Colòmbia, eh? Primer va ser Venezuela i ara Colòmbia, eh? El planeta es mou, eh?
1: Un dia qualsevol d'agost.
2: Ràdio Vilafant.
3: Ràdio Vilafant.
2: Un estiu per gaudir.
0: Un estiu per gaudir de quina forma, eh? Des del 107.3, música tot el dia, programació, informatius, tot el que podem oferir-vos, com aquest tema de Cidernan, en què ens faran arribar el butlletí de les 9. Notícies i després, obert per vacances.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En mobilitat i afectacions a l'AP7 per dos accidents, un a l'altura de Santa Maria de Palautordera i un altre entre Sant Sadurní d'Anoia i Subirats, tots dos en sentit Tarragona. També hi ha retencions a la B20 a Barcelona per unes obres que obliguin a tallar un carril i finalment a la C33 a Montcada i Reixac la retirada d'un vehicle provoca retencions i manté també un carril tallat en aquest punt. Pel que fa al transport públic, les línies S1 i S2 de Ferrocarrils de la Generalitat estan interrompudes entre Sarrià i Gràcia fins al 23 d'agost per obres. El trajecte es cobreix amb autobusos alternatius i aquest matí s'hi han format algunes cues d'usuaris. I en plana internacional, un terratrèmol de magnitud 7,4 s'ha sacsejat aquest dilluns Colòmbia amb epicentre a San José de Palmar, al departament de Chocó. El balanç provisional és de 132 morts i 570 ferits, amb 61 edificis esfondrats i més de 1.500 habitatges afectats. També han quedat danyats 18 centres de salut, 52 centres educatius i 18 carreteres, mentre que 6 aeroports han estat també suspenent, volíem dir temporalment, les seves operacions per revisar-ne també la seguretat de les infraestructures. El govern espanyol, per ara, no té constància de víctimes espanyoles. I el ministre de Justícia del Marroc reclama a Espanya el retorn dels menors no acompanyats que es troben a l'estat, tant els arribats recentment a Ceuta com els que són en altres centres. El ministre defensa que els menors han d'estar amb les seves famílies i el seu país d'origen i assegura que Rabat buscarà una solució a Madrid. El ministre ha explicat que ja ha contactat amb el seu homòleg espanyol, en Félix Bolaños, per tal d'abordar els mecanismes legals per verificar-ne les identitats i facilitar així el retorn amb les famílies. I entitats ecologistes, agràries, consells comarcals i ajuntaments han reclamat retirar el plater i establir una moratòria als projectes renovables fins que hi hagi una planificació consensuada amb el territori. La Xarxa Catalana per una Transició Energètica Justa denuncia manca de participació ciutadana i assegura que s'haurien incomplert o detectat irregularitats en 44 punts de la normativa catalana, espanyola i europea. Ja dir, reprendrà a mitjans de setmana els treballs dins del túnel del Nus de la Trinitat que van provocar fortes vibracions i van obligar a desallotjar temporalment una vuitantena de veïns de Trinitat Vella. L'empresa instal·larà també sistemes d'auscultació i control topogràfic i està acabant de definir un sistema constructiu que eviti noves vibracions. I pel que fa al temps, avui es mantindrà el temps calorós i variable, també amb núvols en trànsit i alguns ruixats que aniran acompanyats de tempesta a partir del migdia, sobretot al Pirineu i Prepirineu i també de manera més dispersa a l'oest de Catalunya.
0: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, obrim per vacances.

0: la seva manera de cantar, no només la veu, sinó també la manera com canta, la tonalitat, no? Aquesta cadència de les frases, tal com les deixa anar, delaten a Morrissey, el que hi va ser en el seu temps, el líder de la mítica banda britànica de Smiths, doncs després en solitari, després ja fa molt de temps, amb cançons i col·laboracions tan mítiques com el Let Me Kiss You, que va fer amb la filla de Nancy Sinatra, vaja, amb la filla de Frank Sinatra, entre moltes d'altres, eh? Doncs mira, corria l'any 2004 i ara que m'he fixo en la data, déu-n'hi-do el temps que ha passat, i Morrissey treia un altre dels àlbums en solitari, dels darrers que ha tret, el 2004, ha plogut, però vaja, que és dels més recents, i ens treia aquest senzill. L'àlbum es deia You Are the Query i el senzill que estem escoltant és First of the Gang to Die. Ara us explico el perquè de començar l'Obert per Vacances amb aquest tema. Doncs res, que avui parlem de colles de festa major, de colles d'amics, de colles de família també, de colles que us ajuntareu o no per anar a veure l'eclipsi. Dic o no perquè també hi ha qui prefereix veure-la aquesta demà a la nit, vaja, demà al vespre, de forma solitària, que també és una opció molt, molt xula, una mena d'auto-homenatge o més en petit comitè. Però avui la pregunta del dia és això sobre la vostra colla, ja sigui de festa major o amb qui heu triat anar a veure l'eclipsi. Justament aquesta cançó, First of the Gang to Die, ens explica, no està basada en fets reals en principi, sinó que bé, està composada, és ficció, diguem-ho així, però Morrissey explica la història d'un tal Hector que representa que seria el líder d'una banda d'aquestes llatines violentes i que doncs explica tota la història de la banda, no? Pues, com ell va entrar a presó, com l'altre va morir, no? Per això el First of the Gang to Die, no? I això ja està. Simplement deia Morrissey que volia fer com una mena de clocada d'ull o bé, de referència amb aquells fans llatins que sembla que doncs, tots tematitzats, no? Com si formessin part d'un clan i d'una banda, l'anaven regularment a veure als concerts i volia que també se sentissin inclosos, explica ell, dintre de les seves lletres i les seves cançons i la seva música. Doncs vinga, avui amb els Smiths, però amb aquest trosset dels Smiths, que de fet és el Morrissey, hem començat el programa. Però ja sabeu que l'Obert per Vacances comença sempre també saludant a l'Aina Barbany de Cardedeu. Bé, aquests dies, perquè l'Aina està a punt de vacances, que avui ens va marxant tothom. Aina, bon dia.
1: Bon dia, Núria.
0: Et quedes, tu encara et quedes uns dies, no?
1: Encara em quedo jo, sí. Fins divendres estaré aquí a tope.
0: Bueno, com si fossin molts dies. Aina, que... fins divendres, sí, no. A mil. Ara, després, la.
1: Comença el compte enrere ja, realment, eh?
0: Sí. Ja sí. Estàs com més allà que aquí, no? Una mica?
1: Sí, però he de dir que quan acabi la feina i agafi vacances, mm-hmm, seguiré estant connectada i enviaré àudios.
0: Doncs mira, t'he tot, de dir, eh? Que no ho has de fer, això. No ho has de fer. Te n'has d'anar de vacances. No ho has de fer.
1: Sí, tornaràs... però bueno, al final és com que sí. Es queda una part de mi aquí, no?
0: I... sí, és que clar, si marxes poquet temps, tampoc acabes de marxar del tot. Això també
1: clar.
0: Passa, no?
1: Sí, però bueno, s'aprofitarà.
0: Qui marxa també és la Marina, si avui heu repassat el nostre Insta, no? Li he dit, Marina, home, almenys fes el sumari, ja que estaràs tota una setmana
1: llarga, i tant.
0: Sense dir res, que et vegin la cara. I així també aneu coneixent part de l'equip de l'Obert per Vacances.
1: És important, també.
0: Sí, doncs la Marina que se'ns en va de vacances, i no res, nosaltres que estem a les portes d'un dia molt especial, però doncs... anem a pams. Què preguntem avui, Aina?
1: Doncs mireu, avui se centrarà el tema en les colles de festa major o de cultura popular, ¿vale? Perquè al final les colles són una part molt important del teixit cultural dels municipis, no? I n'hi ha de tota mena, de colles de diables, de castellers, geganters, grallers, de molts tipus, i cadascuna té les seves tradicions, els seus rituals i aquella activitat que espera amb més ganes, no?, que arribi cada any. I per alguns la festa major comença quan arriba el primer acte de la colla, i per d'altres, per exemple, doncs, quan toca posar-se la samarreta i sortir al carrer. En tot cas, avui preguntem això, quina és la millor colla de festa major o de cultura popular per vosaltres? Inclús també ens podeu explicar què significa per vosaltres, perquè hi ha gent que ho viu molt intensament i també volem saber doncs, a aquestes persones com ho viviu i que ens ho expliqueu, no? I també, com que ja s'acosta l'eclipsi, volem doncs, també centrar una mica en això, és a dir, en el cas de Cardedeu, ahir us comentava, ens coincideix el pregó de la festa major amb l'eclipsi. Llavors, totes aquestes colles que esperen la festa major amb moltes ganes, però a la vegada hi ha l'eclipsi, com ho faran, no? Doncs també ens ho podeu explicar.
0: Molt bé, veurem samarretes, no? Jo m'imagino gent que anirà, no?, avetllada amb la samarreta. O sigui,
1: segur.
0: Combinar el que és ja la festa i l'eclipsi, una festa total.
1: Segur.
0: Molt bé. Doncs vinga, fins a les 11 teniu temps d'enviar missatges, però sí que és veritat que quan tenim més temps per recollir-los i donar-los sortides a les 10, per tant, aquesta primera hora ha de bullir la intensitat del WhatsApp i del...
1: I d'Instagram.
0: Molt bé.
1: Així, estarem esperant.
0: Aina, moltes, moltes gràcies. Una abraçada.
1: A vosaltres, fins ara. Fins ara.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Doncs sí, és que avui és dimarts, és dia 11 d'agost i estem a les portes d'un dia històric, home, no a nivell mundial, perquè d'eclipsis, i ho recordem, n'hi ha hagut i n'hi ha moltíssims al llarg de la història, però sí que aquest té la particularitat de que fa, crec que 121 anys, us ho dic de memòria, si no són 121, són 125, doncs que no es veia d'aquesta manera, amb aquesta totalitat aquí a Catalunya. Per tant, no és un fenomen que sigui extraordinari pel cel, però sí per nosaltres. I ho és tant, que mira, com que ens ha pillat treballant, hem dit, calla, que la farem grossa. Anem a fer un programa especial. Un programa especial que ja va començar més o menys ahir, que avui s'intensifica i que demà arribarà al seu zenit total. Què passarà avui a l'Obert per Vacances? Doncs mireu que sabrem ja, donarem informació d'aquella que diem de radioservei, perquè ens podem emocionar amb l'eclipsi, però també hem de tenir el cap fred, perquè l'eclipsi de demà, aquest fenomen, com qualsevol altra cosa especial que passa, representa i implica mobilitat, implica, doncs això, la mobilització de moltes persones. Sabrem quins dispositius de seguretat i de mobilitat han organitzat a Terres de l'Ebre i també a Lleida. Dos dels punts claus, arribada i tornada, no? Doncs, i també punts claus pel que fa a espais on que hauran d'acollir molta més gent de la que és habitual i, per tant, risc d'incendi i tot això, sí? Terres de Lleida i Terres de l'Ebre, de fet, avui seran protagonistes i us donarem informació, si és que heu de veure l'eclipsi des d'allà, de com arribar-hi i a quines mesures de seguretat heu de tenir en compte. Us parlarem d'un projecte de salut molt interessant aplicat a l'eclipsi. Es diu Projecte Solaris, la convoca l'Hospital de la Vall d'Hebron i consisteix en que si voleu, com a voluntaris, i només us heu de descarregar una aplicació, em sembla, o apuntar-vos a una web, us voldrien mesurar les constants vitals en el moment de l'eclipsi per saber quin efecte té sobre el cos humà, quin efecte té el moment en què la Lluna tapi el Sol. És molt fàcil participar-hi i d'això en pot sortir un estudi de recerca molt interessant. Atenció, perquè quan parlem del tema del dia o del reportatge del tema del dia, avui ens aportaran un tema molt curiós que té a veure amb això dels grups, de les bandes que dèiem abans, de les colles. Sabeu allò que passa quan anem en colla, de que si la colla fa alguna cosa nosaltres també ho hem de fer? I que si queden per fer, doncs això, per anar a algun lloc, nosaltres també, ostres, encara que no ens vagi bé, ens hi hem d'apuntar? Doncs bé, això, com tota la vida últimament, té una etiqueta, es diu FOMO, que és una mica, vindria a ser la por a perdre's alguna cosa, i és aquest, no?, aquest impuls que fa que encara que no en tinguem massa ganes o que no es vingui de gust, doncs ho hem de fer, perquè si tothom ho fa, jo també hi he de ser. I una mica de FOMO en relació a no perdre's l'eclipsi, doncs també es podria explicar d'aquesta manera. Tenim FOMO, tenim JOMO, que seria el contrari totalment, que són les ganes de no seguir la corrent a ningú i anar a la teva bola. Doncs tot això ens ho explicaran una mica en detall i el per què i d'on surt la paraula i tot plegat als companys de Ràdio Ciutat de Valls en un reportatge molt xulo. Estic fent un sumari una mica llarg, en soc conscient. Però bé, encara hi ha més coses, no us ho perdeu, perquè també, ni que no sigui un dels punts centrals o potser més evidents per veure l'eclipsi, al Maresme també serà zona on es podrà veure dintre de Barcelona, doncs el Maresme encara rascarà bona part d'aquesta totalitat d'eclipsi. En parlarem, doncs, amb el company Manel Ferrer, la connexió, com es viurà l'eclipsi a Premià i al Maresme en general. Però sí que un dels punts brutals en què ja han començat a fer activitats des de relacionades amb l'eclipsi és Prades. A les muntanyes de Prades hi ha una associació astronòmica, hi ha un observatori, hi ha molta gent que el té com a referència pel que fa al tema astronòmic, i cap allà se n'ha anat el nostre company Pep Sunyer, que a la mínima que pot tirar cap a la muntanya agafa la moto i se n'hi va. A Prades ja fa dies que estan de festival, l'estan muntant grossa amb actes festius però molt, molt divulgatius sobre astronomia, i nosaltres, l'Obert per Vacances, hi hem volgut ser. Connectarem en directe amb Prades. I encara tancarem, mira, sense acabar la sintonia tan llarg que estem fent avui al sumari, encara tancarem amb un reportatge molt interessant i xulo que ens han preparat des de Ràdio Rubí parlant sobre com s'han reflectit els eclipsis al llarg de la història de la literatura. Sí, un guió una mica llarg, un sumari una mica llarg, per un programa que es preveu molt intens i que hem d'anar per feina ja. Comencem amb la ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances.
0: Primera parada Girona FM, Pau Villafanya, bon dia.
3: Molt bon dia, Núria.
0: Mira, l'actualitat gironina, ens comença parlant de que els consells comarcals, municipis i les entitats ecologistes i agràries demanen retirar el Pla Ter, una moratòria de projectes també.
3: Sí, la Xarxa Catalana per una Transició Energètica Justa, juntament amb els consells comarcals del Pla de l'Estany i el Solsonès, diversos ajuntaments i entitats ecologistes i agràries han reclamat retirar el Pla Territorial Sectorial per la implantació de les energies renovables de Catalunya i també una moratòria de projectes. Una de les membres de la xarxa, Montserrat Cubaró, ha reivindicat una planificació ben feta que estigui aprovada i consensuada amb la ciutadania.
4: En primer lloc, li demanem que retiri el Pla Ter i que comenci a preparar una planificació ben feta. I en segon lloc, li demanem una moratòria dels projectes de macrocentrals industrials de renovables fins que no hi hagi una planificació ben feta i aprovada i consensuada amb la ciutadania. Per tant, són dos elements bàsics: començar a fer la feina ben feta i, mentre no tinguem la feina ben feta, aturar els projectes perquè no els posin on no convé.
3: D'altra banda, Cubaró ha dit que les 12.143 al·legacions recollides pel govern no corresponen amb els seus registres. Ha assegurat que el nombre és altíssim i ha assenyalat que és el projecte normatiu que més n'ha rebut de la història de la Generalitat.
0: I hem de lamentar una altra víctima mortal. Mor un home de 83 anys de nacionalitat francesa, ofegat a la platja Nova de Roses.
3: Segons va informar Protecció Civil, el telèfon d'emergència 112 va rebre l'avís ahir a 11:15 del matí, en el qual deia que hi havia una persona que estava inconscient a l'aigua. Els socorristes el van rescatar i el van dur cap a la sorra per intentar reanimar-lo. Un total de 4 ambulàncies del SEM es van desplaçar fins al lloc, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Es tracta de la 18a víctima mortal a les platges catalanes des del 15 de juny, el dia de l'inici oficial de la campanya de bany.
0: Pau, si et sembla, deixem-ho de moment aquí. A propera connexió demà al matí. Tot a punt per l'eclipsi, Pau?
3: I tant, clar que sí. Fins demà.
0: Fins demà, Pau. Des de Girona FM, val a dir que Girona és un dels punts on possiblement, vaja, no arriba a la totalitat l'eclipsi, ho tenen més difícil pel que fa a la visió, però també ens podran aportar força contingut i informació de com ho viuran des d'allí o si marxaran de la ciutat o no. Cap a Terres Barcelonines, a Cugat Ràdio, Tina Forés, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Bon dia, també un parell de notícies. Avui anem malament de temps.
5: Comencem... Vinga, va.
0: Vinga, comencem explicant que el tinent d'alcaldia de Seguretat de Barcelona, l'Albert Batlle, diu que la ciutat està molt poc videovigilada. Confia arribar a les 500 càmeres noves l'any 2027.
5: Sí, actualment Barcelona en disposa d'unes 186, comptant les que ja hi ha a la plaça de Catalunya, 14, i al front marítim, 12. El tinent defensa que la videovigilància és un element de dissuasió de delictes i ha especificat els criteris que tindran en compte a l'hora de col·locar-les a l'espai públic.
6: La col·locació de les videocàmeres és un element bàsic de millora de la ciutat. I pensem en els espais on tenen que ser-hi, espais de gran concentració de persones, espais de concentració de l'activitat delictiva i espais susceptibles de ser utilitzats com a espais per l'activitat terrorista. Els tres elements, el terrorisme, la massificació i l'activitat delictiva.
5: Batlle també ha parlat d'altres elements de seguretat, com els detectors de metalls per trobar armes blanques, i considera que el cos de la Guàrdia Urbana ja en té suficients. També dona per fet que acabarà dotant el cos de pistoles elèctriques, tal com ja tenen els Mossos i altres policies locals.
0: I en clau ecologista us diem que un abocament d'aigües residuals ha provocat la mort de peixos, això al riu Ripoll, a Sabadell.
5: Sí, segons han detallat fonts municipals, hi ha hagut una incidència al sobreeixidor de Sant Vicenç de Junqueras que ha provocat l'obstrucció del sistema amb un col·lapse del col·lector que ha suposat la sortida d'una part de l'aigua a l'aqüífer. Operaris de l'empresa Casa han actuat per netejar el sistema i restablir el funcionament normal del col·lector. A hores d'ara, l'abocament ja ha finalitzat i l'aigua torna a circular correctament per la xarxa de sanejament.
0: Mira, volia fer via, però és que la tercera notícia és molt xula.
5: Ja sé que t'agrada.
0: Tina, obre Vic a Vic, un espai mosaïtzat que mostra com eren els comerços de la ciutat als anys 60.
5: Sí, es tracta d'un museu privat impulsat per l'Isabel Cuixeres, que porta per nom Vic d'ahir, Museu de Botigues Antigues, i que està ubicat al centre històric. Cuixeres va visitar fa uns quants anys les botigues Museu de Sales al Pallars Jussà i va pensar que allò podia funcionar a Vic. A partir d'ara va començar a recopilar objectes i materials que li han servit per recrear, entre d'altres, un quiosc, una merceria, una farmàcia o una botiga de queviures de l'època. De moment, el museu fa visites en hores convingudes. L'objectiu d'Isabel Cuixeres és que el visitant s'endinsi en l'experiència que proposa, fent-ho recordar com es vivia als anys 60 els qui van formar part d'aquella època i donar-ho a conèixer aquells més joves que no ho van arribar a experimentar. És una altra manera de veure com ha evolucionat la nostra societat al llarg dels anys.
0: Tira Forès des de Cugat, moltíssimes gràcies, companya.
5: Gràcies, que vagi bé.
0: A tope per demà, vinga. De fet, això que ens explicava la Tina d'un, en aquest cas un museu, però sí que un poble mosaïtzat, com als anys 60, com antigament, això ja ho tenen, és algun poble de Lleida, no em feu dir el nom, recordo que era visitable en aquest sentit, potser l'Arnau Vilà, de Munt, se'n recorda. Arnau, bon dia.
7: Et bon sona, dia,
0: et sona això que dic o no?
7: Ara no et sabria dir
0: tranqui,
7: un nom en concret.
0: Busco internet, sí. Busco internet.
7: Perfecte.
0: En tot cas, mira, comencem amb les notícies de les Terres de Ponent. Ens expliqueu que els ajuntaments de la Granja d'Escarp, de Serós i Almatret, al Segrià Sud, han acordat restringir des d'avui l'accés a peu i en vehicle a diverses zones sensibles. Tot plegat forma part d'aquest pla de protecció davant l'eclipsi solar de demà.
7: Sí, els municipis de la Granja d'Escarp i Serós es tancaran els accessos als Plans i a l'Alt de Montmaneu, mentre que Almatret també limitarà l'entrada a les zones forestals. La mesura vol evitar la massificació en espais amb elevat risc d'incendi, especialment amb l'activació del nivell 3 del Pla Alfa i davant la possibilitat que s'elevi al nivell 4. Els alcaldes dels municipis demanen que les persones que no tinguin reserva no es desplacin a aquestes zones. Els accessos es senyalitzaran i els visitants seran reconduïts cap als aparcaments habilitats, però sense bloquejar el pas a possibles vehicles d'emergència. Els agents rurals també reforcen el dispositiu amb 150 efectius coordinats amb Mossos d'Esquadra, Protecció Civil, les ADF i els ajuntaments.
0: Per altra banda, us expliquem que la calor extrema d'aquests dies ja ha provocat 197 casos d'insolació i cops de calor, això només a la demarcació de Lleida, segons les dades del Departament de Salut.
7: La majoria d'aquests 197, en concret 141, s'han atès als centres d'atenció primària de les comarques del Pla de Lleida. El pitjor episodi es va registrar entre el 9 i el 13 de juliol amb 36 casos. També s'han atès 159 casos de deshidratació i una dotzena de persones han patit síncopes, és a dir, desmais provocats per la calor. I l'impacte més greu es troba amb la mortalitat. Segons el sistema Momo, 56 persones haurien mort a Lleida per causes atribuïdes a les altes temperatures durant les primeres 7 setmanes de l'estiu, de les quals 52 tenien més de 65 anys. Els metges recorden que una temperatura corporal per sobre dels 40 graus, confusió o pèrdua de consciència són signes d'alarma i requereixen actuar ràpidament.
0: Val la pena no baixar la guàrdia en aquest sentit, perquè continua la calor i continuen els cops de calor. Mira, Arnau, Salàs, les botigues de Salàs, al Pallars Jussà, què et sembla?
7: Mira, a la zona del Pirineu, bona zona.
0: Doncs és una poble que recrea, però en el poble no en plan tancat museu, sinó que recrea botigues dels anys 60, crec que unes 8 botigues, dels anys 40, 50 i 60. Sí, tot el poble és com un museu de veritat.
7: Magnífic.
0: una, com si entressis al túnel del temps. A Salàs, molt bé. Arnau, moltíssimes gràcies. Apunt també per demà.
7: També estem llistos aquí, sobretot en aquesta zona. Que vagi molt bé.
0: Igualment, ara parlem amb tu. Gràcies, Arnau. Ai, Marina Pérez Got, bon dia.
8: Bon dia.
0: A punt de les vacances, tu, Ja no et pregunto per l'eclipsi, tu a punt de marxar. Com és que hi ha eclipsi, te'n vas?
8: Doncs mira, no sé, la vida.
0: Va coincidir, si no ho sabies, sí, no, tu vas reservar i no ho sabies.
8: Exacte, no estava planejat, la veritat.
0: Vinga, que comencem justament parlant d'això i de com l'Ajuntament de Tarragona ja ho té tot a punt per l'eclipsi de demà. S'esperen aglomeracions de persones, però hi ha una consigna clara. Si ho podeu veure des de casa, no us desplaceu.
8: Doncs sí, queda't a casa. La consigna clara. La Marina Port Tàrraco serà el punt principal d'observació i on també s'han programat activitats prèvies i posteriors a l'eclipsi. El conseller de Medi Ambient de l'Ajuntament de Tarragona, Guillermo García de Castro, ha explicat que els preocupa que la mobilitat es tensioni especialment de cara a la tornada i és per això que demana molta paciència i prendre-s'ho amb molta calma.
9: que fem a la Marina, activitat cultural per anar tornant tranquil·lament a les nostres vivendes i habitatges habituals, perquè això ens pot passar, no? Que hi hagi saturació un cop finalitzi l'eclipsi, ja tothom vol tornar cap a casa, i aquest és un punt, doncs, que prenguem-nos un calma també, o anem caminant, o sigui, clar, aquells que vagin caminant, no, tindran aquest avantatge, no? Però planifiquem també aquesta tornada d'una manera relaxada, esglaonada, perquè ens podem trobar amb algunes tensions al trànsit.
8: A Tarragona també hi haurà altres 5 punts diferents per veure l'eclipsi.
1: Notícies més enllà de l'eclipsi.
8: No, són relacionades amb l'eclipsi. Vinga. També. I és que Renfe ha programat un tren especial de reforç de la línia R16 de Rodalies a motiu de l'eclipsi davant l'increment de desplaçaments que es preveuen cap a diversos punts de la costa i l'interior de la demarcació de Tarragona. I Renfe ha programat aquest tren que sortirà de Tortosa i arribarà a Barcelona més tard, un tren més tard del que normalment és. I també aquest dilluns a la nit s'ha donat el tret de sortida del Festival Jordi Savall, que impregnarà de música antiga el Camp de Tarragona fins diumenge. L'escenari principal és Aigua Múrcia, a l'Alt Camp, però també es fa parada a Montblanc, Valls del Cuber, per tant, qui encara no hi hagi anat és a temps. I com sempre, parlem de festes. Núria,
1: vinga,
8: no puc marxar sense
1: Sant
8: parlar.
1: Sant Roc toca ara, sí.
8: Sant Roc, festes a Tarragona, del 13 al 16 d'agost, al Cors del Bou i la Baixada de la Pescateria, i s'omplirà de cultura popular, música i patrimoni, i hi ha diferents actes per tots els públics.
1: Que consti que Sant Roc no és només patrimoni de Tarragona, de fet, són de les festes més antigues i pertanyen a un barri, no és la festa major, però sí que Sant Roc és festa major en altres poblacions, i demà tenim una entrevista molt interessant en aquest sentit.
8: Sí, arriba la setmana que és festa major a tot Catalunya, pràcticament.
1: Marina, si no tornem a parlar, molt bones vacances.
8: Tornaré, sí.
1: En 3, 2, 1.
8: Vull dir, serà vist i no vist.
1: Desconnecta, però gràcies, Marina.
8: Fins ara.
2: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: Doncs vinga, ara ens espera un bloc, en aquest primer tram de programa que parlem de l'eclipsi des del punt de vista d'informació de radioservei, com dèiem, de seguretat, de mobilitat, i és que ja sabeu que el fenomen de demà té l'excepcionalitat de que no es veia des de fa més d'un segle i es preveu una allau de visitants. Això ha obligat a les administracions, ajuntaments, cossos de seguretat a desplegar des de fa setmanes un operatiu conjunt que combina punts d'observació habilitats, però també restriccions de trànsit en alguns espais naturals, el tancament fins i tot total de l'accés. De moment, us expliquem com serà l'accessibilitat en aquests espais naturals, si s'hi podrà accedir, si no, i ho fem a través, almenys en Terres de l'Ebre, que és una dels llocs, de les zones que es preveu, doncs això, que té espais naturals molt importants i que es preveu molt, molt concorreguda, molt visitada demà. Ens ho expliquen en forma de reportatge la Tere Giné, un reportatge que ens arriba des de la Plana Ràdio.
1: La Generalitat ha declarat oficials tres emplaçaments del Parc Natural, el polígon industrial de l'Aldea, els Camps de la Carroba i l'entorn també dels aparcaments de la Torre a Camarles, però no són els únics punts habilitats en la zona del Parc Natural del Delta. Imma Juan és tècnica d'ús públic del mateix Parc Natural.
2: Sant Jaume d'Enveja està al pont Lo Passador, el que seria el passeig del riu Ebre, la finca del Violí i la platja de Mitjor. Aquí també hi haurà gent en personal que també repartiran, si convé, ulleres per si hi ha algú que no en porta, no? Després està la Ràpita, que evidentment la Ràpita del Trabucador és un dels llocs, i la Foradada, que el Trabucador, sabeu que hi ha aquells espais, no?, unes zones d'aparcament, i per tant una vegada estiran plens se tallarà l'accés, però hi ha una capacitat per a 650 vehicles. Després també a la Foradada hi ha 500 persones, que també hi haurà capacitat per 500 persones. Això en quant a la Ràpita.
1: Per accedir a aquesta zona s'ha previst un circuit de trànsit de sentit únic, baixada pel Poble Nou i pujada per la Ràpita per evitar encreuaments. A Deltebre i a l'Ampolla també hi haurà zones habilitades, moltes amb reserva prèvia obligatòria per evitar la saturació. En un espai natural com el Delta també existeix la preocupació de les zones protegides. Aquest cop, però, la tècnica d'ús públic ens explicava que l'impacte sobre la fauna no serà tan preocupant com en d'altres èpoques de l'any.
2: Mira, de fet hem tingut sort de que l'eclipse, si en lloc de ser el dia 12 d'agost fos el dia 12 de juliol, els impactes podien ser molt, molt, molt, molt més importants. Per què? Perquè l'època de nidificació ha acabat precisament el dia 31 de juliol. Per tant, ja estem fora de l'època de nidificació i això m'ho relaxa una mica des del punt de vista de lo que seria l'impacte que podria provocar este eclipse en els espais naturals que estan en els ocells nidificant, no? Com ara la majoria de llocs ja s'ha aixecat la nidificació, ara el que tenim és que hi ha les zones naturals, evidentment s'han de respectar, no poden anar però no se poden anar només pels postos que sempre s'han anat habilitant, que són els camins, les pistes.
1: Recordem que pel litoral i les badies interiors, Capitania Marítima obligarà totes les embarcacions que vulguin apropar-s'hi a fer una inscripció prèvia, i el pont del Passador a Deltebre es convertirà també en el punt neuràlgic del desplegament mediàtic amb una retransmissió especial de la televisió pública. Ben diferent és l'estratègia a l'interior. El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha decidit tancar l'accés motoritzat al Parc Natural dels Ports i de la Serra del Montsant durant tot el dia de l'eclipse. La mesura entra en vigor des de les 9 del vespre del dia 11 d'agost fins les 8 del matí del dia 13. Respon a dos factors: l'elevat risc d'incendi d'aquestes dates i el fet que l'horari de l'eclipsi s'acosta també a la franja nocturna. Joan Castor Gonell és el delegat del govern a les Terres de l'Ebre.
3: D'alguna manera hi havia una certa preocupació també dels alcaldes. Tot i que ara no estem en un nivell de risc extrem d'incendi, estem en una època en què el risc d'incendi sempre és alt. No tenim ben bé dades segures de quin accés, quants de vehicles, quanta gent d'alguna manera podria accedir a aquest parc natural dels ports. Per això se ve adequat poder d'alguna manera restringir-ho per la preocupació que genera això, no? Aquest risc d'incendi que existeix en aquesta època, i tampoc no tenim per què amagar l'afectació, no?, que pugui tindre no sabem quantificar-la, no?, per aquesta massificació de vehicles al parc natural per l'afectació que pugui tindre a la flora i la fauna de la zona.
1: Al massís dels ports, els accessos de les tres comarques, Montsià, Terra Alta i Baix Ebre, quedaran tancats amb senyalització específica i es reforçarà la presència d'agents rurals, informadors ambientals i personal de la brigada del parc. Només s'hi podrà accedir si es té residència a l'interior del massís o una reserva feta en algun refugi o allotjament rural. De la tasca prevista per part dels agents rurals ens en parlava Javi Gilabert, cap de l'àrea regional de les Terres de l'Ebre d'agents rurals.
4: I en concret la nostra feina serà aquesta, estar en aquells llocs que ja s'han determinat com a sensibles, ja sigui perquè poden ser llocs amb molta afluència de gent i que la gent doncs, no pugui, diguem, respectar les

0: estava preservada, doncs controlarem això. I després també, dins del Parc Natural dels Ports, controlarem, evidentment, que es compleixi la restricció d'accés. Recordem que hi ha aquesta limitació d'accés a partir de les 9 de la nit del dia abans, del dia 11, i que es vigent fins a les 8 del matí del dia 13. I també el que controlarem és aquells espais dins dels ports que puguin tindre una aglomeració de vehicles. Sí que és veritat que són espais on, diguem que són espais reduïts, per tant, per posar un exemple, el cim de Caro, a la que hi ha més de 20 vehicles, allò ja pot ser un caos. Llavors, clar, això ja ho hem d'evitar. Tots els veïns dels ports que sí que poden accedir, per exemple, a la seva casa, que està en l'organització, doncs, evidentment, aquesta gent després no es poden desplaçar pel port en vehicle. Podran moure's a peu, evidentment, però, per exemple, puja car o no, i és una de les coses que estarem fent.
1: Entre punts d'observació saturats de gent al Delta i parcs naturals vigilats a l'interior, les Terres de l'Ebre es preparen per viure aquest 12 d'agost un dels fenòmens astronòmics més esperats del segle. Administracions i experts coincideixen en un mateix missatge: informar-se abans de sortir de casa, reservar quan calgui i respectar, sobretot, les indicacions. Serà clau perquè la jornada es visqui, sobretot, amb seguretat.
2: Doncs ara ja coneixem les restriccions al Parc Natural dels Ports i altres espais naturals de les Terres de l'Ebre, gràcies a aquest reportatge molt extens i molt concís, també molt detallat, de la Tere Giné de la Plana Ràdio. Milers de vehicles i persones d'arreu es desplaçaran, com dèiem, a Terres de l'Ebre per observar aquest gran fenomen. La seguretat és clau, els dispositius ja estan preparats per rebre tothom. Volem saber, doncs, més en concret, com es preparen en diverses poblacions i des del punt de vista això de la seguretat a Terres de l'Ebre. En parlem, ampliem la informació en conversa amb el David Benito, el company de Ràdio Tortosa. David, bon dia.
3: Bon dia, Núria, bon dia.
2: Estàs amb persona autoritzada, no?
3: Sí, avui estem amb la Paula Navarro, que ella és directora territorial d'Interior i Seguretat Pública, doncs que ha estat una mica la protagonista d'aquest dispositiu a les Terres de l'Ebre, la que serà encarregat de coordinar d'alguna manera tot el que viurem aquí a les Terres de l'Ebre el pròxim 12 d'agost, demà, ja que queda molt poquet. Bon dia.
4: Bon dia.
3: Ja ho deia, estem a un dia ja de l'eclipse i ja estem tots una mica molt nerviosos perquè això ja està aquí. Què espero que passi demà i, sobretot, quina afluència de gent preveieu que vinguin aquí a les Terres de l'Ebre?
4: Bé, demà esperem que vingui moltíssima gent. No només demà, sinó que ja esperem que a partir d'avui ja comenci a hi haure una arribada de gent, i de fet també hi ha gent que porta aquí ja alguns altres dies, no? Llavors, el que esperem és que poguéssim viure i disfrutar del fenomen de la manera més pacífica i més tranquil·la possible.
3: Podríem dir que este eclipse suposarà que s'hagi creat un dispositiu de seguretat i mobilitat, potser podríem parlar del més important dels últims anys aquí al territori, no?
4: Sí, efectivament, així és. S'ha creat un dispositiu pensat per a una gran afluència de gent, per a que hi haguen molts de moviments. Ens preocupa molt el punt de vista de la mobilitat, que pensem que és l'aspecte clau, i efectivament el dispositiu va a acord a tot això, i sí, com tu dius, seria un dels més importants dels darrers anys aquí a Terres de l'Ebre.
3: Sí que s'ha preparat a les Terres de l'Ebre un dels punts de recomanació, 8 punts en concret de recomanació per part de la Generalitat, però sabem que la gent també és lliure i es mourà una mica per tot el territori. Quines són les zones del territori que es preveu una major concentració de persones?
4: Sí, jo crec que la complexitat del dispositiu que hem creat precisament és este, no? No tenim un grup de gent ubicats en un lloc en concret, sinó que hi haurà bastanta dispersió pel territori. Els ajuntaments han fet una gran tasca per a organitzar diversos esdeveniments que es duran a terme durant tot el dia de l'eclipse, i inclús un cop finalitzat l'eclipse també, i per tant preveiem això, que hi hagi molta dispersió. Per tant, el tema de la mobilitat ens preocupa molt i estem molt, molt atents a poder resoldre immediatament totes les incidències que vagin hi havent.
3: Suposo que us preocupa especialment l'efecte crida sobretot al Delta de l'Ebre, al Parc Natural, perquè sí. A més hem vist amb aquest reportatge que és un dels llocs que es preveu més gent.
4: Sí, nosaltres on preveiem que hi ha més gent és al Delta de l'Ebre, ja per una qüestió física, no, de l'espai. Pensem que és un lloc idíl·lic per a poder-ho veure. Tot i això, sí que és veritat que des de la Generalitat s'ha fet un treball que venim fent des de fa molt de temps, i per això hem acabat determinant 8 punts d'observació d'aquest eclipse que reuneixen totes les característiques també tècniques i físiques per a poder-lo veure amb seguretat. Però sí que és cert que el Delta de l'Ebre és un dels espais on se preveu que hi hagi major afluència de gent.
3: Durant ja les pròximes hores, perquè aquest dispositiu començarà segurament a les pròximes hores, tindran un paper molt important justament Mossos d'Esquadra, però també les bombers, Protecció Civil, agents rurals, les policies locals dels diferents municipis i tots els serveis sanitaris.

0: Com se coordina tot això?
1: Bueno, tot això se coordinarà a través del que és el centre d'emergències, que estarà ubicat al 112 de Reus, el SECOR, i allí tindrem totes les sales operatives de tots els cossos i forces de seguretat i emergències, i estiran molt atents a qualsevol incident que pugui passar. Per tant, la coordinació se farà des d'allí, i després, pues, a nivell territorial, ja fa molt de temps que venim treballant en els diferents dispositius i hem fet també les nostres reunions de coordinació per a saber este dia, pues, com ens hem de coordinar, com hem d'actuar i com hem de ser capaços de respondre el més ràpid possible a qualsevol incident.
0: Per tant, el 112 continuarà sent el canal principal d'atenció ciutadana en cas d'emergència, no?
1: Sí, evidentment. El 112, que estarà ubicat a Reus. Nosaltres, de fet, este dia hem previst un reforç entre un 10 i un 15% de personal al 112 per a poder atendre, pues, qualsevol incident i qualsevol emergència que pugui haver.
0: Com rebrà la població informació d'última hora de si hi ha canvis d'accés o restriccions o si hi ha alguna incidència important? No sé, m'imagino si tindrà protagonista les alert, per exemple, en cas d'emergència.
1: Evidentment, les alert és una eina que, com tots sabem, s'ha convertit en un mecanisme essencial per a poder informar a la població en moments de que hi hagi alguna emergència, i per tant, en el cas de que això passés, que esperem que no, doncs les alert seria un dels mecanismes. A partir d'aquí, pues, qualsevol informació relativa a les activitats dels municipis, a restriccions, pues, bueno, la premsa, les xarxes socials, les pàgines web que s'han habilitat, també a través de la Generalitat, és a dir, intentem donar el màxim d'informació possible.
0: I no sé si també en tanta concentració en determinats punts preocupa una possible saturació de la xarxa de telefonia mòbil.
1: Bueno, lo de la xarxa de telefonia mòbil, ja sabem que, per exemple, el que ens podria preocupar és la trucada al 112, no? La trucada d'emergències. Llavors, nosaltres cal explicar que el sistema del 112 no funciona la pròpia cobertura del telèfon mòbil, sinó que agafa cobertura de qualsevol de les antenes que hi haguin a prop de qualsevol de les companyies, no? Llavors, en principi, no ens hauria de preocupar aquesta trucada al 112. Lo cert és que passen alguns moments de l'any, no? Que intentem trucar tots a la vegada per a informar d'alguna cosa, i llavors sí que és veritat que a vegades pot hi haure alguna petita incidència, però el que més ens podria preocupar és la comunicació d'una incidència, d'una emergència, i per tant, en principi, això està cobert.
0: I en tot cas, la gent ha d'estar tranquil·la, perquè també entre els cossos de seguretat i els mateixos alcaldes de pobles petits tenen dispositius que van més enllà de tot això, no?
1: Correcte. De fet, el que han fet ha sigut repartir a molts dels ajuntaments el que són les emissores rescat, i per tant, aquestes emissores no només les tindrà la policia local o els Mossos d'Esquadra o tots els cossos i forces de seguretat, sinó que inclús alguns voluntaris també disposaran d'aquestes emissores per a este dia, per a poder-se comunicar de manera immediata, ja no només entre ells, sinó també en el cas de que sigui necessari, pues, amb el SECAT o inclús amb el SECOR.
0: Quins són els principals escenaris de risc que heu estat treballant i que preveieu o que podrien passar més enllà de l'aglomeració de trànsit?
1: Jo crec que el que més ens ha preocupat és l'aglomeració. Al final, el tema de la mobilitat és un tema que ens ha de preocupar. Ja sabem com tenim les carreteres. La P7 serà la via principal d'arribada i també de tornada de la major part de la gent que ens vingui a visitar, i per tant, nosaltres hem centrat molts esforços en el tema de la mobilitat. A partir d'aquí, amb els agents rurals, ja fa un any que s'ha estat treballant amb els 8 punts d'observació que finalment s'han acabat designant, i s'han valorat diferents riscos, com poden ser el risc d'incendi, el risc d'inundació, l'estar en espais naturals protegits i tot això. Doncs, bueno, ja fa molt de temps que s'ha treballat i jo crec que aquests riscos ja els hem salvat.
0: Per això, d'alguna manera, és tan important, no?, atendre aquests 8 punts que s'ha recomanat, perquè són els llocs que s'ha previst on puc haver-hi menys perill, no?
1: Sí, aquests 8 punts són llocs que s'ha fet una avaluació de riscos, podríem dir, i sí, efectivament, per això s'han designat aquests punts, perquè entenem que són els llocs on menys perill hi ha i els llocs on efectivament el fenomen se veurà sense obstacles i sense cap complicació. No obstant això, sí que és veritat que altres llocs que han designat els ajuntaments, doncs també mos han pareixut o mos semblen òptims, i evidentment, inclús moltes vegades, no, des de casa se podrà visualitzar. Per tant,
0: Després també el que sí que sabem és que ho hem sabut de fa pocs minuts o poques hores, de fet des d'ahir, que el president Illa ha escollit les Terres de l'Ebre per veure l'eclipsi, i en concret ho farà des de l'Observatori de Roquetes, que també tindrà un protagonisme especial, no?
1: Sí, efectivament, mos visitarà el president Illa. Jo crec que les Terres de l'Ebre són el punt central per a poder visualitzar aquest fenomen, i que millor, no?, que l'Observatori per a poder anar a veure aquest eclipsi.
2: De fet, nois, intervinc ja gairebé per tancar l'entrevista, sí, que ens hem quedat sense temps. El tenim aquesta tarda aquí a Tarragona, el president Illa, que vindrà a fer com l'acte de compte enrere. Sí. Aquí a Tarragona pitjarà el botó que ja vam utilitzar pel compte enrere del gran de part del Tour. Doncs tornarem a fer el compte enrere de les 24 hores per l'eclipsi, i això, no sé si ho dormirà mig camí ja. Si aprofitant que ve Tarragona ja tirarà cap avall.
0: No, perquè demà al matí ens consta que ha d'estar Reus també.
2: Ah, mira.
0: El 112 anirà en aquest punt.
2: Molt tarragonil veiem aquests dies, molt de per aquí, molt bé. No, ho hem de deixar aquí.
0: Moltes gràcies, Núria.
1: Gràcies.
2: A vosaltres per tota aquesta informació que us expliquem amb un somriure, perquè estem contents de que estigui tot ben preparat i tot ben pensat per demà al final a gaudir, però que al darrere de tots els que gaudirem hi ha tota una afanyada de planificació i d'execució. N'ha parlat el nostre company, el David Benito, amb la Paula Navarro, directora territorial d'Interior i Seguretat Pública a les Terres de l'Ebre, del dispositiu de seguretat pel que fa a l'eclipsi de demà. Paula Navarro, moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
2: I David Benito, company de Ràdio Tortosa, moltes gràcies. Demà més, eh?
0: Gràcies, ens escoltem demà.
2: Ens escoltem,
0: vinga.
2: Molt.
0: Adéu.
3: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
2: Però sí, l'eclipsi serà un fenomen de mobilització que atraurà milers de persones cap a les Terres de l'Ebre. Tampoc es quedarà curta una altra zona, que és les Terres de Ponent, Lleida, la plana de Lleida i tot plegat, ple d'espais naturals que també necessiten ser protegits amb aquest esdeveniment, amb aquesta crida massiva que viuran. I hem de saber també com es preparen a nivell de protecció civil a les Terres de Lleida. De fet, el nostre company Arnau Vilà de Munt ha parlat amb la Núria Gil, la delegada del govern de Lleida.
4: A les comarques de Ponent, especialment al sud de la demarcació de Lleida, hi haurà alguns dels punts amb millor visibilitat, però també a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. I per això hem parlat amb la Núria Gil, que és la delegada del govern a Lleida, per a que ens faci una actualització de la situació global en matèria de protecció civil.
5: La millor visibilitat la tindrem des de Terres de Ponent, Terres de l'Ebre i Camp de Tarragona, i és on hem fixat aquest dispositiu més ampliat per poder coordinar, perquè es desplaçaran molts vehicles.
4: La mobilitat és, per tant, una de les principals preocupacions. El Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra han preparat un dispositiu específic per absorbir els desplaçaments i evitar que l'arribada simultània de vehicles als punts d'observació acabi generant problemes de circulació.
5: Des del Servei Català de Trànsit, conjuntament amb els Mossos d'Esquadra, doncs ha preparat i planificat un dispositiu especial per facilitar els desplaçaments a aquest dia. I també per tal de garantir la seguretat viària Ponent, també a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. En el cas de Lleida, les vies més afectades seran la C25, la 2, la Nacional 240 i la P2.
4: No es plantegen d'entrada grans restriccions de circulació. La idea és precisament que el dispositiu permeti mantenir la fluïdesa i gestionar els moments de més afluència.
5: Precisament es fa aquest dispositiu perquè hi hagi fluïdesa dels vehicles als llocs amb major visibilitat.
4: Però el moviment de persones no es limitarà a les carreteres. Molts dels punts des d'on es podrà seguir l'eclipsi són espais oberts, zones rurals i entorns naturals. I aquí el dispositiu de protecció civil incorpora una altra variable: garantir que aquesta afluència de persones no dificulti la resposta davant d'una eventual emergència. La recomanació és planificar amb antelació el lloc d'observació i informar-se sobre els accessos i les possibles restriccions, i una vegada allà, estacionar només els espais habilitats. Els camins i les pistes han de quedar lliures per permetre el pas de vehicles d'emergència. També cal extremar les precaucions en el medi natural, especialment en un període d'alt risc d'incendi. No fer foc és la primera i la més bàsica de les premisses, però a banda, no s'ha de llençar burilles i evitar qualsevol activitat que pugui originar una ignició. Però la prevenció no comença el mateix dia de l'eclipsi. També passa per preparar els punts d'observació i coordinar les activitats que s'hi faran. De fet, l'administració ha plantejat l'eclipsi com una oportunitat per portar la divulgació científica a tot el territori.
5: Dins del marc del Pla Interdepartamental de Catalunya Mira el Cel, que hem endegat des del govern, doncs el que volem és promoure la participació ciutadana, també la divulgació científica arreu del territori, amb aquest motiu de l'eclipsi, no? I ja s'havia començat durant el curs escolar que ara ha finalitzat. S'han fet diverses accions, un ventall d'activitats pedagògiques per a l'alumnat als centres educatius de Catalunya, i també hem posat en marxa la iniciativa Eclipsi per a tothom lleure. Aquest està dedicat als infants i joves, que bueno, és una manera d'apropar la divulgació científica al lleure a través de tallers pedagògics, a través de pràctiques i observació segura de l'eclipsi als casals d'estiu i a les colònies.
4: I precisament aquesta observació segura és un dels altres grans missatges del dispositiu. No serveixen les ulleres de sol convencionals ni qualsevol sistema casolà. Per mirar directament al sol durant l'eclipse, cal utilitzar ulleres específicament homologades i filtres solars certificats.
5: És important, sobretot, que quedi clar que cal servir ulleres homologades o filtres solars certificats, eh? Evitar ulleres de sol convencionals, algú havia comentat radiografies, càmeres de fotos, prismàtics... No, poca broma, eh? Això, CDs, fins i tot.
4: Aquest és un dels punts en què Protecció Civil s'hi ha centrat més específicament, i per facilitar que la protecció arribi al màxim de persones possible, s'ha preparat una distribució específica d'ulleres als punts d'observació.
5: Hem garantit, no, que aquesta observació segura es pugui portar a terme, doncs el Departament de Recerca i Universitats ha coordinat la distribució de 150.000 ulleres homologades als punts d'observació segura.
4: I mentre els serveis d'emergències preparen el dispositiu per una jornada amb molta mobilitat, l'administració també vol aprofitar l'interès que genera el fenomen per acostar la ciència a la ciutadania.
5: Estem en un moment molt, molt important, no? Crec jo que més enllà del magnífic espectacle astronòmic que és l'eclipsi, i que representa una gran oportunitat científica, també a nivell educatiu i social, és una manera d'apropar la ciència, no, al conjunt de la ciutadania. I bueno, tenim aquesta oportunitat i també que podem aprofitar-ho, no, per compartir-ho amb els infants i els joves, i així a veure si despertem l'expectació i la curiositat, i d'aquí surten noves vocacions científiques que tant necessitem.
4: L'eclipse serà, doncs, una cita astronòmica, però també un important episodi de mobilitat i d'ocupació de l'espai públic i natural que posarà a prova la gestió del territori.
2: Doncs així també es gestionarà l'eclipsi a Terres de Lleida. Moltíssimes gràcies per aquest extens reportatge a l'Arnau Vilà d'Emuna Ràdio. Nosaltres seguim endavant parlant de l'eclipsi des d'altres punts de vista. Sabíeu que també es pot utilitzar la cita de demà per qüestions de salut? Us parlem del projecte Solaris, un projecte que té a veure amb la salut i que desenvolupa la Vall d'Hebron Institut de Recerca i l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya. Es tracta de participar i saber com ens afectarà a nivell individual, quina resposta fisiològica donem a la ciutadania amb un fenomen com el de demà. Jo no us explico més, perquè qui té tota la informació i el convidat que ens ho pot explicar és l'Ivan Conde, el company del Prat Ràdio. Ivan, bon dia!
6: Molt bon dia.
2: T'apuntaràs tu o què? Perquè es pot apuntar tothom,
6: És una de les coses que hem de preguntar a la doctora Maria Jesús Cruz, la cap del grup d'investigació de pneumologia de la Vall d'Hebron Institut de Recerca. Molt bon dia, Maria.
7: Hola, què tal? Molt bon dia.
6: Aquesta era una de les primeres preguntes. L'estudi, podem dir que el recolliment de dades ha començat ja, no?
7: Ha començat ja, això no vol dir que la gent no es pugui apuntar encara, perquè encara hi som a temps, l'eclipsi és demà a la tarda-nit, però sí, ha començat ja, hem començat ja a recollir dades de les persones que voluntàriament han accedit a participar en aquest estudi.
6: Com funciona exactament? La gent s'hi pot apuntar a l'aplicació i funciona mitjançant els rellotges intel·ligents, no?
7: Exacte, qualsevol persona que tingui un rellotge intel·ligent pot entrar a la pàgina web, que està també, per exemple, dins de la pàgina de Catalunya Mira el Cel. Hi ha uns codis QR i, descarregant el codi QR, pues, automàticament es dona consentiment per connectar el telèfon a una aplicació. És absolutament anònim. I el que farem serà que aquests dies, durant l'eclipsi i un parell de dies després, recollirem dades fisiològiques que recullen aquests rellotges, com per exemple la freqüència cardíaca i la freqüència respiratòria. Mm-hmm. I el que volem és saber si durant el moment de l'eclipsi, com que estarem emocionats perquè serà un esdeveniment que no hem vist mai, doncs si la nostra freqüència cardíaca, la nostra freqüència respiratòria i altres paràmetres fisiològics, com els d'aquests rellotges també recullen, pues poden tenir algun efecte en el nostre cos.
6: Teniu hipòtesis o previsions de precisament quina és aquesta resposta, si afecta a la majoria de persones que veuen l'eclipsi?
7: Sí, aquesta és una molt bona pregunta. La nostra hipòtesi és que com que estarem emocionats, doncs la nostra freqüència cardíaca i la nostra freqüència respiratòria segurament augmentarà. A més, és un esdeveniment que viurem segurament en família o amb amics, no? Que és una mica de festa, i la nostra hipòtesi és aquesta, que no estarem igual en el moment de l'eclipsi que probablement el dia abans o el dia després, que estarem a casa o estarem més descansats i no estarem tan emocionats.
6: Pot variar molt la resposta segons edat, gènere o qualsevol altre aspecte?
7: Bueno, l'estudi és absolutament anònim, però sí que hem recollit edat i sexe de les persones que vulguin participar, i nosaltres pensem que sí, que segurament segons l'edat, segons el sexe. Després també tenim un camp voluntari que la gent pot contestar si vol, que és des d'on viuran l'eclipsi. I això també pensem que pot tenir repercussions, no? Si és un lloc, una zona on l'eclipsi és total o si és parcial. I tot això, el que estem molt contents és que hem tingut una molt bona resposta, ja portem més de 2.000 persones que s'han adherit a aquest estudi, i bueno, segurament el poder de les dades, no? Quan més gent tinguem, més possibilitats tindrem de tenir uns resultats més macos, no? Perquè, clar, l'estadística sempre, si tenim molta gent participant, segurament podrem treure uns resultats molt, molt, molt més interessants. O sigui que jo animaria la gent que encara hi són a temps d'apuntar-se i d'aportar a bon terme aquest estudi, que nosaltres pensem que l'important d'aquest estudi és que la societat participa. Són tots els que podem participar i aportar dades per fer aquest estudi.
6: Quines aplicacions pot tenir aquest estudi? Per què ens pot servir en un futur?
7: Bueno, és un estudi una mica pioner, perquè no s'havia fet mai això. Nosaltres el que considerem més important és que estarem molt contents si la societat veu que pot participar a la ciència, que la ciència no és una cosa estranya i llunyana, sinó que tothom pot participar i pot fer ciència. Això per nosaltres ja és un resultat molt important. I després també, bueno, seria per nosaltres molt important si realment veiem que hi ha una resposta diferent quan estem emocionats veient un eclipsi que quan no estem en aquesta situació, no? Per això nosaltres també seria molt important. I dic que és un estudi pioner perquè, bueno, abans no hi havia aquests dispositius i no era possible agafar tantes dades d'una manera relativament fàcil, i ara en aquests moments la tecnologia ens permet, pues, fer aquests estudis.
6: Per tant, consideres que és una cosa que ens podem anar acostumant a veure, no? Aquest perfil d'estudis on tothom hi pot participar, i on gairebé, com qui diu, com deies, no? Si no fa aquest aspecte de més voluntari, gairebé no ha ni d'esforçar-se, no?, per participar.
7: Absolutament. De fet, nosaltres el que volíem és que la gent no hagi de fer res, que la gent estigui gaudint de l'eclipsi i només portant-la al rellotge ja està aportant dades. Això per nosaltres era molt important, no? Perquè no volíem que la gent estigués pendent de fer l'estudi. I això és una cosa, pues, que resulta relativament fàcil, i evidentment la ciència està avançant molt en aquest sentit, en el sentit del camp de les dades, no? I està canviant molt, i bueno, és una cosa que jo penso que és molt positiva.
6: Llavors, el que comentàvem, a l'hora de veure l'eclipsi, fins a quin punt hem d'estar tranquils o tranquil·les segons la resposta fisiològica que tenim? Si ens alterem, si tenim una mica més de pulsacions de l'habitual, això entra dins d'un escenari normal?
7: Sí, absolutament, que és, no, forma part de les nostres emocions, de la nostra vida, no? Això segurament no patim moltes vegades a la nostra vida, d'una manera a vegades positiva i a vegades negativa, no? O sigui que nosaltres el que hem de fer és gaudir d'aquest moment, i després les dades ja ens diran, ja ens parlaran.
6: I si em permet la darrera pregunta, la doctora Cruz, sí, com viurà l'eclipsi?
7: Bueno, jo estic a Calafell, de vacances, i estic molt emocionada perquè no he vist mai un eclipsi total, i segurament el viuré demà a la tarda des de la platja. Espero que també estigui molt emocionada. De moment ja ho estic, eh?
2: A Calafell han muntat, mira, ja que diu que està a Calafell, entre altres qüestions, han muntat diverses opcions, sí, per veure-ho des del mar, fins i tot, per poder, doncs, sí, endinsar-se una miqueta al mar. Això està, sí, xulo.
7: Sí. Sí, ho he vist.
2: Molt bé. No sé, com a darreríssima pregunta i molt ràpida, si s'ha fet mai un estudi d'aquest tipus amb algun fenomen així semblant?
7: No, amb persones no. Sí que s'han fet estudis amb animals, però els animals tenen una cosa diferent de nosaltres. És que, clar, els animals no saben que hi ha un eclipsi, no? Per la qual això és una sorpresa per ells, i hi ha alguns animals que es posen nerviosos, altres que se'n van a dormir, però amb humans no s'havia fet mai.
2: Doncs moltíssimes gràcies a la Maria Jesús Cruz, cap del grup d'investigació de pneumologia de l'Hospital de la Vall d'Hebron. Moltíssimes gràcies, doctora Cruz.
7: Moltes gràcies a vostès. Adéu, bon dia.
2: Adéu, bon dia. I també al company Ivan Conde del Prat Ràdio. Moltíssimes gràcies per aquesta entrevista, company.
6: Igualment, molt bon dia.
2: Una abraçada. Vinga, va, en escassos segons ja arribarem gaire minuts, eh? Arribarem gairebé a les 10 del matí. Tanquem la primera hora de l'Obert per Vacances. Més eclipsi a la tornada.
8: La xarxa de comunicació local.
9: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum...
10: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
11: Omple les nits d'estiu de surrealisme. El Teatre Museu Dalí de Figueres torna a obrir les seves portes en horari nocturn de l'1 al 23 d'agost, de 9:15 fins a la mitjanit. I aquest any presenta una novetat molt especial. Una instal·lació artística en un dels patis interiors on Salvador Dalí és el protagonista absolut. Gaudeix d'una experiència visual i sonora per endinsar-te més encara en l'univers dalinià. Reserva la teva entrada en visita lliure o guiada a salvador-dalí.org i viu unes nits excepcionals.
12: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
13: Uau! Quina furgoneta!
14: L'he llogat a Iberfurgo.
13: Està com nova, ni sembla de lloguer.
14: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, Naua, a Vilamalla o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.
15: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
16: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 11 d'agost tens la síndria negra sencera Carrefour al mercat categoria 1 a un preu imbatible de 65 cèntims al quilo. T'estalvies un 31%. Sempre les millors promos.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí.
2: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Mobilitat i afectacions a l'AP7 en sentit Tarragona, a l'altura de Santa Margarida i els Monjos, i també a Vilafranca del Penedès, per un accident que obliga a tallar un carril. També hi ha afectacions a l'A2, a Sant Vicenç dels Horts, i a l'AP23, a Molins de Rei, per vehicles al voral. A banda, les obres a l'AP20 a Barcelona també continuen provocant retencions amb un carril tallat en aquest punt. Pel que fa al transport públic, les línies S1 i S2 de Ferrocarrils de la Generalitat estan interrompudes entre Sarrià i Gràcia fins al 23 d'agost, també per obres. El trajecte es cobreix amb autobusos alternatius i aquest matí també s'hi han format algunes cues d'usuaris. I en plana internacional, un terratrèmol de magnitud 7,4 s'ha sacsejat aquest dilluns Colòmbia, amb epicentre San José de Palmar, al departament de Chocó. El balanç provisional és de 132 morts i 570 ferits, amb 61 edificis esfondrats i més de 1.500 habitatges afectats. També han quedat danyats 18 centres de salut, 52 centres educatius i 18 carreteres. El govern espanyol no té constància per ara de que hi hagi víctimes espanyoles. I queda només un dia pel gran eclipsi solar. La Generalitat el retransmetrà en directe des de l'Observatori de l'Ebre, Roquetes, amb conferències científiques i el llançament de 3 globus sonda per estudiar els efectes de la disminució sobtada de la radiació solar. Pel que fa als dispositius, els agents rurals mobilitzaran prop de 150 efectius per reforçar la vigilància dels espais naturals davant l'elevada afluència i també del risc d'incendi. El CAT-112 també reforçarà més d'un 15% la plantilla habitual davant la previsió que les trucades d'emergència augmentin entre un 10 i un 15%, i també hi haurà un dispositiu de 700 efectius de Mossos d'Esquadra per tal de garantir la seguretat en els diversos punts habilitats. Salut recorda que caldrà utilitzar ulleres homologades excepte durant la fase de totalitat. Precisament, les autoritats de consum han ordenat de retirar 6 models d'ulleres per risc de lesions oculars greus. Pel que fa a la mobilitat, Renfe també ha programat un tren especial de reforç de la línia R16 de Tortosa a Barcelona, i Trànsit recoma a evitar l'AP7 i proposa rutes alternatives i insta a no seguir el fenomen des de les carreteres i també evitar fer desplaçaments innecessaris. I un nou tiroteig al Prat de Llobregat arran d'una baralla ha deixat 32 beines i 5 cartutxos localitzats pels Mossos d'Esquadra. Els fets van passar ahir a la nit en 2 punts del municipi, un a la plaça de l'Amistat i l'altre al carrer del riu Túria, i no hi ha hagut ferits ni detencions, tot i que els agents van identificar una persona que portava una navalla. El cas se suma a 3 tirotejos més registrats els darrers dies a Barcelona i també en municipis de l'entorn. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.

0: històries del dia a dia, històries de colles, de famílies, fins i tot de festa major, que és la situació en què es troben moltes poblacions de Catalunya i que estan a punt de començar. Si no s'hi troben, ja estan a les portes. D'això va avui la pregunta del dia de les colles de festa major. Seríem capaç de trobar la millor colla de festa major popular de Catalunya? Home, així en un pim-pam, en un programa d'un dia i una crida a la participació d'una hora, no. Però potser de cara a l'Obert per vacances de l'any vinent ens ho plantegem i ho fem una miqueta més extens. Aina Barbany, Cardedeu, bon dia.
1: Bon dia de nou, què
0: bon
1: tal?
0: Bon dia. Doncs bé, sabent, a veure si ja tenim una primera prospecció, no?, d'aquell orgull de colla que tenen moltes persones a Catalunya.
1: Sí, seria complicat, com bé comentes, amb un sol dia a determinar la millor colla de Catalunya, Però bueno, anem a veure què n'opina la gent. De moment tenim a la Pilar, que a través d'Instagram ens ha dit Charango, que no sé si és alguna colla en concreta del seu poble. A mi no em sona,
0: bé,
1: però
0: igual la confós la colla amb el grup, però bé.
1: Potser sí.
0: O, no?
1: O sigui, ho ha posat amics. Des d'aquí li demanem, si ens està escoltant, que si ens ho pot especificar una mica més i així ho podem explicar.
0: Molt bé.
1: També tenim via Instagram el David, que ens ha dit la Patufa de Llinars.
0: Ui, que es tracta... Patufa de Llinars, què deu ser això? A vegades pel nom de la colla pots destriar quin tipus de colla és, però a vegades no.
1: No, de fet és bastant complicat, jo no ho hagués dit, però bueno, potser sí que té sentit, que és la colla gegantera del municipi.
0: Clar, es diu en Patufa, no?
1: Sí, la Patufa, els gegants, sí, és graciós, no? Però sí. Però sí, ens ha dit això, i a més, el David també ens ha fet arribar via WhatsApp una nota de veu explicant-nos per què creu ell que les colles són importants en el municipi, no? Pel teixit cultural del municipi. Escoltem-lo.
2: Doncs les colles de cultura popular de tots els pobles al final són la millor forma de fer teixit associatiu i la millor forma de que el poble tingui una identitat cultural, perquè a cada poble la cultura popular és diferent i per tant són la identitat tradicional i molt històrica de tots els pobles.
1: Clar, és així.
0: Doncs mira, que sapigueu que la Patufa de Llinars és una dragoneta d'aigua super cookie, una drag femenina super mona, perquè es veu que la van remodelar una miqueta perquè no fes por, perquè fos encara més bonica. És una monada, jo crec que ha de fer les delícies de les criatures, La Patufa de Llinars, m'encanta. Mira, me l'apunto al bestiari. Ah, que és mona.
1: És molt mona, sí. Se la veu molt
0: bona
1: coquet,
0: persona,
1: no,
0: bona dragona.
1: Ara.
0: Sí, sí.
1: Sí, sí, sí.
0: Me l'apunto, m'agrada, com a fons de pantalla. Què
1: això.
0: Més?
1: També tenim a l'Àgata de Granollers, que ens diu el següent.
3: Per mi la millor colla de cultura popular de la comarca, sense cap mena de dubte, són els Xics de Granollers, perquè hi he trobat un espai on no només he après què són els castells, sinó també he pogut veure en primera persona el poder que té la unió de totes les forces, no?, amb un mateix objectiu, i que cada persona pot sumar i pot aportar la seva. I tot això es veu durant molts dies de l'any, però sobretot també a la Festa Major de Granollers, on és un dels dies més especials per la colla.
0: Home, és que clar, colles n'hi ha de molts tipus, però clar, les colles castelleres en són unes quantes.
1: I tant, tant.
0: Sí.
1: I és això, al final és un grup que amb qui tu passes bé, amb qui comparteixes molts moments, moltes experiències.
0: I pateixes,
1: rialles,
0: que
1: nervis.
0: Això també això uneix, el fet de patir,
1: sí.
0: No?
1: Pateixes, sí. I això uneix bastant.
0: Doncs sí, els Xics de Granollers, clar que sí, serveixi com d'exemple per totes les colles castelleres que tenim a Catalunya, que són un bon feix.
1: I tant. Tenim un últim àudio, sí. Abans, a veure si ens envien més per al final del programa, que és del Sergi, que també es trasllada a Granollers, i es tracta dels Diables, en aquest cas.
0: Toma ja.
4: La millor colla de cultura popular és clarament Diables de Granollers, sense cap tipus de dubte.
1: Clarament.
4: Porto més de 10 anys a la colla i puc dir de primera mà que aquesta barreja de foc, cultura, gent, estar en contacte amb aquest món és una cosa extraordinària que no canviaria per res del món, i bueno, és una experiència preciosa que recomano a tots els oients provar alguna vegada a la vida.
0: Clar, després si vas a mirar com passa les colles de Diables o les de Castells, són colles que tenen un puntet friqui, o sigui que apuntar-se segons quina colla és més fàcil. Si tu t'apuntes a una colla de Diables o de Castells, ja és com que vas a lo que t'ha d'agradar.
1: Sí, sí, totalment. És això, t'ha d'agradar molt, és molt vocacional al final. Després, tu t'hi posaries en el foc,
0: jo no,
1: Maria?
0: No, però mira, ara que... No. Ui, jo quan fem les retransmissions de la Festa Major aquí, que hi ha un munt d'elements del seguici que porten foc, i estic jo amb el micro, bueno, m'amago darrere la gent, no sé on posar-me, me fa molt de respecte. El que passa que ara que et deia això, també et dic una altra cosa, després parles amb gent i també hi ha les persones, moltes, que et diuen, jo no m'ho hagués pensat mai, me vaig apuntar perquè tinc un amic o perquè ma filla, no sé què, i al final estan encantades i s'han quedat. Vull dir que mira, tot és provar-ho a la vida.
1: Totalment, no? D'acord, sí.
0: Tu què, tu estàs amb alguna colla, Aina, que es pugui explicar? No,
1: jo vaig entrar en una colla i
0: de cop
1: va venir la pandèmia i es va parar tot. Ostres. I va ser com una senyal de no, la vida no et dona per tant, així que no, millor que no. Però m'agradaria molt, la veritat.
0: Però de què? No ho saps, o sí?
1: No tinc ni idea, suposo que ja ho veuria, depèn del moment de la vida en què estigués, una o l'altra, però sí que m'agradaria, sí.
0: Vinga, molt bé. Tenim alguna impressió més, alguna recomanació de colla més, o ho deixem per després?
1: Ho deixem per després. Vinga. De moment no hem rebut res, així que seguim amb els missatges oberts perquè ens ho enviïn.
0: Parlem de colles de Festa Major, així en general, és el que us demanàvem avui, el tema del dia. Aina Barbany, Cardedeu, moltes gràcies.
1: A vosaltres, fins ara.
0: Però nosaltres ens ho hem fet venir bé per trobar un reportatge que creiem que era molt interessant fer-lo, ja tardàvem en fer-lo. Per tots aquells que us agrada estar al cas de les noves paraules que surten, especialment les que diuen els adolescents, n'hi ha una que està en boca de tothom, FOMO. Què és això? Ras i curt, són sigles en anglès, que ve a dir que tenim com a fòbia, com a por a perdre'ns allò que, a un esdeveniment en què hi participa tothom. Situacions molt típiques del dia a dia, especialment pels adolescents, quan fas coses, quan en colla, quan la colla fa alguna activitat, no? I t'ho diuen, i tu no tens temps i no et ve massa de gust, ni tan sols et ve massa bé a fer aquesta activitat, però dius, és que hi he d'anar, ho he de fer, perquè és que si no em perdré una experiència col·lectiva. Jo crec que una mica és el que ens està passant amb el tema de l'eclipsi, no? Que es crea com una necessitat social de no perdre-t'ho, perquè si no, clar, has deixat passar aquell moment. Doncs en això consisteix el FOMO. També hi ha l'alternativa, que és el contrari, de fet, el JOMO, que és l'alegria de deixar passar les coses i tu viure a la teva bola. Jo us explico el que sé, però qui té la informació de veritat és el nostre company Eric Rosique de Ràdio Ciutat de Valls, que ens ha preparat aquest reportatge xulo.
5: Veure o no veure l'eclipsi solar. El fenomen natural que ens regala l'univers aquest 12 d'agost és un esdeveniment que molts veurem un cop a la vida. No tothom té l'oportunitat de viatjar ni veure un fet natural d'aquestes característiques que passaran d'altres llocs, però aquesta és l'única oportunitat que podrem veure a la casa nostra. I si me'l perdo? I si no veure'l em genera angoixa perquè uns el veuen i jo no? Aquest principi se'l coneix popularment amb el concepte anglès FOMO, Fear of Missing Out, o el que és el mateix, por a perdre'ns alguna cosa important. Aquest fet pot produir-se, per exemple, en perdre'ns l'eclipsi solar d'aquest 12 d'agost. I podré ser-hi, vull veure'l parcialment o necessito desplaçar-me expressament per veure l'eclipsi total. Alguns estudiosos i experts relacionen el FOMO amb un tipus d'ansietat social en què persones senten la necessitat constant de saber què fan els altres i comparar-se constantment amb altres persones que viuen experiències més importants que la d'un mateix. Aquesta sensació ens ha acompanyat al llarg de la història a través de converses de boca a orella, però que, sens dubte, les xarxes socials han amplificat aquest fenomen. La hiperritualització constant de veure i viure en directe la vida dels altres ens ha fet agreujar aquest sentiment. Viatges idíl·lics, felicitat en simples fotografies, reunions socials, casaments de pel·lícula, famílies o relacions idíl·liques, tot estímul ens fa qüestionar si estem vivint la mida que ens mereixem. Però quines són les causes i senyals més comunes del FOMO? Ens ho explica el psicòleg Pep Roig.
6: Està directament relacionat amb les xarxes socials. Les causes són la incapacitat de poder absorbir tota la informació que nosaltres rebem a les xarxes socials.
5: En resum, les causes i senyals més comuns del FOMO són la revisió compulsiva dels estímuls a través dels dispositius mòbils, acceptar tota mena de sortides o propostes per por a no estar sol i no tenir ganes de fer-ho, o tenir una sensació d'insatisfacció constant amb un mateix pensant que les altres persones gaudeixen d'una vida millor. Però això com afecta a la nostra salut mental? De quina manera podem arribar a interpretar la comparació constant amb una vida d'aparador? Pep Roig, psicòleg, ens ho explica.
6: El que hem de fer per pal·liar aquesta necessitat o gestionar la millor manera possible, bé, avui en dia És un problema i hem d'entendre que no és una tasca fàcil, especialment en el món dels adolescents, però també els adults tenim aquesta necessitat, no? Per tant, primer de tot és prendre consciència de que les persones tenim un problema. Qualsevol problema, des del punt de vista de la psicologia, el primer pas és sempre prendre consciència que existeix un problema. Llavors, un cop les persones sabem que tenim aquesta necessitat constant de validar informació, tindre el mòbil al costat, s'ha de generar un procés de deshabituació.
5: Però hi ha una altra manera d'entendre aquesta por a quedar-se fora, una que precisament reivindica el contrari, el plaer de perdre'ns coses. Aquest concepte es coneix com a JOMO, també de l'anglès Joy of Missing Out. Reivindica precisament això, la capacitat de no haver de ser a tot arreu, de no haver de viure-ho tot i de no comparar-nos constantment la nostra experiència amb la dels altres. Quines són les causes del JOMO?
6: Aquest cas és quasi bé com una cultura que està associada, no, a l'slow food, al quilòmetre zero, a una vida molt més tranquil·la. Recordo fa uns dies que estava mirant una notícia d'un poble que un acte de la festa major era un dia sense mòbils, no? Hi havia tot un conjunt d'activitats, hi havia xerrades, hi havia jocs, hi havia activitats intergeneracionals i havies deixat el mòbil a l'entrada. Per tant, aquest JOMO seria, doncs, aquesta antítesi, perquè molta gent es troba que no comença a estar incòmoda dins el món de les xarxes socials. Per tant, en aquest cas seria, si ho posem en el món de l'eclipsi, seria anar a disfrutar de l'eclipsi sense la necessitat d'estar fent fotos, d'estar a fer-ho en família, fer-ho en comunitat, fer una activitat, un sopar, tot sigui, doncs, del gaudí.
5: Potser per això l'eclipsi és un bon exemple de com prendre'ns un fenomen que segurament ens marca una sensació que ens acompanya dia a dia i que s'amplifica a través de les xarxes socials. Hi haurà gent que el veurà perfectament, d'altres que només el veuran en una part, i alguns senzillament se'l perdran per circumstàncies alienes, causes personals, laborals o d'una altra índole. La conclusió és que podem extreure de tot plegat és que potser no passa res. Potser està bé la manera que escollís la forma de veure l'eclipsi o de veure i viure les coses, perquè no podem ser a tot arreu, no podem viure-ho tot. Potser el veritable repte no és deixar de perdre'ns coses, és deixar de patir perquè ens les perdem.
0: Doncs una boníssima conclusió, clar que sí, Eric Rosique, des de Ràdio Ciutat de Valls, clar que sí. Doncs ens quedem amb això, ara ja sabem una miqueta més què és el FOMO i què és el JOMO, com ho podem explicar psicològicament, i sobretot ens quedem amb aquest darrer punt de l'Eric, que l'important és no patir, en general. Vinga, seguim endavant i ara establim una connexió en directe que ens du cap a Premià.

0: Disculpeu que parlo molt a poc perquè estic assimilant, eh? A cada connexió que fem estic assimilant una miqueta el contingut, perquè és que tenim tantíssima informació i tants punts de connexió i tant d'eclipsi a la nostra vida des d'ahir, i més que tindrem que això doncs va una miqueta a ralentir, el meu cap va ralentir, eh? La resta de companys no, que estan prou desperts. Mireu, el que volem fer en aquesta connexió de l'on és i què fa, que normalment ens porta cap a Premià, en Premià Mèdia, amb el Manel Ferrer, doncs avui canviem de veu portant, avui saludarem la Gemma Palet, també des de Premià, perquè volem saber, volem que ens expliqui com es viurà l'eclipsi a Premià, però també al Maresme. Va, que la saludem ja de bon matí. Gemma Palet, visibilitat, no visibilitat, com ho teniu aquí al Maresme? Bon dia.
1: Bon dia, Núria. Doncs sí, ara en parlarem amb l'expert que ens acompanya, l'astrònom Ramon Navas, però ja us puc avançar que des del Maresme la cobertura prevista superarà el 99,5% del disc solar, una xifra molt elevada. De fet, serà superior a la d'altres punts de Catalunya, com ara l'Alt Empordà o la frontera amb França, on la cobertura rondarà el 95%. Ramon Navas, benvingut.
2: Hola, molt bé. Encantat d'estar aquí amb vosaltres.
1: Primer de tot, explica'ns per què tothom està amb l'eclipsi i en parla tant.
2: Home, un eclipsi total de sol que passi per Espanya feia centenars d'anys que no passava, i de totes les experiències astronòmiques és de llarg la més espectacular. Jo vaig viure l'eclipsi del 99 a Alemanya, i tot i que va ser al migdia, i tot i en teoria saber pues lo que havia de passar, quan vaig veure que el sol s'apagava de cop en el segon precís i es feia de nit, sembla que no pugui ser, no costa de creure. És una experiència espectacular.
1: Perquè la gent ho entengui, de forma senzilla, què passarà aquell dia al cel?
2: Aquell dia, a la zona de totalitat, que aquí Premià estem just a fora, i s'ha de recalcar això de que estem a fora pels pèls, però estem a fora, que ningú esperi des de Premià que es faci de nit. Quan estàs a la totalitat i l'eclipse succeeix a bona altura sobre el cel, que aquest també té el hàndicap de que estarà baix, estarà solament a 4 o 5 graus, depenent de la zona, pues és que tu vas veient com el sol es va tapant, com si fos un eclipse parcial, fins aquí no hi ha diferència, però quan queda l'últim trosset, menys de l'1%, inclús amb el 99% del sol tapat, sí, hi ha menys llum, però la nostra vista s'hi acostuma i sembla una tarda, no es veu, no es veu negre nit, i a la que es tapa aquell últim 1%, que això, trigues segons a fer-ho, llavors és com qui apaga les llums d'una habitació, és molt espectacular.
1: I aquesta foscor completa, total, quan dura? Uns segons?
2: No, dura, bueno, depenent del marge, de com més cap a Astúries dura més, és un eclipse que en aquest cas no dura massa, dura sobre el minut. Comptem, poder minut i mig cap a Astúries, i cap a on acaba Tarragona, inclús a Mallorca, dura uns pocs segons, 20 o 30 segons. Per tant, el primer que jo diria, ulleres d'eclipse, imprescindible. Mirar l'eclipse de qualsevol manera és acabar amb una ferida a la retina, perquè a més a la retina no hi ha cèl·lules nervioses, i estem mirant el sol i no ens adonem que ens estem cremant la vista. No, és que quan em faci mal deixaré de mirar. No, és tard. Vull dir, ulleres de sol imprescindibles. Se troben per tot arreu. No vull fer propaganda, però hasta els supermercats n'estan tenint. Han de ser homologades i que posi que tinguin a l'ISO. Gairebé el 99% del que es ven és correcte. Però ulleres de sol és imprescindible durant tota l'eclipse, excepte quan en els llocs on hi hagi totalitat que s'apaga, i us donareu compte que es fa de nit, llavors te les pots treure, i aquells 20, 30, un minut escàs que durarà, el mirar sense ulleres. Solament a la totalitat, el resta ens les tornem a posar.
1: Són moltes les persones que no es volen perdre aquest esdeveniment històric, que el volen veure. Aquí, per exemple, Premià de Mar, abans parlaves d'un concepte, la totalitat. Sí. Parla'ns del percentatge de visibilitat.
2: Sí. A veure, l'eclipse comença una hora i pico abans de que sigui la totalitat, i si anem mirant el sol amb les ulleres veurem que cada vegada està més tapadet. Cap a les 8:38, em sembla que són, es tapa per complet. El problema és que estarà molt baix, estarà 4 graus, em sembla que és aquí Premià, sobre l'horitzó. Amb la qual hem de vigilar que les muntanyes de l'oest no ens tapin, perquè clar, quan el sol està baix tampoc és la claror que tenim ara, però home, amb el sol sobre l'horitzó és ple dia. Sí que veurem que la llum baixa, però clar, al no tapar-se per complet no tindrem la caiguda brusca de llum que tindran a Tarragona, per exemple.
1: Clar. Per tant, alguna ubicació estratègica per aquí a la
2: ubicacions
1: zona...
2: Ubicacions estratègiques és moure't d'una franja que va així a grans maneres, des d'Astúries, Burgos és bon lloc, Saragossa és bon lloc, Lleida, una part de Lleida, no tota, Tarragona... És a dir, ens hem de desplaçar cap al sud.
1: Val. I si no tenim l'oportunitat de desplaçar-nos i ens hem de
2: quedar... Disfrutem de lo que hi hagi aquí. És difícil explicar què es veurà amb un eclipse del 99%, clar, però no serà molt diferent a un eclipse del 50 o el 60%.
1: Hi ha molta diferència del 99% al 100%?
2: Total, la diferència és abismal. Sembla mentida que aquest 1% signifiqui tant, però hi ha moltíssima diferència. Fa uns anys vam tenir un eclipse anular, que també es va tapar el 98, per això que va ser a València. I la gent que no estava mirant al cel veia que sí, era una tarda una mica amb la llum estranya, però és que no es va fer de nit i el sol es va tapar per complet, menys la corona, va quedar una corona tot al redador, un anell de foc. Va ser maquíssim, també va ser una època que els governs d'aleshores van dir que els nens no sortissin a l'escola, perquè som un país que a vegades, segons qui governa, i no vull fer política, es fan bestieses com, no, un eclipsi és perillós, per tant els nens, era època escolar, els nens que no surtin a mirar-lo. No, no, el que has de preparar a les escoles és perquè els nens puguin disfrutar d'algú inèdit.
1: Sí.
2: Aquest eclipse ens ha de servir a practicar, perquè el eclipse bo és el de l'any que ve. Passa a Andalusia, molt a baix d'Andalusia, a poca zona d'Andalusia, i aquell eclipse sí que és al migdia, amb el sol ben alt, i aquest és el dels tres eclipses que venen ara consecutius, aquest és el bo, el de l'any que ve. Però bueno, disfrutem primer d'aquest, no?
1: Totalment.
2: Si algú es vol desplaçar, sobretot que tingui en compte que, per exemple, va passar la mà i aquí passarà igual, hi ha tanta gent desplaçant-se a últim moment que es col·lapsen totes les carreteres. Per tant, si voleu veure l'eclipse, no es mou el mateix dia de l'eclipse. El dia abans, a poder ser.
1: No, uns dies abans.
2: Sí. Alemanya va ser caòtic. Jo estava pràcticament a la franja de la totalitat, vaig veure que molt justet i vaig dir, va, vaig a fer 30 quilòmetres. Aquests 30 quilòmetres o 40 que vaig fer extras em va costar un parell d'hores, perquè estava tot col·lapsat.
1: Fins ara hem parlat d'aquest eclipsi més aviat pel que fa més a la part tècnica, no? Pel que és més a tema energies, hi ha gent que assegura que aquest eclipsi farà ressonar alguna cosa a nivell col·lectiu o a nivell individual.
2: Jo, com he comentat abans, soc molt escèptic des del punt... Jo soc, sobretot, m'agrada molt la ciència, tot el que està fora de la ciència, em sembla bé que la gent cregui el que vulgui, però el que sí és cert és que a la zona de totalitat els ocells i molts animals diuen, s'ha fet de nit abans d'hora, se'n van a dormir. També hi ha uns canvis de pressió atmosfèrica, és a dir, que el sol deixi d'il·luminar amb tota la seva llum i tota la seva escalfor, ni que sigui durant un minutet o uns segons, una zona concreta, pues fa uns canvis de pressions que se fa que s'aixequi el vent. Hi ha una sèrie de coses reals. Després que la gent s'activi, canvi la seva ressonància i una quantitat de coses que es diuen, jo no hi crec, però aquí ja...
1: Clar. Ramon, ara ens trobem al mirador del port de Premià de Mar. Creus que aquesta seria una bona ubicació per contemplar aquest eclipsi?
2: Em preocupa les muntanyetes. Sí que estan baixes, però 4 graus és molt poca altura. Llavors, hi ha una pàgina que es diu el trio d'eclipses ibèricos o alguna cosa així, que entres allà i surt dibuixant les ombres de tot arreu. Dieu que ho heu mirat i que aquí sortia, pues, perfecte, justet ha de ser, perquè estarà 4 graus.
1: Hi ha alguna altra zona aquí a Premià que puguis considerar bona?
2: Hem de tenir a l'oest absolutament despejat, destapat. I clar, a Premià poder a dalt de les muntanyes. Algun mirador que tinguis a l'oest. Ara que recordo, allà el mirador que hi ha, diguéssim, apropant-se a la cadira del bisbe, no la cadira del bisbe en si, però apropant-se a la cadira del bisbe, jo he anat a fotografiar alguna vegada cometes que estaven a l'oest, molt baixos, gairebé sobre Barcelona. Sí que hi ha unes muntanyetes, però jo crec que allà hi ha més... Si s'elegeix bé el lloc, hi ha més... Estarem a més... Tindrem el sol més alt.
1: Per anar acabant ja l'última pregunta, quan tindrem una altra oportunitat per veure un eclipsi d'aquesta magnitud?
2: A l'any que ve, també cau a l'estiu, ara no sabria dir la data, però vamos, a la web està, eh? Sembla que és cap al juliol. No vull dir mentida. Però és solament a Andalusia. Andalusia i també a Marroc. I després el següent any n'hi ha un, però que des d'Espanya serà anular.
1: Anular.
2: No serà total.
1: Anular va ser el que vam viure
2: fa
1: molts anys?
2: Va ser el que vam viure a València, que va ser, des d'aquest punt de vista, molt maco, però un eclipsi anular està molt lluny de tenir l'espectacularitat del total. La idea aquesta de que és... Us heu d'imaginar com si ara aquí algú tingués un interruptor, li donés a l'interruptor i es fes de nit.
1: Clar.
2: No es fa negra nit, però es fa suficient negra nit perquè els cotxes automàticament posen les llums. Uh-huh. Estàvem en una plaça a Baden-Baden, a Alemanya, i els focus es van encendre.
1: Clar.
2: És allò que no estàs mirant al cel i te n'adones. Uh-huh. En canvi, un eclipsi del 99%, tu vas caminant, serà el 99% i no veuràs cap diferència. Amb un del 100%, no és que veuràs la diferència, és que et quedaràs pasmat.
1: Clar.
2: És, de tots els espectacles, jo he vist aurores boreals, he vist de tot. Cometes que ocupaven mig cel, com un eclipsi de sol, no hi ha res d'espectacular.
1: Doncs després d'aquesta conversa, no ens queda cap dubte de que no podem perdre'ns aquest esdeveniment astronòmic.
2: Sí.
1: Així que, Ramon, moltes gràcies pel teu temps.
2: De res.
1: Doncs ja ho veieu, Núria, al Maresme, i concretament aquí a Premià de Mar, ja està tot a punt per viure aquest fenomen astronòmic tan excepcional. Així que, si encara no sabeu des d'on observar-lo, les platges del Maresme o qualsevol punt elevat de la comarca poden ser una molt bona opció, sempre, això sí, amb les proteccions adequades.
0: Moltíssimes gràcies, Gemma Palet, per fer-nos entendre que també aquí al Maresme, potser no tan fàcilment com per aquí més cap al sud, però que també tenim eclipsi i visible. El Ramon, sens dubte, no se'l perdrà, ja veiem que és un friqui dels eclipsis. I mira, a mi em fa un por entre nosaltres, em fa por una altra cosa, no sé si ho voleu comentar, que és que tenim tanta expectació, no?, de cada ser tan especial. Ara escoltarà el Ramon, que deies que no he viscut mai res així, que al final, per esperar-ne tant, a veure si al final ens quedarem decebuts. Allò de me l'imaginava més gran, que deien en aquella sèrie, no? Esperem que no. Va, que aquí l'està fent molt, molt grossa, deixem a premiar, sí, deixem el Maresme, són els companys del Parc Astronòmic de les Muntanyes de Prades. Cap allà marxem.
3: Obert per vacances.
0: En cada Obert per vacances es fem un fart de viatjar d'una punta a l'altra de Catalunya, gràcies a les emissores que col·laboren, que participen i que ens fan entendre les realitats que hi ha en aquest petit país que tenim. Doncs bé, ara, com dèiem, marxem del Maresme i anem cap a Prades, i físicament hi anem, perquè qui ha viatjat des de Tarragona cap a Prades no està molt lluny, però bé, és muntanya amunt. És un home de Tarragona Ràdio a qui li encanta la muntanya. Pep Sunyer, bon dia.
4: Bon dia, Núria, què tal? Bon dia a tothom.
0: Al Pep li va faltar temps quan vam dir fan un festival d'astronomia a Prades per l'eclipsi, i el Pep va dir res de fer-ho per telèfon, jo me n'hi vaig. Hi ha ambient aquí de festival astronòmic, perquè és que ja fa dies que va i dura tot el dia, és un festival realment.
4: És un gran festival i hi ha un gran ambient, eh? Mira, només et diré que si no arribo pujant no hagués vist el Tultel Poltrona, que ara mateix està fent una de les conferències.
0: I el Tultel Poltrona, mateix, parlant d'eclipsis.
4: Sí, parlant, wow. Bueno, no sé, suposo que sí, però mira, ara ho desvetllarem. Hi ha molt d'ambient, hi ha molta gent entrant i sortint aquí a la plaça dels Arbres, on hi ha la seu del Parc Astronòmic de les Muntanyes de Prades, i també molta expectació mediàtica, perquè hem vist alguns mitjans internacionals per aquí entrevistant a l'Aleix Roig, el responsable del Parc Astronòmic, i molt d'ambient, per això ja va arrencar ahir i encara continua fins quan ha fet l'eclipsi.
0: I molts mitjans, ens comentaven els reorganitzadors, internacionals també,
4: Sí, mira, no fa gaire d'acabar de fer una entrevista amb ell, amb l'Aleix, que el saludem ja. Aleix Roig, què tal? Bon dia.
5: Hola, molt bon dia i benvinguts a Prades.
4: Un plaer acompanyar-vos. A més, fa fresquet aquí dalt, que sí, això creix, eh?
5: Jo encara vaig amb maniga llarga.
0: Uau,
4: escolta, t'han entrevistat d'un mitjà internacional, no fa gaire, no?
5: Sí, mitjans del centre d'Europa, d'aquest fet aquest era una televisió d'Alemanya, que ja fa més d'un mes que es van acreditar, i de fet ara d'aquí unes hores ve també una premsa de Xina, que és un mitjà que ho faran en anglès, i bé, tenim gent d'arreu del món. Realment s'està ja veient que aquest esdeveniment és d'impacte mundial i demà ho veurem encara més.
4: Qui hi ha allà dins ara mateix?
5: Allà tenim el Jaume Mateu, del Circric, que aquest dia tenen instal·lada la carpa a Prades, i és un dels ponents del més de 100 activitats que tenim previstes i que estem portant a terme aquests dies. Ahir vam tancar la nit amb el concert de la Mariona Escoda, per exemple, i aquest vespre tenim la Judith Nederman.
4: He vist també alguna companya astrofotògrafa per aquí, no? Molt reconegut. També teniu gent experta en la matèria, no?, que estan com vosaltres per aquí, no?
5: Sí, de fet, ahir vam rebre ja Bray Falls, que és un dels referents mundials de l'astrofotografia. Ens va oferir unes xerrades, tallers, també la Noemí León, i, de fet, vam acabar el dia amb les conferències del Miquel Sureda, astrofísic, divulgador, fent diversos espectacles del gran eclipsi, i al final també estem rebent observatoris d'arreu de Catalunya. Vam tenir els companys de l'Observatori de Pujalt, en breu venen els companys del Balbanyà, també del Centre Astronòmic del Solsonès. Tenim gent d'arreu de Catalunya que se'n sumaran aquests dies per fer divulgació, i sobretot els observatoris de fora de la totalitat, doncs hem tingut aquesta germanor també de compartir sessions doncs en aquestes jornades prèvies. Després, el dia 12, demà, tothom a lloc, tothom

0: mi, perquè l'avi ens va deixar fa molts anys, però el seu nom perdura, doncs, entre les estrelles.
1: Què ens recomanes per demà? Tu, que no sé si t'has vist algun d'eclipsi, suposo que sí. De total n'has vist algun?
0: De total no n'he vist cap, de parcials n'hem vist diversos, i la recomanació sobretot és fer el desplaçament amb antelació, a poder ser avui. Demà desaconsellem completament desplaçar-se, per tant, desplaçament amb anticipació. Per això el festival l'hem muntat en 4 dies, perquè la gent ja ens hagi arribat, però aquelles persones que vulguin veure la totalitat hauran de dirigir-se al sud de Catalunya, fer un seguretat, planificar, portar-nos aigua, mesures de protecció pel sol, i ja quan arribi el moment de la totalitat en un espai controlat amb accés doncs, que tingui certa vigilància de l'afluència, no anem per lliure. L'entorn natural ara mateix està en una situació difícil pel tema del risc d'incendis, per tant recomanem tenir molt de cura i molt de respecte en aquest sentit. Doncs en el moment que ens apropem cap a la totalitat, que serà exactament a 9:15, hem de tenir les ulleres a mà. No podem observar en cap cas sense unes ulleres d'eclipsi homologades. Hem vist aquests dies que hi ha hagut aquestes notícies, que hi ha hagut algunes ulleres que han estat doncs retirades del mercat. Per tant, ulleres d'eclipsi homologades, no mirar ni amb les ulleres durant molta estona, si portéssim ulleres graduades sempre per sobre les ulleres d'eclipsi, i en el moment exacte de la totalitat, si estem aquí a la província de Tarragona, ens podrem treure les ulleres durant aquell al voltant d'un minut, depèn de la ubicació, per viure, si tot va bé, una de les millors tardes de les nostres vides.
1: Mira, Núria, i els sí? ocells deixaran de piular, els ocells callen, els animals ho noten, no? Baixa la temperatura. Aquí no treu més perquè està en un entorn natural, per tant, això que passa amb un eclipsi total es nota més aquí, entenc jo, enmig de la natura.
0: Aquí, sens dubte, és espectacular, perquè estàs envoltat de natura, els sons són uns altres, al final tenim un cel fosc certificat i protegit per llei a nivell, tenim una llei catalana doncs, que és pionera en aquest sentit, i això vol dir que en plena pluja d'estels podria ser que un estel fugaç, una llàgrima de Sant Llorenç es veiés donant a l'eclipsi. Aquesta és la imatge que busca tothom a nivell mundial. Clar. I que si coincideix, podria coincidir, no ho sabem, seria històrica.
1: Se m'ha posat la pell de gallina.
2: Ostres! Mira.
1: Literalment, Núria.
0: Dono fe, l'acabo de tocar, té la pell de gallina.
1: Imagina't aquest moment, eh? Serà brutal.
2: Heu emocionat un home com Pep Sunyer, això és molt, eh? Escolta, aquí passen, aquí no. Les muntanyes de Prades són mítiques pel que fa a l'observació del cel, no? De fet, teniu el parc astronòmic aquí, vull dir que sí que hi ha llocs habilitats que això de mirar el cel no ho tenen tan regularment, però és que justament vosaltres ho teniu tot preparat.
0: Sí, al final crec que hem fet una molt bona feina amb l'Ajuntament de Prades, que com a municipi referent de l'astroturisme al sud d'Europa ha anat planificant en coordinació amb les autoritats, amb la Generalitat de Catalunya, doncs poder fer doncs, aquesta arribada gradual, habilitar aparcaments a banda, inclús del que és el propi aparcament del festival, hi ha aparcaments municipals, i el que diem, si algú volgués venir a Prades i no ho té planificat, no té reservat l'aparcament, desaconsellem pujar. Això no només a Prades, diria, tots els municipis de les muntanyes de Prades, del Montsant, si no tenim la visita planificada, organitzada i sabem on aparcarem, des d'on veurem l'eclipsi i ja estem registrats, desaconsellem anar en aquests municipis petits perquè la nostra capacitat de càrrega és limitada i sempre dic, l'eclipsi passarà però el territori quedarà i l'hem de tenir en bon estat i ben cuidat.
1: Aleix, ja fa dies que teniu entrades exaurides del festival, no sé si hi ha alguna part del festival que sigui obert al públic perquè estigui per aquí?
0: Sí, de fet les entrades les vam exaurir ja farà 15 dies perquè sempre hem dit, nosaltres som el festival anti-FOMO, o sigui, tota aquesta gent que entenc i molt respectable que a l'últim moment diuen, ostres, vull viure l'eclipsi, doncs justament no és ben bé el perfil que nosaltres tenim aquí al festival, que és al revés, és gent que s'ha planificat durant mesos i setmanes amb anticipació, i per tant, doncs bé, estem contents de que hem pogut fer aquesta arribada gradual també dels visitants i esperem viure una gran experiència amb ells.
1: Ja ho han explicat molt, que és molt especial perquè això feia més d'un segle que no passava, no? I triarà encara, no en veurem cap altre, almenys aquí nosaltres de total, no? És això, no? És a dir, és un moment i aquí hi ha gent que ho viurà de forma molt intensa, no?
0: Sí, a banda de que és un esdeveniment únic en gairebé 3 segles, que els avis no l'han viscut i que els nets no el viuran, la gent que ha vist el total, hem tingut aquests dies la col·laboració amb el Josep Massalles, hem fet diverses xerrades amb especialistes que n'hem vist molts i diuen que és un dels espectacles més intensos que podem viure a la natura. Clar, això quan t'ho diu una persona que ha vist centenars d'aurores boreals, que ha viatjat per tot el món, que ha trepitjat tots els continents, inclús l'Antàrtida, ho tenim molt en compte, aquesta opinió. Per tant, no és només que sigui un esdeveniment històric, únic, sinó que és de les coses més intenses que podem viure a la natura. En aquest sentit, també un altre missatge, i potser podria semblar contradictori, la gent que per qualsevol motiu no pugui o no vulgui desplaçar-se a la zona de la totalitat, temes de salut, temes familiars, també podrem viure una parcialitat molt alta, per tant veurem que es fa fosc, el que sí que evidentment en aquell moment no ens podrem treure les ulleres d'eclipsi, tot el

0: és al nord del país, aquí sí que les ulleres d'eclipsi les haurem de portar durant tota l'estona. I els mitjans també ens compartireu de ben segur què s'està vivint a les zones de totalitat. Aquelles persones que sí que s'han pogut planificar, doncs només ens quedarà gaudir de l'espectacle de demà.
1: Ens deia ahir un astrofotògraf com tu, iranià, que el tenim per Tarragona, que l'eclipsi total de posta de sol és molt interessant per la fotografia. Per pos que fa elements emblemàtics, enxampar-los de fons, o de fons o de primer pla, i l'eclipsi de fons, si hi ha sort.
0: Sí, sempre hem dit que aquest eclipsi ens ha tocat el primer i força difícil, perquè anirà a prop de l'horitzó, i això és una dificultat afegida, perquè els punts d'observació es limiten molt més. La Generalitat de Catalunya, amb eclipsicatalunya.cat, ha publicat les zones d'ombra, i veiem que a la zona de totalitat de Tarragona tenim un percentatge important del territori cobert per ombres de muntanyes. Però, per contra, des de les zones des d'on es pugui observar doncs, aquesta totalitat, tindrem un skyline, un horitzó amb les muntanyes, en el nostre cas de Prades, amb el sol eclipsat, que serà una imatge històrica i única. Dit això, i torno ara a donar un altre missatge, no recomanem fer imatges de l'eclipsi ni agafar el mòbil. És els 48 segons des de Prades més importants que viurem en aquell moment. Jo fins i tot com a astrofotògraf em plantejo deixar-ho tot automatitzat i donar la mà a la meva parella, la Georgina, amb qui viurem l'eclipsi sols i junts.
2: És un molt bon consell. Escolta, darrera pregunta, Aleix, què passarà l'endemà de l'eclipsi? Continua la vida al Parc Astronòmic de Prades, entenem que sí, però clar, què hem d'esperar l'endemà?
0: Evidentment, l'endemà depèn de quina derivada ho mirem, eh? A nivell de mobilitat veurem que la gent gradualment torna al seu territori, i sempre torno a reforçar aquest missatge, eh? L'eclipsi passarà però el territori quedarà. Esperem que haurem deixat un missatge molt positiu a totes les persones que ens han visitat, que han pogut viure una experiència única durant 4 dies en aquest festival de Prades, i que vulguin tornar a Catalunya en un futur, si ens han visitat de qualsevol punt del món, i que sobretot haguem deixat un territori tal com estava, que no hi ha hagut cap incidència greu, i que tot això està encara a les nostres mans, tots els que fem divulgació, totes les persones de casa nostra, que també serem una mica educadors ambientals, sobretot en aquestes zones fràgils on tenim un risc d'incendial. Nosaltres ja ho anem fent aquí, doncs, en col·laboració amb l'Ajuntament aquests dies, i traslladar aquest missatge. L'eclipsi passarà, però el territori ha de quedar, per tant, cuidem-lo.
1: Doncs mira, bon missatge per anar acabant, Núria. Per cert, aprofiteu per visitar el Parc Astronòmic de les Muntanyes de Prades, no només aquests dies, sinó la resta de dies de l'any, que està molt bé. Hi ha un edifici molt maco aquí a la plaça dels Arbres, fa fresca, per tant, veniu, no només aquests dies. Demà no és aconsellable, insistim en aquest missatge, però veniu tots els dies de l'any, que això, veureu aquí, doncs, que hi ha un centre que és fantàstic.
2: Molt bé.
1: Aleix.
0: Moltíssimes gràcies per la visita i us desitgem un bon eclipsi.
1: Núria, no sé si tornar o em quedo per aquí, perquè aquí hi ha ambient aquí,
2: Aprofita i queda't, jo et dono permís. Sí.
1: Bueno, va, vinga, que ha tornat una hora,
2: Fins demà, Pep, una abraçada forta, gràcies.
1: Adéu.
2: Pep Sunyer, en directe des de les muntanyes de Prades, seguint el festival de l'eclipsi, perquè és que Prades l'estan fent molt grossa des de fa dies i nosaltres hi volíem ser en directe. Vinga, que ens relaxem una miqueta de tanta connexió aquí i allà, i ara el que us proposem és viure l'eclipsi des del sofà, des de la cadira, des de la butaca, amb un llibre o varis llibres. Volem saber com s'ha tractat el tema de l'eclipsi al llarg de la història de la literatura, i això ens ho explica molt bé la companya Paula Iglesias de Ràdio Rubí.
3: Cada any, en algun lloc del planeta, es produeixen entre 2 i 5 eclipsis solars. Però veure un eclipsi total des d'un punt concret de la Terra sembla èpica narrativa, perquè hi ha episodis còsmics que no s'observen, es viuen. I aquest estiu Catalunya gaudeix d'un dels fenòmens astronòmics més excepcionals, l'eclipsi solar total del 12 d'agost. Un escenari privilegiat que no repetia des de feia més de 100 anys. Aquest moment únic també ha fascinat la literatura al llarg dels segles i ha empès autors i escriptores a narrar històries sobre l'origen, a vegades diví i sovint premonitori, d'aquest fenomen astronòmic. Asseguts a les butaques al voltant d'una petita taula de fusta, en Guillem Pallarès, llibreter del Racó del Llibre de Rubí, ens desplega tot un ventall de llibres. Són herència literària sobre com la societat ha interpretat i viscut el fenomen astronòmic de l'eclipsi. En Guillem creu que la literatura ha tractat el gènere com una metàfora de por i transformació. Però, segons ell, hi ha moltes tipologies de llibres que parlen sobre aquest episodi còsmic.
4: S'utilitza més com a metàfora de por, por, com a metàfora de transformació, de revelació. Hem trobat com diferents classes de llibres. Els llibres més divulgatius, que ens expliquen més d'on venen els eclipses, l'història, tots els eclipses que han passat al llarg de la història. Després també hi ha els llibres que són més atles, que són més que porten fotografies i ens els expliquen. Després hi ha més els que són més guies, que ens expliquen els llocs concrets on els podem veure. I després alguns llibres infantils, que ens expliquen també de manera més clara i més entenedora pels més petits què són, com s'originen.
3: Mentre explorem entre les prestatgeries de la llibreria, en Guillem també ens assegura que no és fàcil trobar llibres de ficció centrats en la temàtica dels eclipsis. Finalment en tria dos, que per a ells són molt especials per explicar el fenomen des de la vessant més fantàstica. Tintín i el Temple del Sol i el Rei Lear, de William Shakespeare.
4: El Tintín té coneixements d'astronomia i hi ha un moment que hi ha un eclipse, ell i uns companys seus estan raptats pels inques i, o sigui, utilitza l'eclipse per salvar-los a tots. I llavors és un punt de la història que gràcies a l'eclipse es desencadenen tot de coses. Un altre és el Rei Lear, vale? Del Shakespeare, que això s'han fet obres de teatre actualment, i aquí hi ha alguns dels personatges que interpreten eclipses de sol i de lluna. Estan com amb un significat del caos familiar, caos polític que viuen tots els seus personatges, i aquí Shakespeare utilitza les creences astrològiques d'aquell temps.
3: Remuntem fins al segle VIII abans de Crist per trobar els primers vestigis d'un eclipsi dins les pàgines d'un llibre. Una de les primeres referències documentades a la literatura clàssica es troba en l'obra d'Homer, l'Odissea, que narra la tornada d'Ulisses a Ítaca després de la guerra de Troia. Aquest poema èpic esmenta en un dels seus cants que el sol ha mort en el cel i una boira perversa el cobreix completament. El Guillem ho té clar: si els llibres d'avui dia sobre els eclipsis ens aboquen transformació o canvi, el la literatura clàssica eren un símbol evident de desgràcia i ira dels déus.
4: La literatura clàssica agafava més el simbolisme de que era un eclipsi. Anunciava desgràcies, la ira dels déus, hi havia un punt d'inflexió en la història. El més clàssic, i que justament ara han fet una pel·lícula que ara s'ha estrenat en el mes de juliol, és l'Odissea d'Homer. En aquest llibre molts estudiosos diu que presenten fenòmens celestes que es poden comparar amb els eclipsis. I a més, sobretot, és en un moment en el retorn d'Ulisses, que allà es veu i es pot interpretar una mica, es pot comparar amb l'eclipse.
3: Traslladar-nos a la literatura contemporània és fonamental per comprendre la vessant més divulgativa d'aquest gènere literari. En Guillem ens mostra un parell de lectures didàctiques i actuals que considera indispensables per entendre amb tota mena de detall què és un eclipsi solar. La primera d'aquestes obres que ens ensenya és un llibre per a totes les edats, Eclipsis, quan la llum desapareix, de la il·lustradora Noemi Fabra.
4: El que és més interessant d'aquest llibre és que hi ha una revisió científica de la Montserrat Vilar, i aquí ens explica de manera entenedora què són, com s'originen, també els eclipses al llarg de la història, tots els mites, tota la mitologia que hi ha al voltant. I també al final és interessant perquè ens porta una activitat, que podem fer un eclipsi a casa amb coses que tinguem, i així també ho veiem de manera visualment que és un eclipsi.
3: Però el llibre contemporani per excel·lència per gaudir d'aquest eclipsi total, com assegura en Guillem, és l'Eclipsi del Segle, una guia escrita per l'escriptor i divulgador científic Joan Anton Català, que inclou tota la informació necessària per planificar un esdeveniment tan únic com aquest.
4: És el llibre per excel·lència per gaudir d'aquest eclipsi del 12 d'agost, i a més, de manera supervisual ens diu les zones on podem veure l'eclipsi de manera total, perquè a vegades hi haurà zones que només es podrà veure parcial, hi haurà zones que es podrà veure total, quines mesures hem de fer servir, perquè a part de les ulleres potser hem de fer servir altres coses. També ens diu consells com poder-ho fotografiar, per exemple, si tindrem eclipsis i amb més anys propers, i hi ha il·lustracions del Morat Absalam que són molt interessants.
3: Avui dia, els eclipsis que trobem als llibres ja no anuncien calamitats i desgràcies. Segons en Guillem, són metàfores de canvi, revelació i creixement personal. Una font de secrets i misteris que cada gènere utilitza a la seva manera. Sota la foscor de l'eclipsi es recreen moments de suspens, es construeixen escenaris de ciència-ficció o es descobreixen autèntics relats d'amor.
4: El misteri, sobretot, estaven centrats en l'atenció, en la sensació que alguna cosa passarà quan hi ha un eclipsi. En la ciència-ficció apareix d'una manera més científica, l'esdeveniment excepcional, el moment que s'activen tecnologies. En el thriller s'utilitza el moment d'eclipsi per un moment de contrarrellotge, o que en el moment de l'eclipsi doncs, hi ha més delictes, o hi ha fugides, hi ha persecucions. I un dels gèneres que jo penso que és el gènere que s'ha utilitzat més aquest recurs dels eclipsis és a la poesia, perquè pots fer servir la metàfora que abans comentàvem d'amor, separació, del dol, de la identitat.
3: L'eclipsi solar total està a tocar, però a la llibreria El Racó del Llibre de Rubí ja fa molts mesos que tenen la data ben marcada al calendari. Els que ja es consideren aficionats incondicionals d'aquest gènere en gaudeixen durant tot l'any, però arrel de l'eclipsi hi ha nous aficionats a l'astronomia que han mostrat un gran interès en aquest tipus de literatura. En Guillem té clar que el gènere és, si més no, original i excepcional, i que es tracta d'un episodi que a futur inspirarà noves obres literàries. La foscor d'aquest fenomen astronòmic pot esvair-se en tan sols uns minuts, però la fascinació que desperta un eclipsi solar pot durar segles i omplir de per vida prestatgeries senceres.
2: Quines ganes de llegir. Mira, no sé ara si anar a veure l'eclipsi o quedar-me a casa llegint aquesta literatura sobre els eclipsis. Jo crec que tindrem temps de fer una miqueta tot, si ens ve de gust. Des de Ràdio Rubí ens han portat aquest reportatge sobre els eclipsis al llarg de la història de la literatura, almenys els més importants, els més rellevants. Un podcast, un programa de la nostra companya Paula Iglesias. Vinga, seguim endavant amb més noms, agraint a tots els companys que fan possible dia a dia l'Obert per Vacances. N'estem escoltant ja uns quants, ja ens anem coneixent i la cosa no para. La propera parada la fem a Ràdio Ciutat de Tarragona. I saludem com cada dia la Lídia Porta. Lídia, bon dia.
5: Hola, bon dia, Núria.
2: Vinga, va, que la primera proposta ens du cap a la Casa Navàs, cap a Reus.
5: Doncs sí, la Casa Navàs fa visites guiades per conèixer doncs, precisament aquest edifici que és una de les úniques cases modernistes d'aquí d'Europa que ha arribat als nostres dies quasi com es va inaugurar el 1908 i els visitants doncs, podran descobrir els vitralls, els mosaics i el mobiliari original amb guies especialitzats.
2: Això pel que fa doncs, amb aquestes visites que normalment són visites regulars com deies tu també intensificades ara per l'estiu suposo que per més afluència de visitants.
5: Correcte, estan ampliades.
2: Molt bé, vinga, segona proposta que ens du a Sant Feliu de Guíxols.
5: A Sant Feliu de Guíxols hi ha el conegudíssim Festival de Portaferrada, que és dels més emblemàtics de la Costa Brava i que acaba el dia 20 d'agost, però avui hem volgut destacar el concert de la cantant mallorquina Júlia Colom, que és una de les veus més importants de la nova escena musical mallorquina que barreja pop, electrònica i folklore. L'escoltem una miqueta. Te fa mirar la lluna, te fa creure que estem. I doncs bé, a part de la Júlia Colom, el festival té música, teatre i disciplines escèniques en diversos espais del municipi i en artistes nacionals com la Júlia Colom o internacionals també.
2: Molt bé, la Júlia Colom, que és l'artista que hem destacat dins del Festival de Portaferrada per a dimarts, per avui mateix, eh?
5: Per avui mateix, a les 8 del vespre, al Teatre Auditori.
2: I, per altra banda, un punt d'agenda d'activitats que té a veure amb l'eclipsi, també.
5: Òbviament, no podia faltar. Demà, sens falta, per si no ho sabeu, hi ha un eclipsi total de sol.
2: Ostres, Lídia, sort que esteu al cas de l'agenda, eh?
5: Si no, mare meva, que és això, un fenomen astronòmic que, tal com he estat repetint milers de vegades, és excepcional. Fa 120 anys que aquí a Catalunya no n'hi havia un i... Bueno, centenars de municipis estan programant activitats, ja hem vist Prades, ja ho hem escoltat, i hi haurà doncs, observacions astronòmiques, xerrades d'astrònoms, astrofotògrafs, concerts de música,
2: Food trucks, no? Perquè hi ha tota mena de serveis perquè sigui tota una festa això de viure l'eclipsi. Sí, sí. Escolta, demà no farem agenda, si no us sap greu, perquè...
5: No passa res.
2: Ja sabem
5: el que hi ha. Jo volia fer un petit apunt que... Sí. Abans de, o sigui, després de veure l'eclipsi i tot això, jo us recomano, sí, com que ha passat aquesta bogeria de l'eclipsi, allargueu una miqueta més la vetllada, ja que demà també és el dia que hi ha la màxima activitat d'un clàssic de l'estiu, que és la pluja d'estels dels Perseids o Llàgrimes de Sant Llorenç.
2: Sí, és que d'això se n'ha parlat
5: feu
2: poc.
5: Feu l'extra.
2: Sí, fem el doble, no? El 2x1. D'això se n'ha parlat poc i demà jo crec que en parlarem una mica més, perquè serà com una mica el tema del dia, eh? Eclipsi versus Llàgrimes de Sant Llorenç, però no té per què ser versos, perquè ho podem fer tot, no? Perquè és la
5: exacte,
2: gràcia.
5: Exacte, ho podem fer tot. Jo sempre dic que a mi m'agrada molt la Llàgrima de Sant Llorenç, sí, i dic, ningú n'està parlant, ens estem oblidant de la Llàgrima de Sant Llorenç, i és un clàssic de l'estiu.
2: T'agraden molt. Ves a que d'avui a demà no t'encarreguem alguna mena de report, eh?
5: Ai.
2: Ja t'estàs posant, Lídia, dones massa informació, eh? Ves que no us caigui alguna fanyeta per demà.
5: Ai.
2: Ja farem alguna cosa. Ara parlem, tancat el programa, te truco.
5: Perfecte.
2: Lídia, moltíssimes gràcies i a gaudir moltíssim de demà i, en fi, ja ens retrobem. O parlem demà o ja parlem dijous, d'acord?
5: Perfecte, bon eclipsi, doncs.
2: Igualment. Lídia Porta, des de Ràdio Ciutat de Tarragona. Vinga, va, que anem tancant i ho fem amb música, com sempre. Home, tot un clàssic, això és l'Empordà, no? Sopa de cabra, mare de Déu, tot un clàssic de la música en català. A veure com sona.
6: Nascut entre Blanes i Cadaqués, molt tocat per la tramuntana.
2: Anem tancant el programa. Estàvem pendents de si hi havia alguna actualització pel que fa al Servei Català de Trànsit, perquè, de fet, ens convocaven als mitjans amb una roda de premsa a nivell de tot Catalunya. Ens convocaven a 11:15 per ja acabar de definir i d'explicar-nos el dispositiu de trànsit que tenen previst per demà, no?, per gestionar tot el que serà la mobilitat a causa de l'eclipsi. Bona part d'aquesta informació ja ens ha arribat i ja us la vam fer arribar ahir amb una connexió amb la companya de Cugat, però sí que estàvem pendents de si hi havia alguna actualització, alguna qüestió d'última hora. Encara no deuen haver acabat, per tant no us podem dir més. En tot cas, sí que demà al matí, si hi ha alguna novetat pel que fa a trànsit i altres qüestions d'últimíssima hora, demà el dia de l'eclipsi, us ho farem saber a partir de les 9 a l'Obert per Vacances. Va, que la darrera connexió l'establim com sempre amb Cardedeu, amb l'Aina Barbany. Aina!
7: Molt bones.
2: Hola. Un dia et canviaré el nom, perquè clar, arribem ja a les 11 i jo ja patino. Ja dic tants noms de companys que ja no me n'entero.
7: No et preocupis, em passaria el mateix.
2: Sí, no? Sí. Aina, tenim algun input més, alguna referència o reflexió més dels nostres oients? Avui parlàvem sobre colles de cultura popular.
7: No, de fet, ja tot el que hem rebut ja ho hem posat.
2: Molt bé.
7: I ara simplement, doncs, recordar que el tema del dia de demà, suposo per qui no ho sàpiga, serà l'eclipsi i res, ens agradaria doncs que ens expliquéssiu una mica quin plan teniu, no? A veure doncs si algú té un plan així original que ens pugui explicar i res, ho posarem aquí.
2: Vinga, o sigui que demà és el tema eclipsi. Totalment, sí. Expliqueu-nos què fareu, com el penseu viure a la nit.
7: Exacte.
2: I si ens voleu fer alguna reflexió, com dèiem, de les Llàgrimes de Sant Llorenç, doncs també.
7: Sí, això no va dir, que també no ens oblidem que hi ha també aquest esdeveniment important, les Llàgrimes de Sant Llorenç, que també es podrà veure. Per tant, expliqueu-nos-ho tot i nosaltres demà ho transmetrem al programa.
2: Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, Aina Barbany, des de Cardedeu. Acabem de parlar demà, però vinga, aneu, descansem.
7: Perfecte.
2: Bé aquesta nit, descansem bé, eh?
7: Això mateix. Una abraçada molt forta.
2: Igualment. I una abraçada a tots aquells que ens esteu seguint. Mira, es diu donar, pagar la tabarra, dar la torra, diuen en castellà, que a mi m'agrada molt aquesta paraula amb dues erres, una miqueta. El tema és l'eclipsi, ja ho sabeu aquests dies. Demà arribarem en el punt àlgid del que serà l'esdeveniment astronòmic de la nit i farem connexions, ja us avanço, que demà farem connexions encara més per tot Catalunya, encara que siguin connexions flash, per ja saber el dia en qüestió, com es viurà i es veurà l'eclipsi en els llocs més especials de Catalunya. Però això serà demà. Descanseu, passeu bona nit i, sobretot, continueu escoltant la vostra ràdio local més enllà de l'Obert per Vacances.

0: Aquest estiu, les nits tenen nom propi.
1: Reset, el restaurant del Club de Torremirona, t'ha preparat una programació especial perquè gaudeixis de les nits d'estiu com mai.
0: Fins al 20 d'agost, cada dijous, vine a sopar i de 10 de la nit a 12, deixa't sorprendre amb la música en viu i els nostres deliciosos còctels.
1: I els divendres, la festa continua amb les sessions del nostre DJ perquè allarguis la nit amb la millor música i el millor ambient.
0: Reset, el restaurant del Club de Torremirona.
1: Aquest estiu, els dijous són de música en viu.
0: I els divendres, de DJ.
1: T'hi esperem!
2: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
3: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
4: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
5: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 11 d'agost tens la síndria negra sencera Carrefour al mercat categoria 1 a un preu imbatible de 65 cèntims al quilo. T'estalvies un 31%. Sempre les millors promos. Carrefour.
6: Ràdio Vilafant.
7: Loca és la nova cançó d'Anastàcia i Anita, plegades amb aquest treball musical.

0: Són les 11, us parla Maria Lara. Queda només un dia pel gran eclipsi solar. Pel que fa als dispositius, els agents rurals mobilitzaran prop de 150 efectius per reforçar la vigilància dels espais naturals davant l'elevada afluència prevista i també per l'alt risc d'incendi. El CAT 112 reforçarà també més d'un 15% la plantilla habitual davant la previsió que les trucades d'emergència augmentin entre un 10 i un 15% i també hi haurà un dispositiu de 700 efectius dels Mossos d'Esquadra per tal de garantir la seguretat en els diversos punts habilitats per veure l'eclipsi. Pel que fa a la mobilitat, Renfe ha programat també un tren especial de reforç de la línia R16 que va de Tortosa a Barcelona i Trànsit també recomana evitar l'AP7 i proposa rutes alternatives i insta no seguir el fenomen des de les carreteres i també evitar fer desplaçaments innecessaris. A Barcelona, la Guàrdia Urbana també reforçarà la vigilància als miradors, les platges Coixerola i també altres espais oberts davant la previsió de concentracions. I en plana internacional, un terratrèmol de magnitud 7,4 ha sacsejat aquest dilluns Colòmbia amb epicentre a San José de Palmar, al departament de Chocó. El balanç provisional per ara és de 132 morts i 570 ferits, amb 61 edificis esfondrats i més de 1.500 habitatges afectats. També han quedat danyats 18 centres de salut, 52 centres educatius i 18 carreteres. El govern espanyol per ara no té constància que hi hagi víctimes espanyoles. I pel que fa a la mobilitat, la P7 concentra les principals afectacions avui. Hi ha congestió en sentit Tarragona, entre Santa Margarida i els Monjos, i també a Vilafranca del Penedès, amb 4 quilòmetres de retencions, i també cues entre Castellví de Rosanes i Castellbisbal. A més, un accident a la C16 a Balsareny obliga a tallar un carril en sentit Berga, i també hi ha retencions per obres a la 2 a Jorba i també a la B20 a Barcelona. I pel que fa al transport públic, les línies S1 i S2 de Ferrocarrils de la Generalitat estan interrompudes entre Sarrià i Gràcia fins al 23 d'agost per obres. El trajecte es cobreix amb autobusos alternatius i aquest matí s'han format llargues cues d'usuaris. Ja dir, reprendrà mitjans de setmana els treballs dins del túnel del Nus de la Trinitat que van provocar fortes vibracions i van obligar a desallotjar temporalment una vuitantena de veïns de Trinitat Vella. L'empresa instal·larà sistemes d'auscultació i control topogràfic i està acabant de definir un sistema constructiu que eviti noves vibracions. I un nou tiroteig al Prat de Llobregat arran d'una baralla deixa 32 veïnes i 5 cartutxos localitzats pels Mossos d'Esquadra. Els fets van passar ahir a la nit en dos punts del municipi i encara no hi ha ni ferits ni detencions.
1: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Vilafant.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
2: Esclat de Tenora, el nostre programa sardanista, també els caps de setmana aquí a Ràdio Vilafant FM. 11 i 4 minuts, tornem del Obert per Vacances d'avui. Aitana, Conexión Psíquica. Us parla una vegada més Toni Guerrero.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: La millor selecció musical segueix sonant a Ràdio Vilafant.
2: Exacte, com aquesta peça de Bebe Rexha i Faithless, el New Religions.

0: Aquest estiu, les nits tenen nom propi.
1: Reset, el restaurant del Club de Torremirona, t'ha preparat una programació especial perquè gaudeixis de les nits d'estiu com mai.
0: Fins al 20 d'agost, cada dijous, vine a sopar i de 10 de la nit a 12, deixa't sorprendre amb la música en viu i els nostres deliciosos còctels.
1: I els divendres, la festa continua amb les sessions del nostre DJ perquè allarguis la nit amb la millor música i el millor ambient.
0: Reset, el restaurant del Club de Torremirona.
1: Aquest estiu, els dijous són de música en viu.
0: I els divendres, de DJ.
1: T'hi esperem! Them.
2: Fever Dream és la cançó, el nou tema de Alex Warren.

Vilafant fa la festa major més solidària. Aquest setembre, la festa major de Vilafant també tindrà una causa solidària i tu pots decidir quina serà. Del 12 al 31 d'agost, les persones majors de 16 anys empadronades a Vilafant podran votar entre aquestes quatre entitats: MIFES, TEAL Empordà, l'Associació Tramuntana Després del Suïcidi i l'Associació de Malalts d'Alzheimer de Figueres. L'entitat més votada rebrà els diners que recullin a les guardioles solidàries durant els actes de la festa major. Pots votar fàcilment a través de l'app Vilafant o presencialment a les urnes de l'Ajuntament i el pavelló municipal. Participa, tria la teva causa i fem entre tots i totes una festa major encara més solidària.

Diumenge 6 de setembre, trobar la motela de Bé de Gust de Figueres. A les 9 del matí esmorzar i tot seguit ruta per l'Empordà per arribar a Terrades. Al migdia pica-pica i dinar amb carn a la brasa. Recordeu, diumenge 6 de setembre, trobar la motela a la cafeteria Bé de Gust de Figueres. Oberta a tot tipus de motos i trails. Per més informació, truqueu al 606-33-71-41 o al 972-50-07-51. Trobada motera de cafeteria Bé de Gust de Figueres. Estem al carrer Empordà 74 de Figueres. Rosa del Desierto. Ens agrada aquesta cançó, eh? És un tema preciós de Ana Torroja.

0: aquí la tenia Sana Torroja. La temperatura és de 31 graus aquí al nucli antic a Vilafant. La humitat del 55%. La pressió 1.016 hectopascals. La caloreta, i encara pujarà més, eh? Entre 33 i 35, la màxima d'avui.
1: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
2: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 11 d'agost tens la síndria negra sencera Carrefour al mercat categoria 1 a un preu imbatible de 65 cèntims al quilo. T'estalvies un 31%. Sempre les millors promos. Carrefour.
3: Ràdio Vilafant. 107.3 FM. En directe.
4: En directe.
3: Toni Guerrero.
0: Sí, sí, en directe, 132 morts i més de 700 ferits, hospitals desbordats pel terratrèmol de Colòmbia. No ens va. Música ara mateix de Sexen i Miquel Núñez, Televisió. Francesc.

0: La millor selecció musical segueix sonant a Ràdio Vilafant.
1: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
2: Molt i molt bones, ja hi tornem a seguir per repassar les 10 primeres posicions de la llista del Top 30 amb aquest petit avanç que fem entre setmana. També, com no, escoltarem un bocinet de les novetats i comencem per aquestes. Comencem per les novetats de la setmana.
3: Novetats de la setmana.
2: La primera, Ryan Castro, la seva versió del Que te vaya bien.

Y tampoco me olvidaré ir en moto. La peça de Ryan Castro. Que te vaya bien, novetat. I com no la novetat, que pedo amb el seu El Baifo.

I més novetats. Què et sembla si escoltem un bocinet de Benny Blanco i la Becky G? El seu nou track s'anomena Te Olvido, encara que el coneixes més amb el La La La.

0: Les quatre novetats de la setmana: Ryan Castro, Quevedo, Benny Blanco i la Becky G i Vinay. Quatre novetats que esperen les teves votacions per formar part de la llista del Top 30. I ens anem a repassar les 10 primeres posicions i ho farem com lògica des del lloc número 10 i anar remuntant.
1: Número 10.
0: Aquesta és la primera, ens acompanya des de la posició número 10, és Melody.
2: Shout out to my man, Mother Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

0: Hoy estamos on fire, solo se vive una vez. És lo que diu J Balvin i Ryan Castro. Ocupen aquesta setmana la posició número 8. 12 setmanes fins a costat i continuem cap al 7.
1: Número 7.
0: Hagel.

0: Així sona aquesta proposta, Moving to the Sun. De mica, caminant cap al número de la llista. De moment des de la posició número 7, pujant des del lloc número 9.
1: Número 6.
0: Omar Kurz, el seu Coco.

0: i parlant de cuerpo y cuerpitos, ens arriba al lloc número 5, dos cuerpitos.
1: Número 5.
0: Sabrina Carpenter i la reina del pop, sense cap mena de dubte, Madonna. És el seu Bring Your Love.

0: Lapes, Ariana Mena i Lola Índigo obrint-se forat dintre de la llista en posició número 4 i amb ganes d'anar més en l'aire encara.
1: Número 3.
0: Gordo. Loco, loco, loco. Típica cançó d'estiu per fer el boig a l'aigua, tu.

0: en companyia de Renier i el seu Loco, Loco, Loco.
1: Número 2.
0: Vinga, de lejitos, Jay Wheeler. Proposta musical que ocupa el lloc número 2 fa ja 3 setmanes.

0: Jay Wheeler, que ens deixa directament a la porta del nostre número 1 de la setmana.
1: Aquest és el número 1 de la setmana.
0: I sona Quevedo.

0: Quevedo, que darrerament, déu-n'hi-do la carrera de música que està fotent. És increïble. Avui mateix estem presentant el seu nou track, el Baifo. I en número 1 de la llista tenim aquest en companyia de Nova Línia, El Golpito. I amb això acabem aquest petit ràpid repàs a les 10 primeres posicions i les novetats de la setmana del Top 30. Recorda que el dimecres al vespre repassem la llista completa per gaudir-ne de la millor música. Fins a llavors, a passeu!
1: Gràcies, Lluís Guerrero, per aquest repàs al Top 30. Recordeu, dimecres de 9 a 11, divendres a la tarda de 4 a 6 i diumenges al vespre de 8 a 10 al Top 30 amb Lluís Guerrero.

0: Ràdio Vilafant. Un estiu per gaudir. Omple les nits d'estiu de surrealisme. El Teatre Museu Dalí de Figueres torna a obrir les seves portes en horari nocturn de l'1 al 23 d'agost, de 9:45 fins a la mitjanit. I aquest any presenta una novetat molt especial. Una instal·lació artística en un dels patis interiors on Salvador Dalí és el protagonista absolut. Gaudeix d'una experiència visual i sonora per endinsar-te més encara en l'univers dalinià. Reserva la teva entrada en visita lliure o guiada a salvador-dalí.org i viu unes nits excepcionals.
1: Des de lluny és la nova cançó d'Ivan Herzog.

Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.

Can't Wait. Com m'agrada aquesta peça musical, és un gran tema. Aquí escoltaves a Bob Sinclair i Chiesa. Diumenge 6 de setembre, trobada motera de Ve de Gust de Figueres. A les 9 del matí esmorzar i tot seguit ruta per l'Empordà per arribar a Terrades. Al migdia pica-pica i dinar amb carn a la brasa. Recordeu, diumenge 6 de setembre, trobada motera a la cafeteria Ve de Gust de Figueres. Oberta a tot tipus de motos i trails. Per més informació, truqueu al 606-33-71-41 o al 972-50-07-51. Trobada motera de cafeteria Ve de Gust de Figueres. Estem al carrer Empordà 74 de Figueres.

0: Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 11 d'agost tens la síndria negra sencera Carrefour al mercat categoria 1 a un preu imbatible de 65 cèntims al quilo. T'estalvies un 31%. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Nova cançó i nou tema de Nil Moliner. 7 minuts per les 12 del migdia. Me acuerdo de ti, Nil Moliner.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El conseller d'Afers Exteriors, Jaume Duque, reunirà avui amb els casals catalans a Colòmbia per conèixer la situació dels catalans després del terratrèmol de magnitud 7,4 que ha afectat el país. El sisme ha deixat almenys 132 morts i més de 570 ferits, amb desenes d'edificis col·lapsats i també afectacions en hospitals i aeroports. Els equips d'emergència continuen centrats en la recerca i el rescat de persones atrapades entre les runes. I queda només un dia pel gran eclipsi solar. El Servei Català de Trànsit preveu que el 60% de la mobilitat per veure l'eclipsi sigui comarcal. La data recollida per l'organisme descarta així desplaçaments de llarg recorregut. Tot i això, el seu director, Ramon Lamiel, ha fet un recull de recomanacions per a aquells que vulguin moure's per veure aquest fenomen.
2: Portar el cotxe preparat, perquè estem tenint moltes avaries i per tant les avaries causen al final congestió. Portar el cotxe preparat, recordar programar-se, sortir amb temps i no aturar-se a les vies, sobretot, i informar-se, mirar l'estat del trànsit.
1: En tot cas, per garantir la seguretat i la mobilitat, els Mossos d'Esquadra desplegaran 700 efectius, dels quals 180 seran de trànsit, que s'ubicaran especialment al llarg de l'AP7 i l'A2 i també vetllaran pel compliment de les limitacions i restriccions de vehicles. I pel que fa a la mobilitat en aquests moments, la P7 concentra les principals retencions amb 7 quilòmetres de cues entre Gerida i Castellbisbal en sentit Tarragona. També hi ha trànsit intens a la P7 a Cerdanyola del Vallès i afectacions per vehicles al voral a Subirats. A més, un accident a la C26 al Gerri obliga a donar pas alternatiu també en tots dos sentits de la marxa. I pel que fa al transport públic, les línies S1 i S2 de Ferrocarrils de la Generalitat estan interrompudes entre Sarrià i Gràcia fins al 23 d'agost per obres. El trajecte es cobreix amb autobusos alternatius i aquest matí s'hi han format llargues cues d'usuaris. I Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Inuncat per pluges intenses al Pirineu, Prepirineu i també a l'interior de Girona. Els ruixats poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i anar acompanyats també de tempestes i localment fenòmens de temps violents. L'avís estarà actiu fins les 2 de la matinada del dimecres. I l'Ajuntament de Barcelona instal·larà prop de 100 càmeres noves abans d'acabar l'any en punts com el Passeig del Born, els búnquers del Carmel, l'Anella Olímpica, el Parc de la Pegaso, la Fira de Bellcaire i també Fort Pienc. El consistori ja disposa de l'autorització d'interior i preveu continuar ampliant la videovigilància fins a arribar a les 500 càmeres noves l'any 2027. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Li posem ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
4: És la cançó de Claren, el seu amor, Love. Ens la va presentar el passat mes d'abril. 12:03 després de les notícies, més i bona música.

0: a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 11 d'agost tens la síndria negra sencera Carrefour al mercat categoria 1 a un preu imbatible de 65 cèntims al quilo. T'estalvies un 31%. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Vinga, anem a nedar una miqueta, que la piscina de Vilafant ara s'hi deu estar a la glòria tot. BTS, Swim!

0: web.
1: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
2: Una mica de ritme amb Bruno Mars i el seu I Just Might.

0: Uau, quina furgoneta!
1: L'he llogat a Iberfurgo.
0: Està com nova, ni sembla de lloguer.
2: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, Naua, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.
3: Aquí tens una de les seves cançons per aquesta temporada estiuenca, Cabeza de Ratón.

0: cabeza de ratón.
1: Vinga, donem-li ritme al matí d'aquest dimarts amb David Bisbal i Vivir Así Es Morir de Amor.

0: Continguts en xarxa.
1: Entre les estrenes de la setmana destaca El amor que permanece, de l'islandès Glínur Pálmason, una de les propostes més esperades del cinema europeu d'autor. També arriba La ventana abierta, un thriller psicològic de producció espanyola i que significa el debut cinematogràfic en la direcció d'Anna Graziani. Pels més petits de la casa s'estrena Una nova aventura de la patrulla canina i pels amants del cinema d'acció es projecta En mar abierto.
2: No, una familia de 5 miembros y su perro pastor disfrutan de una cena tardía.
3: ¿A que sí?
2: Viven en perfecta armonía con la naturaleza.
1: El reconegut director islandès Glínur Pálmason presenta un drama íntim sobre una família que afronta una separació al llarg d'un any a El amor que permanece. Lluny del drama convencional sobre una ruptura, Pálmason construeix un relat delicat i ple de matisos sobre la transformació de l'amor, la convivència, la criança compartida i el pas del temps.
4: Por cierto, tu marido es un gilipollas y le voy a patear.
5: Merche, esta sí que no te la espera. Estoy en España y en tu pueblo, concretamente en tu casa.
1: A La ventana abierta, la directora i dramaturga espanyola Anna Graziani debuta en un llargmetratge. El film segueix un home, el Rubén, que viatja a un poble costaner andalús per conèixer la seva parella virtual. Quan hi arriba, hi troba un escenari ple de secrets, silencis i misteris. Els populars cadells de la patrulla canina arriben amb una nova aventura, la dinopel·lícula. El Ryder, el Chase, l'Sky i el Rex es traslladen a un món ple de dinosaures, on hauran de superar nous reptes i rescatar els habitants d'una illa prehistòrica.
6: No hay aventura imposible para la patrulla canina.
7: Juntos podemos.
8: Hola, Rich. Soy tu copiloto en el vuelo a Shanghai.
9: ¿Cuánto tiempo?
10: Bienvenidos a bordo. Gracias por volar con Nordisten Airlines.
1: En mar abierto, la pel·lícula porta l'espectador a una situació límit quan un grup de passatgers queda atrapat al mar després d'un accident envoltat de taurons. Quan l'oceà es converteix en una trampa i no hi ha cap lloc on escapar, només queda una opció: sobreviure.
11: ¡Tiburón!
12: Todo va a salir bien.
13: Continguts en xarxa.
14: Aquest estiu, les nits tenen nom propi.
15: Reset, el restaurant del Club de Torremirona, t'ha preparat una programació especial perquè gaudeixis de les nits d'estiu com mai.
14: Fins al 20 d'agost, cada dijous, vine a sopar i de 10 de la nit a 12, deixa't sorprendre amb la música en viu i els nostres deliciosos còctels.
15: I els divendres, la festa continua amb les sessions del nostre DJ perquè allarguis la nit amb la millor música i el millor ambient.
14: Reset, el restaurant del Club de Torremirona.
15: Aquest estiu, els dijous són de música en viu.
14: I els divendres, de DJ.
15: T'hi esperem!
16: M'acabo d'aixecar, no sé quina hora és. Entra l'airet per la finestra.
17: Aquesta és de Danny Six i Litchkid.
16: Va fer tard, però no...
17: Que s'aturi el temps. Difícil, perquè els segons no s'aturen.

0: a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 11 d'agost tens la síndria negra sencera Carrefour al mercat categoria 1 a un preu imbatible de 65 cèntims al quilo. T'estalvies un 31%. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: La música la posa Maria Jaume en aquest migdia, ja pensant en el dinar, eh? Festa i drama. Ja que pensen en la migdiada, quina sort que tenen alguns.

0: que vindran.
1: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
2: Ritme i música de Fangoria. Nosaltres volíem que es quedessin, però ells se'n van, eh? Me voy...

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Bona peça musical d'Olivia Dean. So easy.

0: Diumenge 6 de setembre, trobada motera de Ve de Gust de Figueres. A les 9 del matí esmorzar i tot seguit ruta per l'Empordà per arribar a Terrades. Al migdia pica-pica i dinar amb carn a la brasa. Recordeu, diumenge 6 de setembre, trobada motera a la cafeteria Ve de Gust de Figueres. Oberta a tot tipus de motos i trails. Per més informació, truqueu al 606-33-71-41 o al 972-50-07-51. Trobada motera de cafeteria Ve de Gust de Figueres. Estem al carrer Empordà 74 de Figueres.
1: Continguts en xarxa.
2: L'últim like de la temporada el volem dedicar al llibre Sin Rencor, el acoso y los límites de la resistencia. L'ha escrit Elena de Juan García i està publicat per l'editorial Dièresis. Lluny de ser només un relat autobiogràfic, l'obra el que fa és transformar una experiència de patiment per assetjament escolar en una profunda reflexió filosòfica sobre la dignitat, la identitat o la llibertat. A partir de la seva pròpia vivència, l'autora recorre el pensament de figures com Hannah Arendt, Jean-Paul Sartre o fins i tot Nietzsche per analitzar les dinàmiques que hi ha darrere de l'assetjament i plantejar una idea tan provocadora com alliberadora, que és que comprendre no és justificar, sinó recuperar el control sobre la pròpia vida. De seguida en parlem amb l'autora mateixa. Elena de Juan García, benvinguda a Valors a l'Alça, com estàs?
3: Hola, molt bon dia, molt bé. Encantada d'estar aquí.
2: Igualment, d'entrada, aquest títol, Sin Rencor, jo crec que ja és tota una declaració d'intencions, no? Com es perdona als teus agressors després de patir aquest assetjament escolar?
3: Bueno, més que una declaració d'intencions, és que plantejo l'abandonar la rancúnia com una pràctica que va molt de la mà del perdó. Està superlligat i penso que és quasi bé un acte d'amor cap a tu mateix, perquè, vull dir, en un primer moment, quan algú pateix una situació traumàtica, és inevitable que ens sorgeixi el rancor, però ens sorgeix pràcticament com un acte de dignitat cap a nosaltres mateixos, com una protecció, però amb el temps es converteix en un miratge de protecció. Realment, l'únic que fa és mantenir-nos lligat al passat que volem deixar enrere, i crec que això no ens fa bé.
2: De fet, tu dius que durant aquell temps analitzaves tot el que tu feies per trobar el motiu, no?, pel qual et tractaven d'aquella manera. Com et va afectar això en la construcció de la teva identitat?
3: Això, bueno, em va afectar moltíssim, perquè sí, evidentment, en un primer moment, més que mirar els arquers, mirava la Diana, i crec que és un error que acostumem a cometre moltes persones, sobretot quan analitzem situacions, en el meu cas, doncs, d'assetjament escolar, sempre ho dic, no?, però que acostumem a dir, ostres, doncs aquesta persona malauradament va patir assetjament escolar perquè, i després posem sobre aquest perquè una explicació sobre la víctima, no?, doncs, o perquè era molt alt, o molt baix, o molt gras, o molt prim, i tractem de trobar-hi un perquè que, encara que sigui en certa manera explicatiu, pot semblar a vegades justificatiu, i no m'agrada. A mi m'agrada girar l'enfocament i posar-lo sobre l'agressor i dir, doncs mira, potser aquesta persona va patir assetjament o va patir el que fos que patís perquè la persona que ho va provocar, doncs, tenia alguna carència, alguna qüestió que havia de sanar, perquè una conclusió a la que he arribat amb el llibre és aquesta, que ningú que se senti joiosament ple necessita mai rebaixar un altre per sostenir-se.
2: I en quin moment passes tu de pensar que el problema el tens tu mateixa a pensar que és ell, no? És a dir, deixar de justificar que ets tu qui dona motius perquè hi hagi uns agressors, sinó que aquests agressors tenen alguna carència.
3: Clar, és una situació difícil, no? Perquè quan ja t'has culpat a tu mateix tantes vegades i tractat de buscar les falles en tu mateix, vull dir, ningú és perfecte i tots tenim errors, però pel fet de no ser perfectes no ens mereixem, ningú es mereix passar per una situació d'assetjament. Vaig adonar també en part en el moment en què, ostres, quan jo tenia temps lliure, mai se m'ha ocorregut, amb el meu temps lliure, en comptes de dedicar-me a llegir un llibre, a veure una pel·lícula, a fer esport, veure, quedar amb alguns amics, en comptes de fer això, doncs dedicar-me a crear grups de WhatsApp o per insultar una persona, vull dir, o crear-li perfils falsos a xarxes com ara Tinder o així. És una cosa que m'ha passat pel cap. Llavors jo penso, si algú li ha passat pel cap fer això cap a una altra persona, potser no, vull dir, no crec que ningú es mereixi això, i no sé, va ser una mica aquest el punt d'inflexió de dir, ostres, potser el problema no està en mi sinó en l'agressor, en els agressors.
2: De fet, ara parlaves de les xarxes, aprofito per preguntar-te com es conviu amb, no sé si amb l'angoixa, si em permets, de saber que no hi ha cap espai segur, sí, no? Fins i tot quan surts de l'escola continua aquest assetjament a través de les xarxes socials.
3: No, totalment. Jo això ho he comentat moltes vegades perquè penso que el tema de l'assetjament escolar ha existit des de sempre, tot i que abans no se li anomenava com se li anomena ara, o no hi havia termes com els que utilitzem de bullying i de més, però sí que és cert que existia com una realitat. Però penso que amb el pas del temps ha evolucionat molt a formes quasi bé més perverses, en el sentit de que més pertorbadores, de que abans era una cosa que es quedava dins dels murs de l'escola. I ja, doncs, quan acabava l'horari escolar, un marxava a casa seva i almenys tenia, doncs, un altre espai on sentir-se tranquil, un refugi, el que sigui. Però avui en dia és això, que hi ha pocs casos que conegui jo que m'hagin explicat d'assetjament que es limiti únicament a l'àmbit escolar, però per aquest tema, perquè en el moment en què tots portem un mòbil a la butxaca, fem que persones que ens puguin fer mal s'infiltrin, doncs, en els llocs més íntims o on s'hauria de sentir més segur, com és ara, doncs, jo que sé, la seva habitació a casa seva. Llavors, jo penso que és molt perillós i s'ha d'intentar controlar i limitar al màxim possible.
2: Abans que... Perdona.
3: No, pel tema de les xarxes, per això, perquè estem sobreexposats constantment i és, ho dificulta.
2: I tant, i suposo que també planteja reptes a l'hora d'afrontar aquest bullying. Un bullying que abans parlàvem, no?, de tombar la truita, d'enfocar-nos cap als agressors, no sempre en la víctima, a l'hora de trobar el motiu, no?, pel qual es fa. Creus que algunes de les persones que et feien bullying a tu te'n feien per por a patir-ne a ells?
3: Sí, de fet, ho explico en un dels capítols, perquè la manera en què està estructurat el llibre és una manera una mica particular. Cada capítol es dedica a un dels agressors, mostrant una mica un arquetip, perquè m'he adonat que he trobat diferents patrons que s'identifiquen a diferents històries que he escoltat sobre el comportament humà. Llavors, cada arquetip, cada persona em deixa una lliçó de vida. I en un d'ells, justament, crec que diria el capítol 6, no vull equivocar, sí, el 6, és un en què tracto aquest tema, justament. El tema de la soledat, i és que seguint la corrent de pensament de Simone Weil, l'ésser humà, en tant que és un ésser social, no?, com ens vislumbrava Hobbes, doncs estem destinats a unir-nos a éssers socials, a juntar-nos amb altres persones, i moltes vegades d'això pot néixer una por, que és la por a estar sol, perquè sempre ho escoltem, no?, i ho diuen a tot arreu, que és diferent estar sol que sentir-se sol, i un moltes vegades pot tenir por a que amb dues coses es juntin, suposo. Llavors, una persona que no sap estar sola o que no està còmoda en la soledat amb si mateix, diguem, pot arribar a fer coses terribles només per encaixar en el grup, i entre elles està abandonar valors o principis que eren bàsics per a la persona o que se li havien inculcat. Llavors, és una de les coses que tracto, cap a la por a quedar-se fora, o inclús a convertir-se ells en la següent víctima. Un està disposat, no tothom afortunadament, però un pot estar disposat a fer el que sigui, i en aquest cas, doncs, col·laborar de l'assetjament i participar-hi.
2: Ara que parles d'aquesta estructura, no?, tan curiosa del llibre, també hi ha un capítol que està protagonitzat per una persona que en un inici era amiga teva. No sé si fa més mal la traïció que el rebuig, a vegades.
3: Bueno, molts d'ells en inici eren amics. És que succeeix molt el que és la teoria del boc expiatori de René Girard, que és molt comú en la filosofia, en la psicologia, s'ha utilitzat moltes vegades s'ha utilitzat de fet moltes vegades per parlar de l'Alemanya nazi, però en aquest context, que és òbviament totalment diferent, no? Però és una teoria que ens explica que passem per diferents etapes a nivell social en què, encara que siguin amics teus, o persones amb les que ets molt propera, per la pròpia naturalesa de l'ésser humà, per lo que René Girard anomena el desig mimètic, perquè tots estem orientats a tenir aspiracions similars, totes sempre envoltant els pilars fonamentals que són l'èxit, la fama, el que sigui, com que tenim aspiracions això similars, acostumem a generar conflicte o tensions internes dins de tota mena de grups socials, de tal manera que la crisi sempre evoluciona fins a un punt en què es converteix en un tots contra tots. L'única manera de salvar l'estabilitat social és passar a una fase de polarització unànime en què el tots contra tots es converteix en un tots contra un. I per fer això és necessari arbitràriament assignar una víctima. La víctima pot estar dins del grup o fora. Si està fora, simplement se li castiga. Si està dins, se li expulsa del grup i se li atribueixen tots els mals que es perceben. I això ho dic perquè no era només una, sinó que eren varis. Per tant, o sigui, la sort en la qüestió literària que m'ha ajudat a escriure el llibre és que, com que eren molts d'ells propers a mi, tinc molt context d'aquestes persones. Exacte, de les seves situacions familiars, de les seves situacions més personals, que evidentment no les exposo perquè no és el meu lloc exposar-les, però el fet de conèixer-les em fa tenir una visió més completa i més detallada del que pot estar portant aquestes persones a actuar com actuaven, o de quines eren les seves carències o incoherències i per què tenien els buits que tenien, que potser altres vegades quan ve d'una persona menys coneguda potser no resulta més inexplicable.
2: Mm-hmm. Elena, acabo preguntant-te breument per una altra visió de la situació, que és la de la teva mare. De fet, la podem llegir en certa manera en el pròleg del llibre. Com va gestionar ella tot el que et passava?
3: Bueno, ella ja ho exposa molt bé al pròleg, però sentia moltíssima impotència perquè des de... Jo no soc mare, no? Però des d'una visió d'una mare m'imagino que ella únicament volia que parés tota la situació, volia posar-li un punt i final, i l'única manera que ella coneixia o sabia amb tota la raó era parlar amb els pares, parlar amb l'escola, però desafortunadament en el meu cas no va tenir sort en aquests sentits perquè doncs, el centre acadèmic no va impulsar els protocols que corresponien, no es mobilitzava, no feien res, i el mateix amb els pares d'aquestes persones, pues, o ho negaven o no sé. Llavors, evidentment, sentia molta impotència amb la situació, però jo de tota manera agraeixo moltíssim tot l'esforç que hi va posar i el fet de que sempre em recolzés i estigués al meu costat i pogués ser l'ombro, diguem, en el que plorar i en el que recolzar-me.
2: Tot això i molt més és el que trobareu a Sin Rencor, El acoso y los límites de la resistencia, el llibre publicat per l'editorial Diéresis que ha escrit l'Elena de Juan García. Elena, un plaer compartir aquests minuts amb tu. Gràcies per les teves reflexions i per escriure
3: igualment
2: aquest llibre. Una abraçada. Sí.

0: Doncs aquesta discota queda de Anoch i 54 Ultra. Talk to you. Només 5 minuts per arribar al butlletí de la una. Música des de la sintonia de la teva ràdio en aquest matí.
1: Música, companyia i proximitat. Això és Ràdio Vilafant.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
3: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 11 d'agost tens la síndria negra sencera Carrefour al mercat categoria 1 a un preu imbatible de 65 cèntims al quilo. T'estalvies un 31%. Sempre les millors promos. Carrefour.
0: Una mica d'energia. Vinga, va, som-hi!

Arribem al butlletí de notícies, arribem a la una. El Menol i el seu Bésame Suave, tema que ens servirà per acomiadar-nos d'aquest matí. A partir de la una, naturalment després, més i bona música aquí a la FM. No marxeu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla Maria Lara. El conseller d'Afers Exteriors, Jaume Duque, reunirà avui amb els casals catalans a Colòmbia per conèixer la situació dels catalans després del terratrèmol de magnitud 7,4 que ha afectat el país. El sisme ha deixat almenys 132 morts i més de 570 ferits, amb desenes d'edificis col·lapsats i afectacions també en hospitals i aeroports. Els equips d'emergència continuen centrats en la recerca i també en el rescat de persones atrapades entre les runes. I queda només un dia pel gran eclipsi solar. El Servei Català de Trànsit preveu que el 60% de la mobilitat sigui comarcal. La dada recollida per l'organisme descarta així desplaçaments de llarg recorregut. Tot i això, el seu director, Ramon Lamiel, ha fet un recull de recomanacions per a aquells que vulguin moure's per veure aquest fenomen.
2: Portar el cotxe preparat, perquè estem tenint moltes avaries i per tant les avaries causen al final congestió. Portar el cotxe preparat, recordar programar-se, sortir amb temps i no aturar-se a les vies, sobretot, i informar-se, mirar l'estat del trànsit.
1: En tot cas, per garantir la seguretat i la mobilitat, els Mossos d'Esquadra desplegaran 700 efectius, dels quals 180 seran de trànsit, que s'ubicaran especialment al llarg de l'AP7 i l'A2. També vetllaran pel compliment de les limitacions i restriccions de vehicles. I l'Ajuntament de Barcelona anuncia la instal·lació de 99 noves càmeres de videovigilància després d'obtenir el permís de la Comissió de Control de Dispositius de Videovigilància de Catalunya. El Born, els búnquers del Carmel, l'Anella Olímpica, els Encants o el Parc de la Pegaso són alguns dels espais on s'estan posant. Albert Valle és el regidor de Seguretat de Barcelona.
3: No han de tenir un efecte preventiu i dissuasiu davant conductes delictives incíviques i d'altra facilita també les investigacions policials, la recollida d'evidències quan es produeixen fets delictius o incidents greus.
1: A la capital catalana hi ha ara mateix 186 càmeres i abans que comenci el 2027 es preveu que n'hi hagi un total de 660. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la C26 al Gerri obliga a donar pas alternatiu en tots dos sentits de la marxa. També hi ha trànsit intens a l'AP7 a Cerdanyola del Vallès i a Subirats per vehicles al voral. I a més també una avaria a l'A2 a Castellbisbal que obliga a tallar un carril en sentit Barcelona. I Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Inuncat per pluges intenses al Pirineu, Prepirineu i a l'interior de Girona. Els ruixats poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i anar acompanyats també de tempestes i localment fenòmens de temps violent. L'avís estarà actiu fins les 2 de la matinada del dimecres. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador U de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 11 d'agost tens la síndria negra sencera Carrefour al mercat categoria 1 a un preu imbatible de 65 cèntims al quilo. T'estalvies un 31%. Sempre les millors promos. Carrefour.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Yo solo intento decir por ti de repente la cabeza me va. La ràdio que ens uneix. Bla, bla, bla, bla. Te miro y solo escucho bla, bla, bla, bla.
1: La teva companyia diària.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.
2: Sería un beso en la mañana, buscando el solecito en la ventana.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: Benvinguts en aquesta edició del nostre butlletí informatiu municipal i comarcal. Aquestes són hores d'ara les notícies més importants d'aquesta jornada d'avui dimarts 11 d'agost. Vilafant engega un procés participatiu per la festa major més solidària. Detenen 4 persones a Darnius i troben més de 1.000 plantes de marihuana. Consells comarcals, municipis i entitats ecologistes i agràries demanen retirar el plàter i una moratòria de projectes. Port el Blau tanca la 19a edició amb 12.500 assistents i el 98% d'ocupació. Traslladen a l'helicòpter al Trueta una persona ferida greu després d'ofegament a Roses i un altre home moria ofegat a la platja Nova, també a Roses, ahir al migdia. L'antic edifici del Gifi acollirà el Mediamarkt a Figueres. Són les notícies en aquesta edició de l'informatiu. Com dèiem, Vilafant farà la festa major amb actes de solidaritat per recollir fons per a entitats que ho necessiten. En té més dades Mercè Mainer.
4: Vilafant fa la festa major més solidària. Aquest setembre, la festa major de Vilafant també tindrà una causa solidària i la ciutadania pot decidir quina serà. Del 12 al 31 d'agost, les persones majors de 16 anys empadronades a Vilafant podran votar entre 4 entitats. MIFES té a l'Empordà, l'Associació Tramuntana després del suïcidi i l'Associació Malalts d'Alzheimer de Figueres. L'entitat més votada rebrà els diners que recollin a les guardioles solidàries durant els actes de la festa major. Els veïns i veïnes poden votar fàcilment a través de l'app Vilafant o presencialment a les urnes de l'Ajuntament i el pavelló municipal. Participar, triar la causa i fer entre tots i totes una festa major encara més solidària.
3: I com dèiem, la zona comercial de Vilatenim es prepara per incorporar una de les grans marques europees de distribució d'electrònica. Mediamarkt projecta obrir un establiment a Figueres, segons ha pogut saber l'Empordà. L'emplaçament escollit es situaria en aquest important eix comercial a l'entrada est de la ciutat. Tot apunta que la multinacional podria ocupar la nau que fins fa pocs mesos havia acollit Gifi al carrer Can Lel de Vilatenim. L'operació encara es troba en fase de preparació, però representaria un nou impuls comercial per a Vilatenim, una àrea que viu una etapa de transformació amb diferents projectes en marxa. L'arribada d'una ensenya de la dimensió de Mediamarkt reforçaria la capacitació d'atracció d'aquest sector de Figueres, molt ben connectat amb la carretera de Roses, Nacional 2 i els accessos a l'AP7, amb una important presència de grans superfícies comercials. La nau escollida té, a més, una llarga trajectòria comercial. Abans el Gifi havia estat ocupada per Brico Esteve, empresa vinculada a la propietat de l'immoble. La cadena francesa Gifi s'hi va instal·lar el 2018 després d'invertir 1 milió d'euros en el trasllat des del carrer Empordà i va obrir un establiment de 1.400 metres quadrats amb 12 treballadors. Gifi va abaixar definitivament la persiana després de la passada campanya de Nadal, afectada per la crisi econòmica de la seva empresa matriu i el concurs de creditors. El tancament va deixar vacant una nau de grans dimensions i preparada per a usos comercials en una ubicació de més trànsit o de les més bones de la ciutat de Figueres. Podria ser que aquesta estigués ocupada ben aviat, doncs, per al Mediamarkt. I es van detenir persones, 4 persones, concretament a Darnius, per una plantació de marihuana.
4: Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 4 d'agost a Darnius 4 homes d'entre 29 i 37 anys com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues després de localitzar 1.003 plantes de marihuana en una zona boscosa. Els detinguts, que no tenien antecedents, van passar el 6 d'agost a disposició del jutjat d'instrucció en funció

0: plantació de marihuana de grans dimensions. Durant les indagacions i amb el suport de la unitat de drons dels investigadors, van localitzar tres camps amb plantes de marihuana situats en una zona boscosa de difícil accés. En un dels espais, els responsables havien tallat arbres i desforestat part del bosc, a més de manipular el cabdal d'una riera. La investigació va culminar el 4 d'agost amb el dispositiu policial format per diversos efectius dels ARRO i agents de seguretat ciutadana de les comissaries de Figueres i la Jonquera. L'objectiu era localitzar els responsables i desmantellar les plantacions detectades.
1: La xarxa catalana per una transició energètica justa, diversos ajuntaments, consells comarcals i entitats ecologistes i agràries reclamen al govern de la Generalitat que retiri el Pla Territorial Sectorial per la implantació de les energies renovables, el Plater. Les entitats demanen també una moratòria temporal de nous projectes de renovables fins que asseguren hi hagi una planificació consensuada amb el territori i la ciutadania. Insisteixen que no estan en contra de les energies renovables, sinó de la manera com es planteja la seva implantació. La plataforma també qüestiona les més de 12.000 al·legacions comptabilitzades per la Generalitat i assegura que disposa d'un informe jurídic que detecta possibles incompliments, irregularitats o anomalies en 44 punts de la normativa. L'alcalde de Viladasens, Xavier Sánchez, ha denunciat que els municipis no han participat en l'elaboració del pla i reclama al govern una reforma total del Plater. Sánchez assegura que continuaran oposant-s'hi si el document definitiu no incorpora les demandes que fa el territori.
2: I d'altra banda, vam tenir que estar molt atents ahir. Primer una persona va resultar ferida i després una altra morta a les platges de Roses. I és que estem patint, doncs, moltes. El nombre de persones mortes i ofegades aquest any és important a les platges catalanes.
1: Una persona ha resultat ferida greu aquest dilluns al matí després de patir un ofegament a la platja de Canyelles Petites de Roses. L'emergència s'ha produït poc abans de 9:45 del matí i ha obligat a activar un ampli dispositiu de salvament i assistència sanitària. Quan els equips d'emergència han arribat a la zona, la víctima es trobava en una barca situada a tocar de la platja i un socorrista que era a la zona ja li estava practicant maniobres de reanimació cardiopulmonar, a l'RCP. El professional ha intervingut en els primers moments de l'emergència i ha continuat l'assistència fins a l'arribada dels serveis sanitaris. Fins a Canyelles Petites s'hi han desplaçat dues dotacions dels bombers de la Generalitat, efectius de la policia local de Roses i diversos recursos del sistema d'emergències mèdiques, entre els quals una ambulància medicalitzada i una ambulància bàsica. S'ha desplaçat també fins al lloc dels fets un helicòpter medicalitzat del SEM que ha aterrat a la mateixa platja per facilitar l'assistència i l'evacuació de la víctima. Finalment, la persona ha estat traslladada en helicòpter a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on ha ingressat en estat greu. I més males notícies. Aquest any, la veritat és que moltes persones estan perdent la vida o estan tenint accidents greus a les platges, perquè un home de 83 anys de nacionalitat francesa ha mort aquest dilluns al matí després d'ofegar-se mentre es banyava a la platja Nova de Roses. L'avís al telèfon d'emergències al 112 s'ha rebut a 11:45 quan s'ha alertat que hi havia una persona inconscient dins l'aigua. Els socorristes l'han tret de l'aigua i l'han traslladat fins a la sorra, on han iniciat també les maniobres de reanimació per intentar salvar-li la vida. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat quatre dotacions del sistema d'emergències mèdiques, però els professionals sanitaris no han pogut fer res per salvar la vida d'aquesta persona. Els Mossos d'Esquadra han activat tres dotacions i també s'ha alertat Salvament Marítim i la policia local de Roses. En el moment de l'incident, la platja disposava de servei de vigilància i bandera verda. I aquesta persona, amb aquesta víctima, ja són 18 les persones mortes a platges catalanes des de que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany. Porta el Blau, el Festival de Músiques i Arts de la Mediterrània, organitzat per l'Ajuntament de l'Escala, el Museu d'Arqueologia de Catalunya i TEM Produccions, ha tancat aquest diumenge el gruix de la programació musical d'estiu amb el concert de Sopa de Cabra al Fòrum Romà al Mac d'Empúries. El festival conclou la 19a edició amb 12.500 persones assistents i una ocupació global del 98%. De les 22 propostes programades, 4 han estat gratuïtes i de les 18 amb entrada, 14 han exhaurit totes les localitats. Més enllà de les xifres, els organitzadors valoren especialment la fidelitat del públic que confia en la proposta artística del Portal Blau amb disciplines, formats i actes diversos. Segons informa el festival, la singularitat dels espais ha tornat a ser un dels grans trets distintius del Portal Blau, perquè inclou espais patrimonials i naturals de l'Escala, Empúries i l'Empordà, que estableixen un diàleg de creació contemporània, història i paisatge mediterrani i converteixen cada concert, espectacle o conversa en una experiència vinculada al territori.
2: Anem a la previsió del

0: Temps per les pròximes hores amb els companys de la xarxa.
1: A primeres hores d'aquest dimarts, aquí a les comarques gironines, ens hem despertat amb la presència abundant de molts núvols a moltes viles costaneres de la Costa Brava. Però a mesura que els hi passarà la jornada, aquests núvols s'aniran trencant i en general al migdia serà molt assolellat. Serà a partir de primeres hores de la tarda que tornarem a tenir l'aparició de molts ruixats inicialment per les comarques de la Cerdanya i també de l'Alt Ripollès. I a mesura que els hi passen les hores de la tarda, acabaran afectant també a punts de la Garrotxa, de l'interior de l'Alt Empordà, del Pla de l'Estany i arribant inclús al nord del Gironès. Tot plegat amb un migdia que tornarà a ser càlid, amb unes temperatures que sobretot a la zona del Gironès, del Pla de l'Estany i també del sud de l'Alt Empordà, esperem unes màximes que puguin arribar a rondar entre els 36 a 38 graus.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
0: Avui hem destacat en aquesta edició de l'informatiu que Vilafant engega un procés participatiu per la Festa Major més solidària. Detenen 4 persones a Darnius i troba més de 1.000 plantes de marihuana. Consells comarcals, municipis i entitats ecologistes i agràries demanen retirar el plàter i una moratòria de projectes. Porta el Blau tanca la 19a edició amb 12.500 assistents i el 98% d'ocupació. Traslladen en helicòpter al Tureta una persona ferida greu després d'un ofegament a Roses. Un altre home moria més tard, ofegat a la platja Nova, també a Roses, ahir al migdia. I l'antic edifici del Gifi acollirà la seu del nou MediaMark a Figueres. Recordin que més dades, més notícies, a l'hora en punt, amb els companys de la xarxa de comunicació local.
3: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14€ a nitsdecirc.com.
1: Diumenge 6 de setembre, trobar la motela de Bé de Gust de Figueres. A les 9 del matí esmorzar i tot seguit ruta per l'Empordà per arribar a Terrades. Al migdia pica-pica i dinar amb carn a la brasa. Recordeu, diumenge 6 de setembre, trobar la motela a la cafeteria Bé de Gust de Figueres. Oberta a tot tipus de motos i trails. Per més informació, truqueu al 606-33-71-41 o al 972-50-07-51. Trobada motera de cafeteria Bé de Gust de Figueres. Estem al carrer Empordà 74 de Figueres.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 11 d'agost tens la síndria negra sencera Carrefour al mercat categoria 1 a un preu imbatible de 65 cèntims al quilo. T'estalvies un 31%. Sempre les millors promos. Carrefour.
4: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: notícies en xarxa migdia amb Jordi Casino.
1: Mobilitat excepcional, sobretot a les principals zones d'observació de l'eclipsi solar. Això és el que preveu el Servei Català de Trànsit a l'Ebre, al Camp de Tarragona i a Ponent, on ha preparat un dispositiu especial per facilitar els desplaçaments i garantir la seguretat viària. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
2: Demà recomanem ser molt prudents amb l'autopista AP7, d'acord? L'autopista AP7, especialment a la zona dels dos carrils de l'Ebre, pot patir perquè té una capacitat només per dos carrils.
1: És dimarts 11 d'agost de 2026. Tenim més titulars. El compte enrere de l'eclipsi s'activarà avui mateix a Tarragona, Marc Pijuan.
3: Serà en un acte que es farà al Parc de l'Amfiteatre a partir de les 8 i que comptarà amb la presència del president de la Generalitat. Abans, Salvador Illa visitarà la ciutat de Lleida, on a 6:15 el govern donarà el tret de sortida dels actes amb motiu de l'eclipsi.
1: Atenció, però, perquè els núvols podrien fer la guitza, sobretot al sud demà.
3: El Servei Meteorològic de Catalunya preveu una tarda de dimecres marcada per la calor i amb alguns núvols que poden condicionar l'observació de l'eclipsi solar, especialment a Tarragona i l'Ebre.
1: Per avui hi ha activats diversos avisos per pluges intenses. Estigueu preparats. Al Pirineu, Prepirineu, també a l'est, abans d'una nova calorada a partir de demà. Previsió del temps. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hem tingut un matí de dimarts tranquil, assolellat, encara amb restes de nuvolades, sobretot a moltes viles costaneres de la Costa Brava i també de les Terres de l'Ebre, però sense més conseqüències. Amb unes temperatures que han anat pujant ràpidament i, de fet, a Vinebre, a les 12 del migdia, ja registràvem 35 graus. I aquestes hores, fins primeres hores de la tarda, els valors a les màximes s'enfilaran, sobretot a l'interior de les comarques de Girona, Catalunya Central i també el Pla de Lleida. Amb una tarda on es presenta moguda meteorològicament parlant, amb ruixats que apareixen sobretot al Pirineu, Prepirineu, i arribarem a les comarques de la Catalunya Central, on puntualment tindrem xàfecs que localment descarregaran amb molta intensitat. Haurem d'estar pendents a cavall de les comarques de la Noguera, de la Segarra, del Solsonès, de l'Alt Urgell, perquè aquí els ruixats inclús podrien descarregar amb calamarsa o pedra.
1: Més coses, 132 morts ja pel terratrèmol a Colòmbia.
3: Segons el darrer balanç oficial, el nombre de ferits arriba ja als 700, tot i que les autoritats adverteixen que les xifres poden canviar a mesura que avancen les avaluacions dels danys. De moment no consta cap espanyol entre les víctimes, però n'hi ha 160 de desapareguts.
1: Barcelona continua apostant per la videovigilància.
3: L'Ajuntament instal·larà prop de 100 càmeres noves en diferents punts de la ciutat abans de final d'any. Concretament, el consistori ja ha rebut l'autorització per instal·lar aparells al Passeig del Born, als búnquers del Carmel i a l'Anella Olímpica. Albert Valla és el regidor de Seguretat.
5: Un efecte preventiu i dissuasiu davant conductes delictives i incíviques, i l'altre facilita també les investigacions policials, la recollida d'evidències quan es produeixen fets delictius o incidents greus.
1: Encara Barcelona sense servei, el tram entre Gràcia i Sarrià dels ferrocarrils.
3: Les obres s'allargaran fins al 23 i mentrestant hi haurà un servei alternatiu en autobús que connecta les estacions afectades.
1: I Tarragona podria acollir creuers a l'hivern per primer cop.
3: La temporada arrenca a l'abril amb la previsió de 160.000 creueristes per aquest exercici, tot i que n'han arribat alguns no previstos, un fet que podria permetre superar aquesta xifra.
1: Cultura presentada a la Festa Major de l'Escala,
3: que comptarà amb una seixantena d'activitats. Entre les novetats es recuperen les dues orquestres de tarda i una cantada de veneres.
1: Esports, Jordi Cervantes. Araujo marxa cedit al Liverpool.
6: El jugador uruguaià ha deixat el Barça per marxar durant una temporada al conjunt anglès. Després d'aquest anunci, l'entitat blaugrana espera poder tancar durant el dia d'avui l'arribada de Rodri.
1: Al control de so avui la nostra companya Maite López, coordinant Artau Bellavista, Montse Huguet i també Albert Güell. Passen 4 minuts de les dues.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És la nostra portada d'aquest dimarts. Catalunya, que viurà demà una mobilitat excepcional, sobretot a les principals zones d'observació de l'eclipsi solar, a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i a Ponent. Trànsit ha preparat un dispositiu especial per facilitar els desplaçaments i garantir la seguretat viària. La previsió és que un 60% de la mobilitat per veure aquest fenomen sigui comarcal i l'organisme descarta hores d'ara desplaçaments de llarg recorregut. Anna Ruiz, bon dia.
7: Bon dia, Jordi. Trànsit recomana fer servir vies d'alta capacitat alternatives a l'AP7, que serà l'eix principal de mobilitat i on es restringirà la circulació de camions. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
2: Demà recomanem ser molt prudents amb l'autopista AP7, especialment a la zona dels dos carrils de l'Ebre. Pot patir perquè té una capacitat només per dos carrils.
7: Trànsit facilitarà alternatives, la C25 i la 2 per als desplaçaments cap a Ponent, l'AP2 per a accedir a zones d'observació de Lleida, les Borges Blanques, Valls o Prades, la CET i la Nacional 340 per als moviments entre el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Més enllà d'aquestes recomanacions de circulació, la Miel n'ha fet altres de caràcter més general.
2: Portar el cotxe preparat, estem tenint moltes avaries i per tant les avaries causen al final congestió. Recordar programar-se, sortir amb temps i informar-se, mirar l'estat del trànsit.
7: Indicacions també per part dels Mossos d'Esquadra remarquen la importància de no aturar-se als vorals de les vies per permetre el pas de les emergències en cas que fos necessari. Mònica Lluís és la cap de la Comissaria General de Mobilitat.
8: Insisteixo que l'objectiu és garantir que els vehicles d'emergència puguin tenir pas, doncs, en cas precisament per això, per respondre doncs, a una assistència sanitària. Més enllà de la multa, el que hem de fer és una conducció responsable, amb consciència i que hi ha estacionaments que estan específicament habilitats. I el que es vol és no obstaculitzar la circulació perquè tothom pugui arribar doncs, al lloc on tingui previst realitzar l'observació de l'eclipsi.
7: Per garantir la seguretat i la mobilitat, els Mossos desplegaran 700 efectius, dels quals 180 seran de trànsit, que s'ubicaran especialment al llarg de l'AP7 i l'A2.
1: Esperant encara de dispositius, la Guàrdia Urbana a Barcelona reforçarà la vigilància als miradors, a les platges, a Collserola i altres espais oberts davant la previsió de concentracions de persones per seguir l'eclipsi.
3: L'Ajuntament activarà un dispositiu especial de seguretat, mobilitat i convivència entre les 2 de la tarda i les 12 de la nit, que implicarà totes les unitats operatives del cos. L'operatiu també preveu reforçar la regulació del trànsit i la coordinació amb els serveis d'emergència.
1: Lleida mobilitzarà prop de 200 professionals per controlar l'accés a les zones que s'han habilitat per veure l'eclipsi. Segons dades de l'Ajuntament, l'impacte econòmic que produirà aquest fenomen astronòmic a la ciutat serà d'uns 300.000 euros. UAU Lleida, Ràdio Carla Serrano.
9: Les entrades per observar l'eclipsi es van esgotar fa unes setmanes als 2 punts d'observació que ha habilitat l'Ajuntament, tant a Mangranès com a la Seu Vella. En aquest sentit, l'alcaldessa accidental Cristina Morón ha explicat com serà el dispositiu d'accés a aquestes zones.
10: A Camps Esports hi haurà un servei de llançadora que anirà directament a la Seu Vella per transportar els viatgers, les persones que deixin el seu vehicle amb aquest aparcament dissuasiu i poden accedir de la manera més segura cap a la Seu Vella.
9: Així mateix, Morón ha afegit que s'ha reforçat la línia 7 d'autobús, que és la que arriba als Mangraners, amb un autobús especial Eclipsi que connectarà el punt d'observació amb diferents barris de la ciutat. Morón ha destacat que l'observació s'haurà de fer amb seguretat i ha informat que l'Ajuntament distribuirà ulleres homologades als ciutadans. Des de la Paeria han fet una crida als ciutadans perquè planegin amb antelació els desplaçaments i, sempre que sigui possible, evitin utilitzar els vehicles, que es protegeixin de les altes temperatures i que respectin les indicacions dels cossos policials.
1: El compte enrere oficial de l'Eclipsi, us ho dèiem en titular, s'activarà avui mateix a Tarragona.
3: Serà un acte que es farà al Parc de l'Amfiteatre a partir de les 8 del vespre, on actuarà la banda Unió Musical de la Ciutat i que comptarà amb la presència del president de la Generalitat. Abans, Salvador Illa visitarà la ciutat de Lleida, on a 6:15 el govern donarà el tret de sortida als actes que ha programat amb motiu de l'eclipsi.
1: Doncs anem a la zona zero d'aquest eclipsi, a l'Ebre, per saber com i amb qui viuran els veïns, en aquest cas de Deltebre, l'esperat fenomen 21 Ràdio Joan Baricat.
11: Ens trobem a Deltebre i li preguntem a la població tres preguntes molt concretes. On veuran l'eclipse, en qui el veuran i si mai havien vist alguna cosa semblant.
12: Potser tot sola.
13: I jo el meu home, segurament.
14: O potser els tres, ho veurem.
15: Soparé allí a la caseta i ho veurem allí. En els amics, la família i la colla. I anirem a fer un soparet allí.
16: Posen unes quantes amigues. Ens endurem la taula del càmping i allí soparem i ho mirarem allí.
17: És la meva dona, la meva filla i el meu fill. I a la família, sopa a casa. Iau.
15: Pues bueno, si puc lo veure a la finca meva, que tinc una finca d'oliveres, i allí, pues, ahí visc el podré veure, que és el terme d'Amposta, i podré veure allí.
18: Pues mira, surto en furgoneta, en la camper, i vaig a Àustria i Eslovènia, i llavors entre algun punt entre Àustria i Eslovènia. Clar, com que anem a la furgoneta no sabem exactament a quins dies, a quina altura estirem de... Però sí, probablement sigui acabant el país d'Àustria, i entrant a Eslovènia.
16: Pues crec que el veuré al port d'Illa de Mar. Allí estan les barques dels pescadors. Allí diuen que és un bon puesto per a veure.
19: En família, en amics o en solitari, al poble, a la mar o fins i tot a l'estranger, ningú a Deltebre sembla que es vulgui perdre un eclipsi històric.
1: I la Fundació Preterres acull de nou aquest estiu el programa de vacances Marxem en Família. Aquest any, un moment destacat de l'estada és la preparació per observar l'esperat eclipsi. Ràdio, al Vendrell, Sílvia Martínez.
12: Un taller sobre l'eclipsi per entendre per què es dona aquest fenomen i saber quines fases veurem aquest dimecres. Es tracta d'una activitat especial aquest dimarts a la Casa de Colònies de Calafell, com bé explica Pere Vives, portaveu de la Fundació Pere Tarrés.
20: Hem fet com una petita inclusió dins el nostre programa per intentar explicar a les famílies el que és l'eclipsi i la situació que es donarà.
12: Per gaudir del fenomen s'han repartit ulleres especials. Ara només cal buscar aquell racó per fer de l'experiència un moment inoblidable. Ens en parlen l'Oriol, l'Ilia, l'Enric i la Sara. I també la Lupe i en Banyat, que fa anys que venen des del País Basc.
21: Esperem doncs, bueno, que sigui xulo, no? Recordar-ho, perquè com que és únic, doncs que aquell dia recordem, ostres, estàvem allà i ens vam posar en aquell punt i vam viure aquell moment, o sigui que sigui un moment especial amb la meva filla, doncs que ho recordem sempre.
22: Segurament anirem a un lloc, igual anem al castell.
23: D'una amiga meva ha vingut aquest any per primer cop, per veure també l'eclipsi amb la seva família.
24: Nunca he visto un eclipse y me gustaría ver.
12: Cada any 3.000 persones gaudeixen del programa Marxem en Família. Les que ho facin aquesta setmana afegiran una experiència excepcional.
1: 4 minuts i un quart de 3 i l'Associació Astrodiversitat ha preparat diversos punts d'observació perquè les persones amb discapacitat visual puguin viure el fenomen astronòmic d'una manera accessible. Un d'ells el trobarem a Riumar, Canal T, Martí Carot.
25: L'objectiu és que la diversitat visual no sigui una barrera per viure el fenomen astronòmic i que l'eclipsi es pugui experimentar també a través de l'oïda i d'altres sentits. A la Biblioplatja de Riumar hi ha un d'estos punts seleccionats. Lola Casanova és la regidora d'Enfocament Turístic de Deltebre.
26: Perquè també puguem gaudir de l'eclipse, perquè el que volem és fer un eclipse que sigui universal, que sigui per a tothom i que tothom tingui l'oportunitat de gaudir-lo. I este dispositiu lo situarem al Riumar, a la Biblioplatja, perquè pues, totes aquelles persones que són invidents o puguen gaudir de l'eclipsi a través del so.
25: El divulgador científic Carlos Uriarte explica que a través dels ultrasons un dispositiu i uns auriculars transformaran en sons els canvis que es produeixen a mesura que la Lluna va tapant el Sol.
27: Un aparell que tu te poses aquí uns auriculars i conforme la Lluna va tapant aquest Sol, els tons del so són diferents i fan com juguen com una mena com de melodia, no?
25: La iniciativa aposta per convertir un fenomen eminentment visual en una experiència sensorial i accessible.
1: I és que la peculiaritat que envolta l'eclipsi solar total provoca que es visqui amb il·lusió per molts motius. Un fenomen efímer per tots aquells que el vagin a veure i especialment pels qui s'han proposat fotografiar-lo al nou FM a Ona Fàbrega.
28: Dos fotògrafs d'Osona, Ramon Jolís de Sant Vicenç de Torelló i Xevi Lozano de Torelló, han viatjat per fotografiar l'eclipsi solar total que es viurà aquest dimecres a la península. L'objectiu és aconseguir una bona fotografia durant el moment més espectacular de l'eclipsi, que durarà aproximadament un minut. Per això els dos fotògrafs s'han preparat amb material especial i han buscat diverses maneres de captar el fenomen.
29: Hi ha tota la part de parcialitat que es mira tapant el sol mica en mica i llavors l'important que és la totalitat, que serà aquest minut frenètic que tindrem per intentar fer la foto i que quedi bé amb el poc temps que tindrem.
28: Els dos fotògrafs expliquen que, tot i la preparació, la meteorologia també juga un paper important. Un núvol podria tapar el sol just en el moment clau i fer malbé tota la feina. Ramon Jolís destaca, però, que en aquest tipus de fotografies el més important és la totalitat del fenomen i aprofitar al màxim aquest minut tan especial.
1: I us ho hem anat dient aquests últims dies i ho tornem a fer avui. Mirar l'eclipsi solar de demà sense les ulleres homologades pot provocar lesions irreversibles a la retina. Els experts concreten que l'exposició sense protecció pot causar una retinopatia solar, Cugat Media, Tina Forest.
30: Es tracta d'una lesió que afecta l'epiteli pigmentari de la retina i els fotoreceptors, les cèl·lules responsables de la percepció dels colors i dels detalls més fins de la visió. Sandra Ubia, oftalmòloga de l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa, explica alguns dels símptomes que podem notar.
31: El que podem notar són la visió d'una taca central denominat escotoma. També podem percebre certes alteracions en els colors per les lesions d'aquestes cèl·lules, d'aquests fotoreceptors de la retina, que són els cons de la màcula, i també podem notar metamorfòpsia o la sensació que, per exemple, els objectes els veiem deformats.
30: Aquests símptomes poden aparèixer de manera immediata o bé hores després de l'exposició. Davant qualsevol d'aquests senyals, Ubia recomana acudir al servei d'urgències perquè un oftalmòleg pugui valorar l'abast de la lesió.
1: I molt pendents estem, evidentment, de la previsió del temps, que condicionarà o no la visió del fenomen. El servei meteorològic preveu una tarda de dimecres marcada per la calor amb alguns núvols que poden condicionar l'observació especialment al sud.
0: Durant la tarda circularan bandes de núvols alts procedents del sud-oest i a partir del vespre es formaran núvols baixos al terç sud, precisament la zona on l'eclipsi serà total. Al Pirineu i Prepirineu s'esperen xàfecs i tempestes, mentre que al conjunt del país la visibilitat serà bona.
2: Notícies en xarxa.
1: En punt un quart de tres, eclipsi a banda, aquest dimarts seguim molt pendents del terratrèmol que va afectar ahir Colòmbia de 7,4 graus i que ja ha provocat 132 morts, segons el darrer balanç oficial.
0: Pel que fa al nombre de ferits, la xifra arriba ja als 700, tot i que les autoritats adverteixen que les xifres són provisionals i poden canviar a mesura que avancen les avaluacions de danys. De moment no consta cap espanyol entre les víctimes, però n'hi ha 160 de desapareguts.
1: Des de Catalunya, el conseller d'Afers Exteriors, Jaume Duch, i el delegat del govern als Estats Andins es reuniran aquest dimarts amb els casals catalans a Colòmbia.
0: La trobada, que serà per videoconferència, se celebrarà a les 3 de la tarda, hora de Catalunya, 8 del matí, hora local. L'objectiu és conèixer la situació dels catalans i rebre'n informació actualitzada.
1: I us ho dèiem en títols, l'Ajuntament de Barcelona anuncia la instal·lació de 99 noves càmeres de videovigilància després d'obtenir el permís de la Comissió de Control de Dispositius de Videovigilància de Catalunya.
0: El Born, els búnquers del Carmel, l'Anella Olímpica, els Encants o el Parc de la Pegaso són alguns dels espais on s'estan posant.
1: La capital catalana i ara mateix 186 càmeres i abans del juny de l'any vinent es preveu que n'hi hagi 660. Marc Dalmau, bon dia.
3: Bon dia, Jordi. El desplegament forma part de l'estratègia municipal de seguretat que combina més presència policial, tecnologia i noves eines. Els criteris per instal·lar noves càmeres de videovigilància són l'afluència de gent, la concentració de delictes i la possibilitat d'amenaces terroristes. El tinent d'alcaldia, Albert Batlle, explica que la finalitat és l'efecte dissuasori i preventiu.
4: D'una banda, té un efecte preventiu i dissuasiu davant conductes delictives incíviques i d'altra, facilita també les investigacions policials, la recollida d'evidències quan es produeixen fets delictius o incidents greus. És una eina complementària a la tasca de la Guàrdia Urbana i contribueix a millorar la resposta dels serveis de seguretat.
3: Són càmeres que no comptaran amb la intel·ligència artificial i, per tant, tampoc hi haurà reconeixement facial.
4: I després hi ha espais que estan vedats per poder-hi posar les càmeres. Per exemple, quan diem el front marítim, estem excloent d'aquí del front marítim les platges, no? Per exemple, doncs a les platges no hi haurà càmeres de videovigilància. És a dir, hem de compaginar els elements de seguretat amb els elements també de respecte als mínims elements de privacitat.
3: El pla de videovigilància arribarà a tots els districtes de Barcelona. Això sí, el consistori insisteix que aquestes càmeres tan sols cobreixen el 5% del territori.
1: I encara a Barcelona, el servei dels ferrocarrils està tallat des d'aquest dimarts entre les estacions de Gràcia i Sarrià a la línia Barcelona-Vallès per la renovació de la via en aquest tram.
0: Les obres s'allargaran fins al 23 d'agost i mentre duri el tall hi haurà un servei alternatiu en autobús que connecta les estacions afectades Gràcia, Sant Gervasi, Muntaner, la Bona Nova, les Tres Torres i Sarrià.
1: I a Tarragona el port podria acollir creuers a l'hivern per primer cop. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
5: La temporada de creuers va arrencar el passat mes d'abril. Els mesos de juliol i agost estan anant molt bé, però la temporada alta arribarà al setembre i a l'octubre. Són els mesos més forts a Tarragona. El més innovador és que podria haver-hi ja aquest desembre els primers creuers hivernals. Ho ha avançat Alba Colet, directora de Tarragona Cruisport.
6: És molt interessant perquè és un moment on no tenim turisme i on ens pot donar, bueno, pues que de tant en tant tinguem una mica de moment, anem desplaçant, no? I aquí se'ns obre, bueno, pues, evident, el producte cultural sempre estarà, però el que se'ns obre és l'oportunitat també de dir, bueno, productes com les calçotades, o sigui, anem a buscar aquelles experiències que puguin ser diferenciadores i que diguin, ah, pues mira, és interessant, no? Perquè això no ho puc fer durant la resta de l'any.
5: Es manté la previsió de 160.000 creueristes per aquesta temporada, tot i que han arribat alguns creuers no esperats, més enllà dels de la companyia MSC Cruceros, que operen cada divendres.
1: 11 minuts i dos quarts de tres, i Olesa de Montserrat supera el 60% de recollida selectiva amb els primers resultats del nou model de gestió dels residus. Olesa, Ràdio, Adrià Carreras.
7: Tal i com apunten les dades, la recollida selectiva ha passat del 36% registrat abans de la implantació del nou sistema al 57,7% durant el mes de maig i al 60,1% al juny. Paral·lelament, la quantitat de residus disposats a la fracció de resta s'ha reduït un 14,5%, mentre que la recollida d'orgànica ha augmentat un 9,5%. Per tant, La disminució del 14,5% d'aquesta fracció pot traduir-se en un estalvi important per a les finances municipals. L'Ajuntament calcula que si aquesta tendència es consolida, la reducció dels costos de tractament podria situar-se al voltant dels 200.000 euros anuals, comptant que l'any passat la gestió de la fracció de resta va suposar una despesa aproximada de 800.000 euros. El desplegament del nou model encara no ha finalitzat completament. Per aquest motiu, les dades actuals s'han d'interpretar com una primera fotografia de l'evolució del servei.
1: I moment ara per la cultura. I per començar, 10 minuts i dos quarts de 3, per la Festa Major de l'Escala comptarà amb una seixantena d'activitats entre el 28 d'aquest mes d'agost i el 2 de setembre. Entre les novetats de la programació d'enguany es recuperen les dues orquestres de tarda, una cantada de veneres i s'amplien els dies de barraques. Ràdio L'Escala, Maria Pagès.
8: Del 28 d'agost al 2 de setembre, més d'una seixantena d'actes es realitzaran a l'Escala amb motiu de la Festa Major. La programació compta amb activitats infantils, cercaviles, concerts, espectacles de circ i teatre, sardanes, trobades esportives o visites patrimonials. Entre les principals novetats, la trobada recupera el format de dues grans orquestres amb la Maravella i la Salvatana, una cantada de veneres amb els pescadors de l'Escala i també la celebració de la 36a edició de la trobada gegantera. Jordi Roura, de la Comissió de la Festa Major.
9: Tenim un any més de Festa Major respecte a l'any passat i això ens implica pràcticament organitzar una seixantena d'activitats en tots aquests dies de Festa Major, i per la petició bàsicament del públic que participa d'aquesta activitat, doncs ampliem a dues orquestres que seran la Salvatana i la Maravella.
8: Les barraques tenen com a caps de cartell els DJs de Flash FM i Boom Boom Fighters. També s'ha inclòs una proposta trencadora com són les versions electròniques de cançons tradicionals catalanes de DJ Kazoo, i enguany els concerts s'estendran un dia més de l'habitual, ja que l'1 de setembre es traslladaran a la Sala Polivalent per recordar clàssics dels 80 i 90.
1: I Sant Vicenç dels Horts premiarà novament els millors versos en llengua catalana. Serà motiu de l'11a edició del Premi de Poesia Narcís Lunes i Boloix. Ràdio Sant Vicenç, Sara Cabrera.
10: La convocatòria del Premi Narcís Lunes i Boloix s'ha obert a l'agost i les obres es poden presentar fins al 29 d'octubre, ja sigui en la categoria de poemari o de poema individual. En la primera dècada de trajectòria, el guardó ha reconegut poetes d'arreu de Catalunya, com Jordi Cervera Nogués, Israel Clara López o Sonia Moya Villanueva. El certamen adult completa una llarga trajectòria de promoció de les lletres catalanes entre infants i joves, amb 40 edicions del premi adreçades a aquest públic.
1: I arribarem als esports amb música.

0: Dues propostes ben diferents. Per començar, els Sopa de Cabra passaran avui per Sitges.
1: La veterana formació catalana serà la protagonista del concert d'aquest dimarts al festival Jardins de Terramar.
0: I a la Costa Brava, Rosario actuarà avui a Cap Roig.
1: La cantant, compositora i actriu madrilenya farà un repàs als seus grans èxits al festival que se celebra a Calella de Palafrugell.

0: Doncs amb la veu de Rosario, 7 minuts i 2 quarts de 3, arribem als esports. Esports que ens porta avui el nostre company Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. El Barça ha anunciat que Ronald Araújo marxa cedit al Liverpool.
1: Bon dia, Jordi, i ho farà fins a final de temporada, fins a l'estiu del 2027, un nou moviment estival del conjunt blaugrana. El futbolista uruguaià parlava ja pels mitjans del club anglès.
2: Porque un club como el Liverpool siempre tiene que estar ahí luchando y ir a por lo más. Lo más significa ganar títulos y bueno, un mensaje a la afición es agradecimiento, ¿no? Primero por la recepción y bueno, que voy a trabajar duro, dejar todo en la cancha para poder conseguir los títulos que es lo que queremos y lo que quiero.
1: Amb aquesta carpeta tanca, l'entitat culer espera poder anunciar en les pròximes hores el fitxatge de Rodri, mentre continua el pols amb l'Atlético de Madrid per desencallar la contractació de Julián Álvarez. De la seva banda, l'equip continua amb la seva preparació amb una nova sessió d'entrenament realitzada aquest matí i que ha comptat amb la presència de Jules Koundé. L'internacional francès ha tornat a la disciplina blaugrana després de disputar el Mundial. De la seva banda, l'Espanyol també ha tornat a la feina per començar a preparar el debut en Lliga el pròxim diumenge a casa contra el Llevant. També debutaran en Lliga aquest cap de setmana, però a segona divisió el Girona, que va anunciar que ha arribat als 10.000 abonats, i el Sabadell, que ja en suma 8.000 socis. Pel que fa als equips catalans a la Lliga F, el Badalona Women ha anunciat el fitxatge de Calu Chingiere, procedent del Llevant. La migcentre defensiva de 20 anys és internacional sub-20 amb Nigèria i va debutar a la Lliga Espanyola amb el Betis, on va disputar dues temporades abans de fitxar pel conjunt granota. Calu es mostra amb ganes de continuar millorant el seu futbol.
3: When I got the information that I'll be...
4: Quan vaig obtenir la informació que aniria al Badalona, estava emocionada, molt emocionada. I només tinc esperit positiu en mi i em vaig dir a mi mateixa: aniré allà i ho faré bé per mi. Només tinc la mentalitat positiva que tot estarà bé i aquesta temporada serà millor.
3: And this season is going to be better. And before coming, I've...
4: Abans de venir m'he posat un objectiu, perquè ja he jugat abans a Espanya i ha estat una mica difícil. Així que intento establir un objectiu per mi aquesta temporada: ser una millor jugadora, treballar fort per aconseguir els meus objectius.
3: To achieve my goals.
1: En handbol, el Barça ja treballa en camp, on s'hi estarà fins dijous per fer la part de la preparació de cara al curs 26-27, on els blaugranes són els defensors de tots els títols en joc. En aquest sentit, n'han parlat el capità Ludovic Fàbregas i el tècnic Carlos Ortega.
5: L'exigència és màxim des de l'inici fins al final de la temporada. Tenim molts objectius, que serà molt complicat, però tenim aquesta ambició per aquest any també de guanyar tots els títols si és possible, i si no, guanyar el màxim títols possible durant la temporada.
6: Des de que jo soc entrenador del Barça hem vingut 5 vegades i hem guanyat 3 Copes d'Europa, no? Per què no soñar és lliure, no? Per què no hem de guanyar una altra, no?
1: I notícia d'aquest matí, Jordi, a l'europeu d'atletisme de Birmingham, Marta Mitjan s'ha classificat per a les semifinals dels 800 metres fent el rècord de Catalunya. L'atleta aranyenca s'estrena a l'europeu d'atletisme de Birmingham obtenint la seva millor marca personal.
0: Bones notícies, doncs, des dels europeus. Gràcies, Jordi, per últim hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:15 de la tarda.
7: La xarxa de comunicació local.
8: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: El diccionari Termcat.
2: 40 anys, 40 paraules.
3: 2014. Nimfa dorment.
4: Papallona de la família dels nimfàlids, de mida gran i colors molt vistosos, present als Països Catalans.
1: Glòria Fontova.
5: Un dels primers encàrrecs que va rebre el Termcat, just un any després de la seva creació, va ser el d'establir criteris de creació o de preferència de noms catalans per espècies zoològiques que no en tenien o en tenien més d'un. El fruit d'aquesta primera petició va ser la publicació, el 1992, de la Guia d'Establiment de Criteris per a la Denominació Catalana d'Animals. Posteriorment, i com a resposta a les múltiples demandes de normalització de noms d'animals derivades de l'activitat de divulgació científica en català, també es van publicar criteris per a àmbits específics de la zoologia, com els criteris per a la denominació comuna de les papallones diurnes dels territoris catalans, l'any 2013, i els criteris per a la denominació catalana d'ocells, el 2015. Aquest conjunt de criteris han permès aconseguir la màxima coherència i sistematicitat a l'hora de crear nous noms en català per espècies animals autòctones i exòtiques. N'és un exemple la denominació nimfa dorment, que lluny de referir-se a un esperit de la natura associat a les fonts, als rius, als llacs o als boscos, designa una espècie de papallona diurna que en estat adult hiberna refugiada en escletxes, forats d'arbres o cases abandonades, i d'aquí el nom específic català, dorment. De la mateixa manera que papallones com la nimfa dorment o el murri de la pimpinella actuen com a bioindicadors dels ecosistemes on habiten, la disponibilitat i l'ús de les denominacions catalanes que els identifiquen, al costat de la nomenclatura científica internacional, també constitueix un indicador indiscutible de l'estat de salut de la nostra llengua.
2: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Molt bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
1: Mobilitat excepcional, sobretot a les principals zones d'observació de l'eclipsi solar. Això és el que preveu el Servei Català de Trànsit a l'Ebre, al Camp de Tarragona, també a Ponent, on ha preparat un dispositiu especial per facilitar els desplaçaments i garantir la seguretat viària. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
3: Demà recomanem ser molt prudents amb l'autopista AP7, d'acord? L'autopista AP7, especialment a la zona dels dos carrils de l'Ebre, pot patir perquè té una capacitat només per dos carrils.
1: És dimarts, 11 d'agost de 2026. Tenim més titulars. El compte enrere de l'eclipsi s'activarà avui mateix a Tarragona, Marc Pijoan.
4: Serà en un acte que es farà al Parc de l'Amfiteatre a partir de les 8 i que comptarà amb la presència del president de la Generalitat. Abans, Salvador Illa visitarà la ciutat de Lleida, on a 5:45 el govern donarà el tret de sortida als actes amb motiu de l'eclipsi.
1: Molt pendents estem dels núvols que podrien fer la guitza, sobretot al sud demà.
4: El Servei Meteorològic de Catalunya preveu una tarda de dimecres marcada per la calor i amb alguns núvols que poden condicionar l'observació de l'eclipsi solar, especialment a Tarragona i l'Ebre.
1: Per avui, activats diversos avisos per pluges intenses al Pirineu, al Prepirineu, també a l'est de Catalunya, abans d'una nova calorada a partir de demà. Previsió del temps, Marc Jaureguizar.
5: Hem tingut un matí de dimarts tranquil, assolellat, encara amb restes de nuvolades, sobretot a moltes viles costaneres de la Costa Brava i també de les Terres de l'Ebre, però sense més conseqüències. Amb unes temperatures que han anat pujant ràpidament i, de fet, a Vinebre, en les 12 del migdia ja registràvem 35 graus i aquestes hores fins primeres hores de la tarda els valors a les màximes s'enfilaran sobretot a l'interior de les comarques de Girona, Catalunya Central i també el Pla de Lleida. Amb una tarda on es presenta moguda meteorològicament parlant, amb ruixats que apareixeran sobretot al Pirineu, Prepirineu, i arribarem a les comarques de la Catalunya Central, on puntualment tindrem xàfecs que localment descarregaran amb molta intensitat. Haurem d'estar pendents a cavall de les comarques de la Noguera, de la Segarra, del Sud Sonès, de l'Alt Urgell, perquè aquí els ruixats inclús podrien descarregar amb calamarsa o pedra.
1: Més coses, ja són 169 els morts pel terratrèmol a Colòmbia.
4: Segons el darrer balanç oficial, el nombre de ferits arriba ja als 900, tot i que les autoritats adverteixen que les xifres poden canviar a mesura que avancen les avaluacions dels danys. De moment no consta cap espanyol entre les víctimes, però n'hi ha 160 de desapareguts.
1: I Barcelona continua apostant per la videovigilància.
4: L'Ajuntament instal·larà prop de 100 càmeres noves en diferents punts de la ciutat abans de finals d'any. Concretament, el consistori ja ha rebut l'autorització per instal·lar aparells al Passeig del Born, als búnquers del Carmel i a l'Anella Olímpica. Albert Valla és el regidor de Seguretat.
6: Un efecte preventiu i dissuasiu davant conductes delictives incíviques i l'altre facilita també les investigacions policials, la recollida d'evidències quan es produeixen fets delictius o incidents greus.
1: Encara Barcelona sense servei des d'avui al tram entre Gràcia i Sarrià dels Ferrocarrils.
4: Les obres s'allargaran fins al dia 23 d'aquest mateix mes i mentrestant hi haurà un servei alternatiu en autobús que connecta les estacions afectades.
1: De Barcelona a Tarragona, que podria acollir creuers a l'hivern per primer cop.
4: La temporada va arrencar a l'abril amb la previsió de 160.000 creueristes per aquest exercici, tot i que n'han arribat alguns no previstos, un fet que podria permetre superar aquesta xifra.
1: Cultura presentada a la Festa Major de l'Escala,
4: que comptarà amb una seixantena d'activitats. Entre les novetats, es recuperen les dues orquestres de tarda i una cantada d'havaneres.
1: Esports, Jordi Cervantes, Araujo marxa cedit al Liverpool.
7: El jugador uruguaià ha deixat el Barça per marxar durant una temporada al conjunt anglès. Després d'aquest anunci, l'entitat blaugrana espera poder tancar en les pròximes hores l'arribada de Rodri.
1: El control de so Lluís Sánchez, a la coordinació Artau Bellavista, Montse Huguet i Albert Güell passen 4 minuts de 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És la nostra portada aquest dimarts. Catalunya, que viurà demà una mobilitat excepcional, sobretot a les principals zones d'observació de l'eclipsi solar. A les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i a Ponent, Trànsit ha preparat un dispositiu especial per facilitar els desplaçaments i garantir la seguretat viària. La previsió és que un 60% de la mobilitat per veure aquest fenomen sigui comarcal i l'organisme descarta hores d'ara desplaçaments de llarg recorregut. Anna Ruiz, bon dia.
8: Bon dia, Jordi. Trànsit...

0: Tat només per dos carrils.
1: Trànsit facilitarà alternatives, la C25 i la 2 per als desplaçaments cap a Ponent, la P2 per accedir a zones d'observació de Lleida, les Borges Blanques, Valls o Prades, la 7 i la Nacional 340 per als moviments entre el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Més enllà d'aquestes recomanacions de circulació, la Miel n'ha fet altres de caràcter més general.
0: Portar el cotxe preparat, perquè estem tenint moltes avaries i per tant les avaries causen al final congestió. Recordar programar-se, sortir amb temps i informar-se, mirar l'estat del trànsit.
1: Indicacions també per part dels Mossos d'Esquadra remarquen la importància de no aturar-se als vorals de les vies per permetre el pas de les emergències en cas que fos necessari. Mònica Lluís és la cap de la Comissaria General de Mobilitat.
2: Insisteixo que l'objectiu és garantir que els vehicles d'emergència puguin tenir pas, doncs en cas precisament per això, per respondre doncs, a una assistència sanitària. Més enllà de la multa, el que hem de fer és una conducció responsable, amb consciència i que hi ha estacionaments que estan específicament habilitats. I el que es vol és no obstaculitzar la circulació perquè tothom pugui arribar doncs, al lloc on tingui previst realitzar l'observació de l'eclipsi.
1: Per garantir la seguretat i la mobilitat, els Mossos desplegaran 700 efectius, dels quals 180 seran de trànsit, que s'ubicaran especialment al llarg de l'AP7 i la 2.
3: Doncs encara parlant de seguretat i també de mobilitat, la Guàrdia Urbana a Barcelona reforçarà la vigilància als miradors, a les platges, a Collserola i altres espais oberts davant la previsió de concentracions de persones per seguir l'eclipsi.
4: L'Ajuntament activarà un dispositiu especial de seguretat, mobilitat i convivència entre les 2 de la tarda i les 12 de la nit que implicarà totes les unitats operatives del cos. L'operatiu també preveu reforçar la regulació del trànsit i la coordinació amb els serveis d'emergència.
3: I Lleida mobilitzarà prop de 200 professionals per controlar l'accés a les zones que s'han habilitat per veure l'eclipsi. Segons dades de l'Ajuntament, l'impacte econòmic que produirà aquest fenomen astronòmic a la ciutat serà d'uns 300.000 euros. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
5: Les entrades per observar l'eclipsi es van esgotar fa unes setmanes als dos punts d'observació que ha habilitat l'Ajuntament, tant a Mangranès com a la Seu Vella. En aquest sentit, l'alcaldessa accidental Cristina Morón ha explicat com serà el dispositiu d'accés a aquestes zones.
6: A Camps d'Esports hi haurà un servei de llançadora que anirà directament a la Seu Vella per transportar els viatgers, les persones que deixin el seu vehicle amb aquest aparcament dissuasiu i poden accedir de la manera més segura cap a la Seu Vella.
5: Així mateix, Morón ha afegit que s'ha reforçat la línia 7 d'autobús, que és la que arriba als Mangraners, amb un autobús especial Eclipsi que connectarà el punt d'observació amb diferents barris de la ciutat. Morón ha destacat que l'observació s'haurà de fer amb seguretat i ha informat que l'Ajuntament distribuirà ulleres homologades als ciutadans. Des de la Paeria han fet una crida als ciutadans perquè planegin amb antelació els desplaçaments i, sempre que sigui possible, evitin utilitzar els vehicles, que es protegeixin de les altes temperatures i que respectin les indicacions dels cossos policials.
3: I el compte enrere oficial de l'Eclipsi s'activarà avui mateix a Tarragona.
4: Serà en un acte que es farà al Parc de l'Amfiteatre a partir de les 8 del vespre, on actuarà la banda Unió Musical de la ciutat i que comptarà amb la presència del president de la Generalitat. Abans, Salvador Illa visitarà la ciutat de Lleida, on a 6:15 el govern donarà el tret de sortida als actes que ha programat amb motiu d'aquest eclipsi.
3: Doncs anem a la zona 0, podríem dir, de l'eclipsi, a l'Ebre, per saber com i amb qui viuran els veïns, en aquest cas del Deltebre, l'esperat fenomen 21 Ràdio, Joan Bericat.
7: Ens trobem a Deltebre i li preguntem a la població tres preguntes molt concretes. On veuran l'eclipse, en qui el veuran i si mai havien vist alguna cosa semblant?
8: Potser tot sola.
9: I jo en l'home més segurament.
10: O potser els tres, ho veurem.
11: Soparet allí a la caseta i ho veurem allí. En els amics i la família i la colla. I anirem a fer un soparet allí.
9: Posen unes quantes amigues. Ens endurem la taula del càmping i allí soparem i ho mirarem allí.
12: En la meva dona, la meva filla i el meu fill. I a la família, sopa a casa. Iau.
11: Pues bueno, si puc lo veure a la finca meua, que tinc una finca d'oliveres, i allí, pues, ahí visc que el podré veure, que és el terme d'Amposta, i podré veure'l allí.
13: Pues mira, surto en furgoneta, en la camper, i vaig a Àustria i Eslovènia, i llavors entre algun punt entre Àustria i Eslovènia. Clar, com que anem a la furgo no sabem exactament a quins dies, a quina altura estirem de... Però sí, probablement sigui acabant el país d'Àustria, perdó, i entrant a Eslovènia.
9: Pues crec que el veuré al port d'Illa de Mar. Allí estan les barques dels pescadors. Allí diuen que és un bon puesto para voreu.
14: En família, en amics o en solitari. Al poble, a la mar o fins i tot a l'estranger. Ningú a Deltebre sembla que es vulgui perdre un eclipsi històric.
3: Poc de 5 minuts i arribem a 3:15 de la tarda i l'associació Astrodiversitat ha preparat diversos punts d'observació perquè les persones amb discapacitat visual puguin viure el fenomen astronòmic d'una manera accessible. Un d'ells el trobarem a Riu Mar, Canal T. Martí Carot.
8: L'objectiu és que la diversitat visual no sigui una barrera

0: era per viure el fenomen astronòmic i que l'eclipsi es pugui experimentar també a través de l'oïda i d'altres sentits. A la Biblioplatja de Riumar hi ha un d'estos punts seleccionats. Lola Casanova és la regidora d'Enfocament Turístic de Deltebre.
1: Perquè també puguem gaudir de l'eclipse, perquè el que volem és fer un eclipse que sigui universal, que sigui per a tothom i que tothom tingui l'oportunitat de gaudir-lo. I este dispositiu lo situarem al Riumar, a la Biblioplatja, perquè pues, totes aquelles persones que són invidents ho puguen gaudir de l'eclipse a través del so.
0: El divulgador científic Carlos Uriarte explica que a través dels ultrasons un dispositiu i uns auriculars transformaran en sons els canvis que es produeixen a mesura que la Lluna va tapant el Sol.
2: Un aparell que tu te poses aquí uns auriculars i conforme la Lluna va tapant aquest Sol, els tons del so són diferents i fan com juguen com una mena com de melodia, no?
0: La iniciativa aposta per convertir un fenomen eminentment visual en una experiència sensorial i accessible.
3: I la peculiaritat que envolta l'eclipsi solar total provoca que es visqui amb il·lusió per molts motius. Un fenomen efímer per tots aquells que el vagin a veure i especialment pels qui s'han proposat fotografiar-lo al nou FM Ona Fàbrega.
4: Dos fotògrafs d'Osona, Ramon Jolís de Sant Vicenç de Torelló i Xevi Lozano de Torelló, han viatjat per fotografiar l'eclipsi solar total que es viurà aquest dimecres a la península. L'objectiu és aconseguir una bona fotografia durant el moment més espectacular de l'eclipsi, que durarà aproximadament un minut. Per això, els dos fotògrafs s'han preparat amb material especial i han buscat diverses maneres de captar el fenomen.
5: Hi ha tota la part de parcialitat que es mira tapant el sol mica en mica, i llavors l'important que és la totalitat, que serà aquest minut frenètic que tindrem per intentar fer la foto i que quedi bé amb el poc temps que tindrem.
4: Els dos fotògrafs expliquen que, tot i la preparació, la meteorologia també juga un paper important. Un núvol podria tapar el sol just en el moment clau i fer malbé tota la feina. Ramon Jolís destaca, però, que en aquest tipus de fotografies el més important és la totalitat del fenomen i aprofitar al màxim aquest minut tan especial.
3: Doncs aquest dimecres, dia 12 d'agost, arribarà doncs un moment molt esperat pels astrònoms que han estudiat durant anys quin serà el millor lloc per veure l'eclipsi solar, segons el que els és més convenient pels seus interessos i desplaçar-se en previsió. Mataró, Ràdio, Gemma Ponce.
6: Mercia de Campos, un poble de menys de 50 habitants a prop de Palència, és el punt de trobada europeu d'astrònoms amb telescopis i també un campament científic internacional per a aquest eclipsi. Qui s'hi ha desplaçat ha sigut Jordi Lopesinos, astrònom i autor de Manual d'Observació d'Eclipsis de Sol. El mataroní fotografiarà l'eclipsi, una tasca complexa juntament amb aficionats arreu del món, en un camp científic en què també s'aprofitarà l'esdeveniment del 12 d'agost per fer-hi experiments en un emplaçament espectacular, segons ha explicat a Mataró Ràdio.
7: Tenim un cel que des de dins del poble es veu la Via Làctia. És espectacular. Som uns 200 participants, 60-70 telescopis que hi van, són molts que són astrofotògrafs. I fan, jo també faré, amb fotografies de cel profundes.
6: Després de l'eclipsi, Lopesinos posarà ja a la vista el següent fenomen astronòmic amb aquestes característiques, i és que el 2 d'agost del 2027 es desplaçarà fins a Andalusia per seguir el segon dels tres eclipsis que hi ha a la península Ibèrica en els propers dos anys.
3: Dos minuts i en punt, 3:45 de la tarda, us ho hem anat dient aquests últims dies, ho tornem a fer avui. Mirar l'eclipsi solar de demà sense les ulleres homologades pot provocar lesions irreversibles a la retina. Els experts concreten que l'exposició sense protecció pot causar una retinopatia solar. Cugat Media, Tina Forest.
8: Es tracta d'una lesió que afecta l'epiteli pigmentari de la retina i els fotoreceptors, les cèl·lules responsables de la percepció dels colors i dels detalls més fins de la visió. Sandra Ubia, oftalmòloga de l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa, explica alguns dels símptomes que podem notar.
9: El que podem notar són la visió d'una taca central denominat escotoma. També podem percebre certes alteracions en els colors per les lesions d'aquestes cèl·lules, d'aquests fotoreceptors de la retina, que són els cons de la màcula, i també podem notar metamorfòpsia o la sensació que, per exemple, els objectes els veiem deformats.
8: Aquests símptomes poden aparèixer de manera immediata o bé hores després de l'exposició. Davant qualsevol d'aquests senyals, Ubia recomana acudir al servei d'urgències perquè un oftalmòleg pugui valorar l'abast de la lesió.
3: I molt pendents estem, evidentment, de la previsió del temps que condicionarà o no la visió del fenomen. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu una tarda de dimecres marcada per la calor amb alguns núvols que poden condicionar l'observació, especialment justament al sud.
10: Durant la tarda circularan bandes de núvols alts procedents del sud-oest i a partir del vespre es formaran núvols baixos al terç sud, precisament a la zona on l'eclipsi serà total. Al Pirineu i Prepirineu s'esperen xàfecs i tempestes, mentre que a la resta del país la visibilitat serà bona.
11: Notícies en xarxa.
3: Doncs eclipsi a banda, en punt 3 quarts de 3 de la tarda. Aquest dimarts seguim molt pendents del terratrèmol que va afectar a Colòmbia de 7,4 graus i que ja ha provocat 169 morts, segons el darrer balanç oficial.
10: Pel que fa al nombre de ferits, la xifra arriba ja als 900, tot i que les autoritats adverteixen que les xifres són provisionals i poden canviar a mesura que avancen les avaluacions de danys. De moment no consta cap espanyol entre les víctimes, però n'hi ha 160 de desapareguts.
3: Des de Catalunya, el conseller d'Afers Exteriors, Jaume Duc, i el delegat del govern als Estats Andins, Antoni Vicent i Vives, es reuniran aquest dimarts amb els casals catalans a Colòmbia.
10: La trobada, que serà per videoconferència, se celebrarà a les 3 de la tarda, hora de Catalunya, 8 del matí, hora local, i l'objectiu és conèixer la situació dels catalans i rebre'n informació actualitzada.
3: I us ho destacam en titulars. L'Ajuntament de Barcelona anuncia la instal·lació de 99 noves càmeres de videovigilància després d'obtenir el permís de la Comissió de Control de Dispositius de Videovigilància de Catalunya.
10: El Born, els búnquers del Carmel, l'anella olímpica, els Encants o el Parc de la Pegaso són alguns dels espais on se n'estan posant.
3: A la capital catalana n'hi ha ara mateix 186 de càmeres i abans del juny de l'any vinent es preveu que n'hi hagi 660. Marc Dalmau, bon dia.
12: Bon dia, Jordi. El desplegament forma part de l'estratègia municipal de seguretat que combina més presència policial, tecnologia i noves eines. Els criteris per instal·lar noves càmeres de videovigilància són l'afluència de gent, la concentració de delictes i la possibilitat d'amenaces terroristes. El tinent d'alcaldia, Albert Batlle, explica que la finalitat és l'efecte dissuasori i preventiu.
13: D'una banda, té un efecte preventiu i dissuasiu davant conductes delictives incíviques i d'altra, facilita també les investigacions policials, la recollida d'evidències quan es produeixen fets delictius o incidents greus. És una eina complementària a la tasca de la Guàrdia Urbana i contribueix a millorar la resposta dels serveis de seguretat.
12: Són càmeres que no comptaran amb la intel·ligència artificial i, per tant, tampoc hi haurà reconeixement facial.
13: I després hi ha espais que estan vedats per poder-hi posar les càmeres. Per exemple, quan diem el front marítim, estem excloent d'aquí del front marítim les platges, no? Per exemple, doncs a les platges no hi haurà càmeres de videovigilància. És a dir, hem de compaginar els elements de seguretat amb els elements també de respecte als mínims elements de privacitat.
12: El pla de videovigilància arribarà a tots els districtes de Barcelona. Això sí, el consistori insisteix que aquestes càmeres tan sols cobreixen el 5% del territori.
3: Doncs encara a la ciutat de Barcelona el servei dels ferrocarrils està tallat des d'aquest dimarts entre les estacions de Gràcia i Sarrià a la línia Barcelona-Vallès per la renovació de la via en aquest tram.
10: Les obres s'allargaran fins al dia 23 d'agost i mentre duri el tall hi haurà un servei alternatiu en autobús que connecta les estacions afectades Gràcia, Sant Gervasi, Muntaner, la Bonanova, les Tres Torres i Sarrià.
3: I el port de Tarragona podria acollir i creuers a l'hivern per primer cop. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
14: La temporada de creuers va arrencar el passat mes d'abril. Els mesos de juliol i agost estan anant molt bé, però la temporada alta arribarà al setembre i a l'octubre. Són els mesos més forts a Tarragona. El més innovador és que podria haver-hi ja aquest desembre els primers creuers hivernals. Ho ha avançat Alba Colet, directora de Tarragona Cruisport.
15: És molt interessant perquè és un moment on no tenim turisme i on ens pot donar, bueno, pues que de tant en tant tinguem una mica de moment, anem desplaçant, no? I aquí se'ns obre, bueno, pues, evident, el producte cultural sempre estarà, però el que se'ns obre és l'oportunitat també de dir, bueno, productes com les calçotades, o sigui, anem a buscar aquelles experiències que puguin ser diferenciadores i que diguin, ah, pues mira, és interessant, no? Perquè això no ho puc fer durant la resta de l'any.
14: Es manté la previsió de 160.000 creueristes per aquesta temporada, tot i que han arribat alguns creuers no esperats, més enllà dels de la companyia MSC Cruceros, que operen cada divendres.
3: 11 minuts i arribem a les 3 i el Departament de Territori ha licitat per un import de prop de 8,9 milions d'euros les obres per a la pacificació de la Nacional 2 i la creació d'un carril bici al seu pas per Mataró. Es preveu que les obres comencin aquest hivern i tinguin una durada d'un any i mig.
10: L'actuació s'emmarca en el desplegament del conveni Maresme per a transformar la mobilitat al corredor de la N2 i la C32, que convertirà la carretera en un eix cívic per afavorir la seguretat i la mobilitat local.
3: I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig aquest dilluns a la nit al carrer del riu Túria del Prat del Llobregat. S'han localitzat 32 beines i 5 cartutxos a la via pública.
10: Segons han explicat fonts policials, no hi ha constància de cap persona ferida ni s'ha fet cap detenció. La policia investiga si els fets estan relacionats amb un incident registrat hores abans a la plaça de l'Amistat, on un testimoni també havia alertat d'haver vist una arma de foc.
3: I moment ara per la cultura. per començar, per la Festa Major de l'Escala, comptarà amb una seixantena d'activitats entre el 28 d'aquest mes d'agost i el 2 de setembre. Entre les novetats de la programació d'enguany, recuperen les dues orquestres de tarda, una cantada d'havaneres, i s'amplien els dies de les barraques. Ràdio l'Escala, Maria Pagès.
11: Del 28 d'agost al 2 de setembre, més d'una seixantena d'actes es realitzaran a l'Escala amb motiu de la Festa Major. La programació compta amb activitats infantils, cercaviles, concerts, espectacles de circ i teatre, sardanes, trobades esportives o visites patrimonials. Entre les principals novetats, la trobada recupera el format de dues grans orquestres amb la Meravella i la Salvatana, una cantada de veneres amb els pescadors de l'Escala i també la celebració de la 36a edició de la trobada gegantera. Jordi Roura, de la Comissió de la Festa Major.
16: Tenim un any més de Festa Major respecte a l'any passat i això ens implica pràcticament organitzar una seixantena d'activitats en tots aquests dies de Festa Major, i per la petició bàsicament del públic que participa d'aquesta activitat, doncs ampliem dues orquestres que seran la Salvatana i la Meravella.
11: Les barraques tenen com a caps de cartell els DJs de Flash FM i Boom Boom Fighters. També s'ha inclòs una proposta trencadora com són les versions electròniques de cançons tradicionals catalanes de DJ Kazoo, i enguany els concerts s'estendran un dia més de l'habitual, ja que l'1 de setembre es traslladaran a la Sala Polivalent per recordar clàssics dels 80 i 90.
3: I ens hi trobem ara Tiana, que acull fins diumenge el 82è Congrés Internacional de Joves Esperantistes, una trobada que reuneix prop de 300 participants que parlen Esperanto. Mataró, Ràdio, Judit Vallès.
17: Esperantistes d'arreu del món s'han reunit a Catalunya aquesta setmana en una trobada que se celebra cada any en un punt diferent del món. Enguany la secció catalana ha sigut l'anfitriona, escollint Tiana com a bressol de l'esperantisme durant uns dies, un entorn tranquil i aïllat, alhora proper als principals punts d'interès de l'àrea metropolitana. L'Adam Silka ha vingut des de Polònia, va aprendre esperanto fa 7 anys, el que també li ha donat peu a aprendre el català.
18: Catalunya sempre ha sigut un espai molt ple d'esperantistes, és la meva quarta quedada esperantista a Catalunya i crec que l'especial que té aquest espai és que hi ha molta gent que encara ve el moviment esperantista com un moviment polític, i les lluites d'aquest moviment estan una mica barrejades amb les lluites lingüístiques que té la gent de Catalunya, d'aquí mateix.
17: Durant aquests dies, tant l'Adam com la resta de participants assistiran a conferències i faran excursions per descobrir el patrimoni català. Aquest any amb Gaudí com a protagonista, coincidint amb el centenari de la seva mort i també amb l'observació de l'eclipsi total de sol, un dels punts forts de la programació.
3: I arribarem als esports amb dues propostes musicals. Els Sopa de Cabra passaran avui per Sitges.
10: La veterana formació catalana serà la protagonista del concert d'aquest dimarts al Festival Jardins de Terramar.
3: I a la Costa Brava, en Rosario serà la protagonista a Cap Roig.
10: La cantant, compositora i actriu madrilenya farà un repàs als seus grans èxits al festival que se celebra a Calella de Palafrugell.
3: Doncs amb la veu de Rosario arribem als esports, que ens porta el nostre company Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. El Barça ha anunciat que Ronald Araujo marxa cedit al Liverpool.
19: Bon dia, Jordi, i ho farà per una temporada, per tant tornarà a l'estiu del 2027. El futbolista uruguaià parlava ja pels mitjans del club anglès.
20: Porque un club como el Liverpool siempre tiene que estar ahí luchando y ir a por lo más significa ganar títulos, y bueno, el mensaje a la afición es agradecimiento, ¿no? Primero por la recepción, y bueno, que voy a trabajar duro, dejar todo en la cancha para poder conseguir los títulos que es lo que queremos y lo que quiero.
19: Amb aquesta carpeta tancada, l'entitat culer espera poder anunciar en les pròximes hores el fitxatge de Rodri, mentre continua el pols amb l'Atlético de Madrid per desencallar la contractació de Julián Álvarez. De la seva banda, l'equip continua amb la seva preparació amb una nova sessió d'entrenament realitzada aquest matí i que ha comptat amb la presència de Jules Koundé. L'internacional francès ha tornat a la disciplina blaugrana després de disputar el Mundial. De la seva banda, l'Espanyol també ha tornat a la feina per començar a preparar el debut en Lliga aquest pròxim diumenge a casa contra el Llevant. També debutaran en Lliga aquest cap de setmana, però a segona divisió, el Girona, que va anunciar que ha arribat als 10.000 abonats, i el Sabadell, que suma 8.000 socis. Pel que fa als fitxatges pels equips catalans de la Lliga F, el Badalona Women ha anunciat el fitxatge de Kalu Chinyere, procedent del Llevant. La mitjana defensiva de 20 anys és internacional sub-20 amb Nigèria i va debutar a la Lliga Espanyola amb el Betis, on va disputar dues temporades abans de fitxar pel conjunt granota. Kalu es mostra amb ganes de continuar millorant el seu futbol.
1: When I got the information that I'll...
21: Quan vaig obtenir la informació que aniria al Badalona, estava emocionada, molt emocionada. I només tinc esperit positiu en mi i em vaig dir a mi mateixa, aniré allà i ho faré bé per mi. Només tinc la mentalitat positiva que tot estarà bé i aquesta temporada serà millor.
1: And this season is going to be better. And before coming, I've...
21: Abans de venir m'he posat un objectiu, perquè ja he jugat abans a Espanya i ha estat una mica difícil. Així que intento establir un objectiu per mi aquesta temporada, ser una millor jugadora, treballar fort per aconseguir els meus objectius.
1: To achieve my goals.
19: En handbol, el Barça ja treballa en camp, on s'hi estarà fins dijous per fer part de la preparació de cara al curs 26-27, on els blaugranes són els defensors de tots els títols en joc. En aquest sentit, n'han parlat el capità Ludovic Fàbregas i el tècnic Carlos Ortega.
22: L'exigència és màxim des de l'inici fins al final de la temporada. Tenim molts objectius, que serà molt complicat, però tenim aquesta ambició per aquest any també de guanyar tots els títols si és possible, i si no, guanyar el màxim títols possible durant la temporada.
23: Des de que jo sóc entrenador del Barça, hem vingut 5 vegades i hem guanyat 3 Copes d'Europa, no? Per què no soñar és lliure, no? Per què no hem de guanyar una altra, no?
19: I els europeus de natació de París, Nil Cadavall, Irene Círcoles, Ivan Martínez i Laura Cabanas disputaran la final del 4%.
3: Gràcies, Jordi, per l'última dels esports. 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, el dia de l'eclipsi. Bona tarda.
24: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Javier De Gea. Catalunya viurà demà una mobilitat excepcional, sobretot a les principals zones d'observació de l'eclipsi solar. A les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i a Ponent, Trànsit ha preparat un dispositiu especial per facilitar els desplaçaments i garantir la seguretat viària. La previsió és que un 60% de la mobilitat per veure aquest fenomen sigui comarcal i l'organisme descarta a hores d'ara desplaçaments de llarg recorregut. La P7 serà l'eix principal de mobilitat, però es recomana utilitzar vies alternatives com la C25 i la 2 cap a Ponent, la P2 per accedir a Lleida, les Borges Blanques, Valls o Prades, i la 7 i la N340 pels desplaçaments entre Tarragona i les Terres de l'Ebre. El director del Servei Català de Trànsit ha parlat avui del dispositiu de mobilitat, tant del dispositiu de mobilitat com dels consells generals per desplaçar-se a veure l'eclipsi. Sentim Ramon Lamiel.
2: Demà recomanem ser molt prudents amb l'autopista AP7, especialment a la zona dels dos carrils de l'Ebre. Pot patir perquè té una capacitat només per dos carrils. Portar el cotxe preparat, perquè estem tenint moltes avaries i per tant les avaries causen al final congestió. Recordar, programar-se, sortir amb temps i informar-se, mirar l'estat del trànsit.
1: Per garantir la seguretat i la mobilitat, els Mossos d'Esquadra desplegaran 700 efectius, dels quals 180 seran de trànsit, que s'ubicaran especialment al llarg de l'AP7 i l'A2. Un altre tema de la setmana és la previsió del temps, que condicionarà la visió de l'eclipsi. El Servei Meteorològic preveu una tarda dimecres marcada per la calor, amb alguns núvols que poden condicionar l'observació del fenomen, especialment al sud. Durant la tarda circularan bandes de núvols alts procedents del sud-oest i a partir del vespre es formaran núvols baixos al terç sud, precisament a la zona on l'eclipsi serà total. Al Pirineu i Prepirineu s'esperen xàfecs i tempestes, mentre que a les restes del país la visibilitat serà bona. Eclipsi a banda, aquest dimarts seguim molt pendents del terratrèmol que va afectar ahir Colòmbia de 7,4 graus i que ja ha provocat 169 morts, segons el darrer balanç oficial. Pel que fa al nombre de ferits, la xifra arriba ja als 900, tot i que les autoritats adverteixen que les xifres són provisionals i poden canviar a mesura que avancen les avaluacions de danys. De moment no consta cap espanyol entre les víctimes, però n'hi ha 160 de desapareguts. Des de Catalunya, el conseller d'Afers Exteriors, Jaume Duch, i el delegat del govern als Estats Endins, Antoni Vicenç i Vicenç, es reuniran aquest dimarts amb els casals catalans a Colòmbia. L'objectiu és conèixer la situació dels catalans i rebre'n informació actualitzada. I un breu apunt per acabar, la mobilitat també s'ha complicat aquest migdia a la C32 amb el voral de la carretera bloquejat a Sitges en sentit Tarragona per l'incendi d'un vehicle. Els bombers hi han desplaçat 3 dotacions i el CEMAT és la conductora del vehicle incendiat i a hores d'ara ja s'ha replert la circulació. Segons els bombers, el foc també ha afectat uns metres de vegetació del marge de la via, sense més conseqüències. Això és tot de moment, tornem en una hora amb més notícies en xarxa.

0: per Josep Maria Jurado.
1: En l'edició d'avui, la que fa ja 602, a la història de la música dance escoltarem a Betty Miranda. El número de la Billboard aquesta edició serà Don't You Forget About Me de Simple Minds. I escoltarem avui clàssics del funky i música disco dels anys 80. Així doncs, benvinguts i benvingudes a la història de la música dance. Betty Miranda, nascuda com a Miranda Gobetto, ha deixat una empremta significativa a l'escena musical i radiofònica italiana. Va néixer el 19 de maig de 1959. Va iniciar la seva carrera al món de la música el 1976, acumulant experiència radiofònica en emissores de prestigi com Radio Riviera, Radio Rimini i Radio Sabbia. El 1982, al costat dels seus amics Claudio Cecchetto i Gary Scotti, va contribuir a la fundació de Radio DJ a Milà, una de les emissores de ràdio més influents del país. El 1983, Betty va guanyar un concurs nacional, Superfida DJ, de Radio 2, presentant un programa nocturn. Aquell mateix any fou l'única dona membre de Band of Jocks, un grup de 10 DJs que va contribuir amb la cançó Let's All Dance.

El 1984 Betty Miranda va col·laborar amb Elvio Pieri i Roman Reis, Rebase, per un projecte italo-disco. La cançó Take Me to the Top, escrita i arranjada per Rebase, es va convertir en un èxit a Itàlia i va obtenir un disc d'or a França.

el segon senzill Dance, produït el 1985 per Elvio Pieri sota el segell Many Records, va confirmar el talent de Betty Miranda en el món de la música.

El 1986 va llançar el seu darrer senzill i el tercer SOS. Betty també fou una de les primeres DJ a treballar en clubs nocturns, actuant en clubs com Paradiso i Rock Island a Rimini. A Milán va prestar la seva veu per a anuncis publicitaris nacionals, treballant per a diversos estudis de publicitat. La seva versabilitat l'ha portat a presentar diversos events i convencions. La seva passió per al mar la va portar a treballar com a guia de busseig tant a Rimini com a Tailàndia. Des de 1993, Betty Miranda col·labora periòdicament amb Radio San Marino, contribuint encara més a la seva eclèctica trajectòria professional. Avui, a la història de la música dance, Betty Miranda.

Benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80, el vostre programa dance de dècades anteriors. Estem a l'edició 602 i el de So Worship és el 626-440-111. Aquesta dona no li fa falta presentació. És Jocelyn Brown. Una dona que va actuar a la discoteca Estudi 54, al Paral·lel. I seguim escoltant bona música. Ara ens arribarà de la mà de Bernard Edwards i Nile Rodgers.

música dance de dècades anteriors al teu programa Hot Dance 80. I com diem sempre i recomanem sempre als DJs, s'ha de recuperar la mitja hora de lents que es feia bàsicament el dissabte a la nit, que després va passar el diumenge a la tarda, però ara tot és canya, canya i més canya. Anem a escoltar un remix fet ara per Dimitri d'una cançó de Chic anomenada My Forgiven Letter.

Recorda, això és Hot Dance 80, el teu programa dance de dècades anteriors, en el que sonen cosetes potentíssimes com aquesta que anem a escoltar tot

Rodgers the Chick i Kendall Calling en directe el 26 de juliol del 2019. Ens fan un mashup en directe de la cançó de Chick, Sub 41, i el Lady del Mojo.

us heu fixat? Heu estat atents a la vostra ràdio? Well. Totes les cançons que hem escoltat, des de la primera fins a aquesta, en una manera o una altra, col·laborava aquesta dona, Jocelyn Brown. I en aquesta ja és la repassada. Oliver Sheatham, aquell del Get Down on Saturday Night. Al costat de la Jocelyn Brown, interpretant Mindbuster. Anem a escoltar el número de la Billboard Hot 100. El 1985. I després seguirem escoltant molt més bon funky fins

18 de maig del 1985. 40 anys que va ser número 1 aquesta cançó. I és que fa 40 anys ja podeu comprovar el nivell de música que es feia. Don't you forget about me, no t'oblidis de mi.

la música dels Earth, Wind & Fire amb aquesta cançó Boogie Wonderland, una cançó que va aparèixer en més d'una pel·lícula. Recorda, estar sintonitzant Hot Dance 80. I si estem escoltant Bon Funky, els que no poden mancar són els Cool and the Gang.

Avui escoltant Bomb Funk a l'edició 602 de Hot Dance 80. I aquestes són les germanes Slash, amb el baix que sona de Nile Rodgers, de Chic. Ens porten aquest gran èxit. Tu ets la família, we are family. 626-440-111 és el WhatsApp de Hot Dance 80.

I seguim ara amb Anita Ward. Això és el seu gran èxit, el seu One Hit Wonder. Això és Ring My Bell.

al contrari que Anita Bell, la propera protagonista, va tenir més d'un èxit. Se la va anomenar la reina de la disco. On a radio, Last Dance, MacArthur Park. Tot això són èxits de la Donna Summer. Avui, però, escoltem I Will Go With You.

Estàs sintonitzant Hot Dance 80 des de la teva FM preferida. O potser estàs corrent i la portes baixada i sona tota pastilla als cascos. Doncs si Donna Summer era la reina de les pistes de ball, ella va marxar de Cuba cap a Miami i allà va entrar a formar part de la formació d'un home que s'anomena Emilio Estefan.

sóc Mike Platines. Una recomanació especial. Heu d'escoltar obligatòriament Hot Dance 80, perquè la música que tenen és fantàstica.

des de la pel·lícula Superdetective en Hollywood ens arriba Harold Mayer i aquest Half Health. Recorda, Hot Dance 80 és una producció d'HDMR des de la producció Susi Bautista i Navarro, des de la coordinació tècnica i musical per Barroja Show, i aquí un servidor, Josep Maria Jurado i Escobar.

0: 4. Mirar l'eclipsi solar de demà sense les ulleres homologades pot provocar lesions irreversibles a la retina. Els experts concreten que l'exposició sense protecció pot causar una retinopatia solar, una lesió que afecta l'epiteli pigmentari de la retina i els fotoreceptors, les cèl·lules responsables de la percepció dels colors i dels detalls més fins de la visió. Sandra Ubia, oftalmòloga de l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa, explica alguns dels símptomes que podrem percebre.
1: El que podem notar són la visió d'una taca central denominat escotoma. També podem percebre certes alteracions en els colors per les lesions d'aquestes cèl·lules, d'aquests fotoreceptors de la retina, que són els cons de la màcula. I també podem notar metamorfòpsia o la sensació que, per exemple, els objectes els veiem deformats.
0: Aquests símptomes poden aparèixer de manera immediata o bé hores després de l'exposició. Davant de qualsevol d'aquests senyals, Ubia recomana acudir al servei d'urgències perquè un oftalmòleg pugui avaluar l'abast de la lesió. I seguint aquestes mateixes recomanacions, les ulleres homologades per veure l'eclipsi solar s'han esgotat a moltes òptiques. La demanda s'ha disparat els últims dies i alguns establiments han venut centenars d'ulleres, mentre continuen rebent trucades i clients que han buscat a última hora. Algunes òptiques fan llistes d'espera, però no poden garantir que arribin abans de l'eclipsi. Els professionals reconeixen que l'interès ha superat totes les previsions i destaquen que l'expectació ha crescut a mesura que s'acostava l'edat. Una cinquantena de persones convocades per l'Assemblea Nacional Catalana s'han concentrat avui davant la comissaria de la Policia Nacional de la Jonquera per protestar contra el que consideren un cas de catalanofòbia, discriminació lingüística i abús policial patit pel diputat de Junts, Isaac Pedrós. Els fets van tenir lloc quan Pedrós, que és invident, va renovar el DNI de la seva filla i, segons el seu relat, se li va negar l'exempció de la taxa com a família nombrosa i no se li va garantir l'atenció en català ni un traductor. Pedrós ja ha denunciat la situació a la Fiscalia de Girona. L'ANC i diversos representants de Junts, ERC i la CUP han reclamat responsabilitats dels governs espanyol i català. Per la seva banda, la delegació del govern espanyol ha anunciat l'obertura d'un procediment intern per aclarir què va passar i ha assegurat que les comissaries de Catalunya ja es garanteix l'atenció en català. També ha indicat que entre gener i juliol les van fer prop d'un milió de tràmits de DNI i passaport i que només es van registrar 5 queixes lingüístiques. I un breu apunt per acabar, la Diputació de Tarragona inverteix 2,5 milions d'euros per subvencionar i impulsar projectes, activitats i jornades d'entitats del territori. A través dels ajuts pel foment d'activitats culturals, l'ES supramunicipal contribuirà en un total de 563 propostes al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i al Baix Penedès. Això és tot de moment, tornem en una hora amb més notícies en xarxa.

0: Artísticament és coneguda com a Lola Índigo, tot i que es diu Miriam Dobles, i va començar de molt jove en el món artístic, destacant la seva faceta com a ballarina i també com a coreògrafa. Va ser professora de ball i fins i tot va arribar a participar en alguns musicals. Com a ballarina va treballar a la Xina i també a Los Angeles, al costat d'artistes de renom com Chris Brown, Miguel Bosé, Sweet California, Enrique Iglesias, Marta Sánchez i també The Baseballs. Són tus iniciales les que acaben de sonar. Des de Radio Vilafant amb Lola Índigo.
1: Mentre sonava tengo
2: 107.3 FM.
0: Radio Vilafant, sempre al teu costat.

0: poquillo.
1: Vilafant fa la festa major més solidària. Aquest setembre, la festa major de Vilafant també tindrà una causa solidària i tu pots decidir quina serà. Del 12 al 31 d'agost, les persones majors de 16 anys empadronades a Vilafant podran votar entre aquestes quatre entitats: MIFES, Té Alt Empordà, l'Associació Tramuntana Després del Suïcidi i l'Associació de Malalts d'Alzheimer de Figueres. L'entitat més votada rebrà els diners que recullin a les guardioles solidàries durant els actes de la festa major. Pots votar fàcilment a través de l'app Vilafant o presencialment a les urnes de l'Ajuntament i el pavelló municipal. Participa, tria la teva causa i fem entre tots i totes una festa major encara més solidària.

0: Vilafant. 107.3 FM.
1: Cançons realment apassionants i que ens enamoren com aquesta de Missy que ens presenta

0: Aquest estiu, les nits tenen nom propi.
1: Reset, el restaurant del Club de Torremirona, t'ha preparat una programació especial perquè gaudeixis de les nits d'estiu com mai.
0: Fins al 20 d'agost, cada dijous, vine a sopar i de 10 de la nit a 12, deixa't sorprendre amb la música en viu i els nostres deliciosos còctels.
1: I els divendres, la festa continua amb les sessions del nostre DJ perquè allarguis la nit amb la millor música i el millor ambient.
0: Reset, el restaurant del Club de Torremirona.
1: Aquest estiu, els dijous són de música en viu.
0: I els divendres, de DJ.
1: T'esperem!
2: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
3: Uau, quina furgoneta!
4: L'he llogat a Iberfurgo.
3: Està com nova, ni sembla de lloguer.
0: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, Naua, a Vilamalla o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.

0: 107.3 FM.
1: Com ens agrada sempre saber que estàs a l'altre costat d'aquest punt dial, a l'altre costat del 107.3 de Ràdio Vilafant.

0: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
1: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
0: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
1: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
0: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
1: Ajuntament de Vilafant.
2: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: relax.
1: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Un estiu per gaudir.
2: Si vols estar al dia, consulta la web del nostre ajuntament, vilafant.cat.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
0: Ràdio Vilafant 107.3.

Això es diu I'm Going Through the Rain, una de les propostes i un dels projectes musicals d'Ivor Rodríguez, un noi de Ponferrada, fincat a Madrid, que fusiona la electrònica amb el rock, i aquest és el resultat d'Ivore.

0: 107.3 FM.
1: A ritme del 107.3 de Ràdio Vilafant en directe per tu, siguis on siguis i sobretot facis el que facis.

0: Ruta 66.
1: Oh, yeah! Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.

0: El seu nom és Lucy Elizabeth Dacus, una cantant, compositora, guitarrista i productora discogràfica nord-americana original de Virgínia, que va guanyar fama per primera vegada després del llançament del seu àlbum debut. Ara ha arribat amb Anclers.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
2: Qué rico soy un beso en la mañana, buscando el solecito en la ventana. Si te lo me bailan hasta los pies.
1: La ràdio que ens uneix.
3: Ya todo.

0: de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Recorda que també ens pots seguir a través de les xarxes socials Instagram, Facebook i X.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del Circ Internacional d'Alta Qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: El teu futur comença amb una bona decisió.
2: A la Salle Figueres t'oferim dos cicles formatius de grau mitjà amb una gran projecció professional, activitats comercials i atenció a les persones en situació de dependència.
1: Una formació pràctica, innovadora i orientada al món laboral amb professorat que t'acompanya en cada pas.
2: Si vols aprendre, créixer i preparar-te per una professió en futur, aquest és el teu moment. La Salle Figueres. Formem persones. Preparem professionals.
1: Vine a conèixer-nos i descobreix tot el que podem oferir-te. Més informació a figueres.lasalle.cat.
3: Diumenge 6 de setembre, trobar la motera de Ve de Gust de Figueres. A les 9 del matí esmorzar i tot seguit ruta per l'Empordà per arribar a Terrades. Al migdia pica-pica i dinar amb carn a la brasa. Recordeu, diumenge 6 de setembre, trobar la motera a la cafeteria Ve de Gust de Figueres. Oberta a tot tipus de motos i trails. Per més informació, truqueu al 606-33-71-41 o al 972-50-07-51. Trobada motera de cafeteria Ve de Gust de Figueres. Estem al carrer Empordà 74 de Figueres.
4: Si vols fer la compra bé, anar a Carrefour.
5: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 11 d'agost tens la síndria negra sencera Carrefour al mercat categoria 1 a un preu imbatible de 65 cèntims al quilo. T'estalvies un 31%. Sempre les millors promos. Carrefour.
6: Els dimecres al vespre de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.

0: es diu Destiny i és una de les cançons que acabem d'escoltar des de Radio Vilafant i des del 107.3 de l'ESO i Sasha.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
2: Oh yeah, baby.
1: La ràdio que ens uneix.
3: Dime que vamos a inventar, porque vamos a aparentar.
4: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Et deixo ara amb una altra de les bones propostes musicals.

0: pico en la calle.
1: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
2: I és com de tant en tant també pugem els decibels a la nostra sintonia amb Coffin Dieco i els Foo Fighters.

0: de que me olvidé.
1: Parla Javier De Gea. L'Ajuntament de Barcelona anuncia la instal·lació de 99 noves càmeres de videovigilància després d'obtenir el permís de la Comissió de Control de Dispositius de Videovigilància de Catalunya. El Born, els búnquers del Carmel, l'Anella Olímpica, els Encants o el Parc de la Pegaso són alguns dels espais on se n'estan posant. A la capital catalana hi ha ara mateix 186 càmeres i abans del juny de l'any vinent es preveu que hi hagi 660. El desplegament forma part de l'estratègia municipal de seguretat que combina més presència policial, tecnologia i noves eines. Els criteris per instal·lar noves càmeres són l'afluència de gent, la concentració de delictes i la possibilitat d'amenaces terroristes. El tinent d'alcaldia, Albert Batlle, ho justifica.
2: D'una banda té un efecte preventiu i dissuasiu davant conductes delictives incíviques i d'altra facilita també les investigacions policials, la recollida d'evidències quan es produeixen fets delictius o incidents greus. És una eina complementària a la tasca de la Guàrdia Urbana i contribueix a millorar la resposta dels serveis de seguretat.
1: Batlle també ha explicat que les càmeres no comptaran amb intel·ligència artificial ni reconeixement facial i es respectarà la privacitat, per exemple, a les platges. Això sí, el pla de videovigilància arribarà a tots els districtes de Barcelona. I el ministre d'Exterior, José Manuel Álvarez, ha afirmat aquest dimarts que el govern espanyol treballa de la mà del Marroc per accelerar la sortida en un temps rècord de tots els migrants irregulars que han arribat a Ceuta en les darreres setmanes. En una roda de premsa des de la ciutat autònoma, Álvarez s'ha dirigit també als possibles migrants que des d'Àfrica consumeixen falsa informació sobre les possibilitats d'accedir a l'Estat i els ha demanat que no arrisquin les seves vides, diners i futur en una aventura abocada al fracàs. Pel que fa a la decisió d'Itàlia d'establir controls dels viatgers vinguts a Espanya, el cap de la diplomàcia espanyola ha dit que Ceuta mereix suport i solidaritat d'Europa. Des del govern espanyol destaquen que tant Ceuta com Melilla garanteixen la integritat de l'espai Schengen perquè ningú hi pot sortir sense superar un filtre de control de la policia. I canviem de tema, però no de protagonista, ja que José Manuel Álvarez també ha parlat avui des de Ceuta del terratrèmol de Colòmbia. El ministre d'Exteriors ha afirmat aquest dimarts que no consta cap espanyol mort o ferit, però ha concretat que hi ha 164 membres de la colònia espanyola al país sud-americà amb els quals no ha pogut contactar l'ambaixada del país i que es consideren ara per ara emperador desconegut. Per aquest motiu, Álvarez ha fet una crida a tots els espanyols o als familiars que encara no hagin contactat amb l'ambaixada o amb el consulat perquè s'hi posin en contacte, i també ha ofert l'ajuda d'Espanya a Colòmbia per tot el que pugui necessitar la gestió del desastre. I un breu apunt per acabar, recordem que avui a Barcelona el servei dels ferrocarrils està tallat des d'aquest dimarts entre les estacions de Gràcia i Sarrià a la línia Barcelona-Vallès per la renovació de la via en aquest tram. Això és tot de moment, tornem en una hora amb més notícies en xarxa.

0: Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.
1: Ràdio Vilafant 107.3.

0: Naughty. L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tots els dissabtes de 3 a 4 de la tarda i diumenges amb selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.

Combinant diferents estils musicals és aquest duet australià de nom Royal Otis, originaris de Sydney. Així sona la seva música d'ençà del 2019, que van arrencar el seu projecte. Say Something, digues alguna cosa.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Omple les nits d'estiu de surrealisme. El Teatre Museu Dalí de Figueres torna a obrir les seves portes en horari nocturn de l'1 al 23 d'agost, de 9:45 fins a la mitjanit. I aquest any presenta una novetat molt especial. Una instal·lació artística en un dels patis interiors on Salvador Dalí és el protagonista absolut. Gaudeix d'una experiència visual i sonora per endinsar-te més encara en l'univers dalinià. Reserva la teva entrada en visita lliure o guiada a salvador-dalí.org i viu unes nits excepcionals.
2: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.
3: És sempre un plaer poder estar al teu costat gaudint de la millor música i de l'actualitat que sempre ens acompanya a través del 107.3 de Ràdio Vilafant.

0: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

Només tenia 12 anys quan va començar a compondre les seves primeres cançons. La música d'Ozuna, conegut artísticament, i de nom Juan Carlos Ozuna Rosado, cantant porto-riqueny amb les seves propostes musicals com aquest Millor de Antes.

0: l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
1: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
0: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
1: 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
0: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes en família.

Obrim les portes de bat a bat per rebre aquest Lose My Mind. A vegades perdem una miqueta el control i perdem la ment. Una de les aventures musicals de Don Oliver i també la col·laboració de Doja Cat. Així sona.

0: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
1: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
0: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
1: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
0: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
1: Ajuntament de Vilafant.
2: Platja, piscina, sol i Ràdio Vilafant.

0: 107.3 FM.
1: Yo te sigo. Radio Vilafant 107.3 FM.

0: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
1: Li posem ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.

És cantant, també és compositora barcelonina, que va iniciar la seva carrera musical publicant covers amb diferents xarxes socials amb el nom artístic de The Girl in the Piano i que es va donar a conèixer en programes com La Voz al 2016 i també Operación Triunfo al 2017. És Belén Aguilera i amb ella arriba i a les seves mans aquest Libre Albedrío.

0: Ràdio Vilafant. Segueix-nos també a Instagram, Facebook o Twitter. When I feel alone, yeah. I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
2: Diumenge 6 de setembre, trobada motera de Bé de Gust de Figueres. A les 9 del matí esmorzar i tot seguit ruta per l'Empordà per arribar a Terrades. Al migdia pica-pica i dinar amb carn a la brasa. Recordeu, diumenge 6 de setembre, trobada motera a la cafeteria Bé de Gust de Figueres. Oberta a tot tipus de motos i trails. Per més informació, truqueu al 606 33 71 41 o al 972 50 07 51. Trobada motera de cafeteria Bé de Gust de Figueres. Estem al carrer Empordà 74 de Figueres.
3: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 11 d'agost tens la síndria negra sencera Carrefour al mercat categoria 1 a un preu imbatible de 65 cèntims al quilo. T'estalvies un 31%. Sempre les millors promos. Carrefour.
0: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
5: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.cat.

Tengo un pensamiento que no me deja sola, entre altres històries que ens ha vingut a explicar Maya, justament amb aquest track que es diu així. Aquests pensaments que sempre ens fan la guitza. Els escoltem una miqueta més?

I què és el que t'impulsa tu a aixecar-te cada dia? Doncs a nosaltres la passió per escoltar-te i poder connectar amb cadascun dels teus sentits. Aquí estem per tu.

doncs són els que porta de carrera i així ho celebra amb aquest track que es diu 25. És la música de Dani Martín, que precisament no fa gaire parlava de la seva vida després de deixar l'alcohol, les drogues i el tabac. 25 anys d'història musical de Dani Martín.

Javier De Gea. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha intensificat la vigilància davant els avisos grocs de l'AEMET per riscos de pluges intenses i tempestes al Pirineu, Prepirineu i la depressió central de Lleida. Es preveuen precipitacions de fins a 20 litres per metre quadrat en una hora, amb possibilitat de crescudes sobtades en barrancs i cursos menors de les conques del Segre, la Noguera Ribagorçana i la Noguera Pallaresa durant la tarda d'aquest dimarts. Protecció Civil ha actualitzat la prealerta del Pla Inuncat i ha informat de l'increment de la vigilància per possibles crescudes sobtades, especialment a la conca del Segre. Les autoritats recomanen estar atents a l'evolució de la situació meteorològica, hidrològica i seguir en tot moment les indicacions del Servei de Protecció Civil. Aquest dimarts al matí s'ha localitzat un cos sense vida a la zona d'Àger, a la Noguera, on des de dissabte es buscava un parapentista de 56 anys desaparegut. Els bombers de la Generalitat van coordinar un ampli dispositiu de recerca per terra i aire, amb la participació de 12 dotacions, un helicòpter, equips de muntanya, gossos i drons, i també es van coordinar amb la Guàrdia Civil per ampliar la recerca. Després de rebre dilluns un nou testimoni sobre la direcció que havia pres el parapentista, els bombers van ampliar la zona de recerca. L'helicòpter dels Mossos ha localitzat avui una vela de parapent prop del cingló de la Grallera, entre Àger i Vilanova de Meià, on els efectius han acabat trobant el cos. La víctima encara està pendent d'identificar i els Mossos s'encarregaran ara de confirmar-ne la identitat i de prosseguir la investigació. També bombers de la Generalitat han confirmat avui l'activació d'un helicòpter bombarder del cos Maer per donar suport a les tasques d'extinció de l'incendi que afecta la zona de les Penyes de Riglos, a Osca. El foc actiu des d'ahir ha afectat unes 3.500 hectàrees. L'incendi ha obligat a evacuar diverses localitats aragoneses, mentre els equips d'emergències continuen treballant per controlar les flames. I TikTok i Meta han reforçat els verificadors de dades per evitar la desinformació sobre els passos fronterers després de la crisi de Ceuta. El portaveu de la Comissió Europea, Balázs Ujvári, ha indicat que arran dels incidents, l'executiu comunitari es va reunir amb les plataformes i les organitzacions de verificadors de fets i van decidir activar un mecanisme d'escalada i de cooperació ad hoc. Això significa que els verificadors alertaran la xarxa si detecten desinformació relacionada amb un nou pas massiu de la frontera. Pel que fa als rumors que apunten a un nou creuament el 15 d'agost, la Comissió Europea afirma que no és una data potencial. I el Departament de Territori ha licitat per un import de prop de 8,9 milions d'euros les obres per a la pacificació de la Nacional 2 i la creació d'un carril bici al seu pas per Mataró. Es preveu que els treballs comencin aquest hivern i tinguin una durada d'un any i mig. L'actuació s'emmarca en el desplegament del conveni Maresme per transformar la mobilitat al corredor de l'N2 i la C32, que convertirà la carretera en un eix cívic per afavorir la seguretat i la mobilitat local. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: El teu futur comença amb una bona decisió.
2: A la Salle Figueres t'oferim dos cicles formatius de grau mitjà amb una gran projecció professional, activitats comercials i atenció a les persones en situació de dependència.
1: Una formació pràctica, innovadora i orientada al món laboral amb professorat que t'acompanya en cada pas.
2: Si vols aprendre, créixer i preparar-te per una professió en futur, aquest és el teu moment. La Salle Figueres. Formem persones. Preparem professionals.
1: Vine a conèixer-nos i descobreix tot el que podem oferir-te. Més informació a figueres.lasalle.cat.
3: Ruta 66.
4: Hola família, benvinguts una setmana més a la Ruta 66. Això és un espai radiofònic amb una certa predilecció per la música americana. Rebeu una cordial salutació. Soc en Pitu Dos Santos. Molts són els gèneres que al llarg dels anys s'han barrejat. Avui dediquem el nostre programa al Country Rap.

Honky Tonking és el títol d'aquest country rap a càrrec del californià Big Smo, que porta 20 anys barrejant aquests dos gèneres. Altres artistes country 100%, de tant en tant, fan el mateix, com Blake Shelton, amb la col·laboració del trio femení Pistol Annies en aquesta cançó, Boys Born Here.

Ride Through the Country és una cançó amb la col·laboració d'un dels grans dels anys 90, Michael Montgomery. L'encarregat de fer aquesta fusió és el georgià Cole Ford. Un altre dels primers en aquest subgènere es diu artísticament Cowboy Troy. L'afroamericà de Texas triomfava l'any 2005 amb aquest I Play Chicken with the Train.

0: get you some of that.
1: Ruta 66, l'artista de la setmana.

Aquest és Bubba Sparxxx, un rapper de raça blanca dels primers a triomfar en el seu país de la mateixa manera que ho van fer Eminem i Everlast. Els seus àlbums han entrat a formar part de les llistes Billboard de country i de rap. Tot seguit del texà DJ Silver, que amb el temps ha incorporat el seu country a les seves cançons. I ja porta 4 àlbums. Aquí tens una mostra, Dixieland Delight.

Bruce és el títol d'aquesta cançó del duet Florida Georgia Line. I durant l'any 2013 va estar 24 setmanes al número 1 de les llistes country. La que hem escoltat és una versió feta després amb la col·laboració del rapper afroamericà Nelly. Un altre dels artistes del nou country que incorpora el rap a algunes de les seves composicions és Jason Alden. Aquesta és una de les més populars, Death Row Anthem.

Cowboy, cançó de l'any 1999, que està considerada com la primera cançó country rap. Està a càrrec d'un dels nostres favorits de la Ruta 66, Kid Rock. I ara un duet format per Brian King i Clay Sharp. Es fan dir artísticament The Lax. Porten gairebé 19 anys de carrera discogràfica amb 12 àlbums. El seu estil és el country rap, i en aquesta cançó que escoltarem a continuació col·laboren els Montgomery Gentry, i porta per títol Jack in My Cock.

Ara fa 10 anys d'aquesta versió del On the Road Again del mític Willie Nelson amb el rapper Lil Black. És un altre dels exemples de la fusió d'aquests dos estils. I ja a la recta final de la Ruta 66, una altra cançó que fusiona aquests dos gèneres de música americana. Country Rap Tones, a càrrec dels Town Down.

0: Delta 66 a internet. Visita la web del programa i escolta'l quan tu vulguis. Ruta66radio.cat.
1: Fins aquí l'especial Country Rap de la Ruta 66. Ens acomidem amb un número 1 a USA, Irlanda, Escòcia i el Regne Unit de l'any 2004. Pertany al rapper Nelly i canta amb la col·laboració de l'artista country Tim McGraw. Amb la cançó Over and Over marxem. Ha sigut un plaer. Fins d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Soc en Pitu Dos Santos. Siau!

0: Aquest estiu, les nits tenen nom propi.
1: Reset, el restaurant del Club de Torremirona, t'ha preparat una programació especial perquè gaudeixis de les nits d'estiu com mai.
0: Fins al 20 d'agost, cada dijous, vine a sopar i de 10 de la nit a 12, deixa't sorprendre amb la música en viu i els nostres deliciosos còctels.
1: I els divendres, la festa continua amb les sessions del nostre DJ perquè allarguis la nit amb la millor música i el millor ambient.
0: Reset, el restaurant del Club de Torremirona.
1: Aquest estiu, els dijous som de música en viu.
0: I els divendres, de DJ.
1: T'hi esperem!
2: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
3: Musiccat, el teu programa de referència del panorama musical en català. Tots els diumenges de 6 a 7 de la tarda i tots els dilluns de 8 a 9 del vespre. Musiccat amb Joan Antoni Blanco.
4: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
5: How did a month go by? How could the tears subside?

0: l'alcalde Javier De Gea. L'associació Astrodiversitat ha preparat diversos punts d'observació perquè persones amb discapacitat visual puguin viure el fenomen astronòmic de manera accessible, i la Biblioplatja de Riu Mar acollirà una d'aquestes propostes adaptades. L'objectiu és que la diversitat visual no sigui barrera per viure l'eclipsi i que el fenomen astronòmic es pugui experimentar també a través de l'oïda i d'altres sentits. El divulgador científic Carlos Uriarte explica que a través d'ultrasons, un dispositiu i uns auriculars transformaran en sons els canvis que es produeixen a mesura que la Lluna va ocultant el Sol.
1: Un aparell que tu te poses aquí uns auriculars i conforme la Lluna va tapant aquest Sol, els tons del so són diferents i fan com juguen com una mena com de melodia.
0: La iniciativa aposta per convertir un fenomen eminentment visual en una experiència sensorial i accessible. També en relació amb l'eclipsi, les empreses de cotxes de lloguer a Barcelona no donen abast per cobrir l'alta demanda de vehicles durant aquesta setmana. El fenomen ha catapultat una demanda ja habitualment alta pel mes d'agost, que ha disparat uns preus que poden arribar a enfilar-se des dels 100 euros diaris habituals fins als 800 o més de 1.300 euros per dos dies. Diversos establiments confirmen que han hagut d'augmentar la flota en una cinquantena de vehicles perquè no tenien més oferta. Pel que fa als clients, la majoria dels locals van cap al sud del país, mentre que els turistes, que han reservat amb molta antelació, aposten per Tarragona, València o Saragossa. I pels que no poden o no volen desplaçar-se, la Generalitat retransmetrà en directe l'eclipsi solar total del 12 d'agost des de l'Observatori de l'Ebre, situat al cor de la franja de totalitat. El directe es podrà seguir pel canal de YouTube del Departament de Recerca i Universitats i inclourà els parlaments institucionals, una jornada científica i divulgativa i l'observació de les diferents fases de l'eclipsi. La jornada científica reunirà experts destacats de l'astronomia i astrofísica i exploració espacial, com Didier Queloz, Ellen Baker i Pedro Duque. L'eclipsi començarà a les 7 de a les 7:36 de la tarda i la totalitat arribarà al sud de Catalunya cap a les 8:30, durant aproximadament un minut i mig. I el Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja en una quinzena de comarques al nord i al centre del país. L'avís estarà actiu fins a dimecres a les 2 hores de la matinada i estableix un llindar de més de 20 mil·límetres de pluja en només 30 minuts. El grau de perill màxim previst és de 3 sobre 6 i es demana especial precaució al Ripollès i la Garrotxa. Protecció Civil i els serveis d'emergència es mantenen la vigilància davant la possibilitat de precipitacions intenses durant les pròximes hores. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: Uau! Quina furgoneta!
2: L'he llogat a Iberfurgo.
1: Està com nova, ni sembla de lloguer.
3: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, Naua, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.
4: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
5: Ruta 66.
6: Oh yeah! Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
7: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
8: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
9: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
10: Els dimecres al vespre de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.

0: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
2: Que rico sería un beso en la mañana, buscando el solecito en la ventana. Si te veo me bailan hasta los pies.
1: La ràdio que ens uneix.
3: Ya conmigo me dijo tú que eres yo más y no te toco.
4: La teva companyia.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Todas las noches que voy a la disco a perrar.
0: La ràdio que ens uneix.
1: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
2: La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Ruta 66. Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
2: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
3: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.

0: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
1: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
2: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972...
4: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
5: Welcome to the Eclectic Connection. Welcome to the Secret Garden. Today we are gardening with our own music. Benvinguts, benvingudes a la connexió eclèctica. Avui ens trobem al Jardí Secret, en companyia de la música que estimem, lluny d'un món cruel, de males notícies i pressió mediàtica. Només volem bones vibracions per compartir moments incombustibles. I així comencem amb aquest jardí crepuscular. This Twilight Garden, The Cure.

This Twilight Garden, aquest jardí crepuscular, extret del recopilatori Join the Dots, unim els punts per connectar amb les cares B dels Cure, la discogràfica Fiction del 92. I ara seguidament passem als REM en directe des d'un EP anomenat, aquí el tenim, era un EP de fet Chronic Town, una crònica d'una ciutat que es va editar el 1982, al Jardí de Nit en directe amb els REM, Gardening at Night.

Galaxy 500 és un jardí melancòlic, Victory Garden, extret del segon àlbum dels Galaxy 500, On Fire, 1989. I ara passem als Divine Comedy, el seu àlbum, el seu debut, bueno, no era el debut, perdoneu, era el 1998. Eric the Gardener, vull dir el jardiner, que va inspirar aquest tema dels Divine Comedy inclòs al disc Fin de segle, una història de finals del segle XX, Divine Comedy.

Continuem amb la connexió Garden, Secret Garden, aquest jardí secret amb PJ Harvey, des de l'enigmàtic jardí extret del quart àlbum editat amb Island Records. I això que escoltes és Sun Kill Moon el 2015. Garden of Lavender, l'interminable jardí de lavanda composat pel Mark Kozelek, inclòs al disc Universal Themes, temes universals, Sun Kill Moon.

Steve Gunn, Millie's Garden, fusionant la guitarra, la tradició amb l'avantguarda. Temes com aquest jardí extret de l'àlbum Way Out Weather, el temps allà fora. Sortim amb la connexió eclèctica, estem fent feines, tasques de jardineria aquí, amb Steve Gunn. I ara seguidament amb els Cramps, en 1981, amb els seus bonics jardins, Beautiful Gardens. Extrets de l'àlbum Psychedelic Jungle, la jungla psicodèlica dels Cramps.

Silver Apples, Walking the Garden. Caminem al jardí dels Silver Apples, un àlbum gravat en 1970 i editat en 1998, una experiència electrònica per les nostres orelles. I ja passem a Hong Kong Garden. Aquest és el hit extret del disc Scream, com un crit, el debut discogràfic de Siouxsie and the Banshees, 1978.

When your garden is overgrown. Quan el teu jardí està descuidat. Paul Weller, 2012, l'àlbum en el que es troba aquest disc és aquest tema, vull dir, Sonic Kicks. Són patades sòniques que estan dedicades a un tema inspirat al Syd Barrett, el primer vocalista dels Pink Floyd. I ara passem a un jardí danès des de Dinamarca, Trent Muller. El 2019 ens arriba amb un tema, In the Garden, el misteriós jardí que extraiem del recent disc Observe, Trent Muller.

Això és el contestador automàtic de la connexió eclèctica. Si saps la resposta, deixa el teu missatge després del senyal.

Into the Garden, Parker Courts, amb 2014. És un sensacional tema, mig instrumental, que hem extret del Sunbathing Animal, tranquil com un animal prenent el sol. I ara passem als Calexico. El 2006 editaven Ruin Garden, aquest jardí de runes, forma part del cinquè àlbum dels Calexico, 2006.

0: sintonitza la connexió eclèctica a la cara oculta de la freqüència modulada.
1: All right. This is the end, my friend. Marxem amb aquest jardí a la primavera. Steve Gunn i Kurt Vile, el 2015, editaven l'àlbum Parallelogram. Un magnífic tema que dura més de 10 minuts, però pràcticament se'ns acaba el temps. Ens queden 3 minuts de connexió i aquí ens acomiadem amb aquest jardí. Des del jardí secret de la connexió eclèctica, us desitgem bona nit i bona sort. Be good.

família, molt bona fiesteros i fiesteres. Benvinguts una setmana més a Rhythm i Zanetza. La setmana passada va ser una passada. DJ Flecky. Van celebrar el nostre 24 aniversari.

Descarrega-te'l i torna a disfrutar d'una sessió espectacular de 24 aniversari. I que la seva família comença el programa d'avui. Rhythm.

versió de Juan Almiñana, Obando, amb aquesta producció anomenada Esperanza, amb aquest so Transdivisions. Som-hi, que avui tenim un fotiment de novetats d'aquest segell de Julio Posadas, que és el nostre col·laborador oficial, amb aquestes novetats mensuals. Anem per la següent.

Festa connectat amb les novetats més actuals, amb el CSI 73 Music, el CSI de Julio Posadas, que és el nostre col·laborador i que, com sempre, un cop al mes porta les seves últimes creacions.

Bona peça de Julio Posadas amb aquest So Techno Division. I seguim amb aquest estil, una altra creació, una altra novetat, DJ Ivan amb aquest Infernal Motion. So Techno Division de 12673 Mufik.

Així sonava DJ Ivan amb aquesta peça techno diviso anomenada Infernal Motions. I ara PG2 i Lander B amb aquest Simplicity.

Baixem el ritme i escoltem la peça de Jesús Hélices i Lander B amb aquest Bublé Dreams, amb aquest so Emotions Versions.

Versions. Passem a escoltar la última creació d'avui, la peça de Francis Alarte i KRB. S'anomena Preludio. Sona així de bé des del segell 73 Mozi.

Facebook. I també descarregar-te el podcast del programa a través de iVoox. Busca'ns com Rhythm i Zanetzer. Atenció, família, perquè arriba una peça que fa molt poquet que ha sortit del gran Chimo Bayo.

0: quiero ser maquinero.
1: DJ Flecky et punxa la màquina actual.
2: Som i família, anem a escoltar una bona peça maquinera. Arriba aquesta novetat de DJ Excalibur amb aquest clàssic Noise. Novetat!

festival. És el que es tracta, passar-s'ho molt i molt bé. Som-hi, Més Màquina. Amb la combinació de DJ Zizu i The Pastor. Màquina Records, volum 5.

També tenen l'enllaç a la nostra pàgina de Facebook. Busca'ns com Rhythm is the Dancer. Vinga, que pugem les revolucions. Arriba Ruben XXL. A Ivan XL. Jumper XL. Pete Smash Boys.

2025 per Ruboy i DJ Pico. Què et sembla si li fotem més canya? Pugem a 3 PM. Doncs vinga, una novetat. Jerosace. Amb aquest Eternal Flame Emotion. So, Franchko. Això vol dir... molt de ritme!

gaudint del nostre programa. I m'ho he de posar allà al punt i final, família! Pràcticament això s'acaba i ho fem amb aquesta de The Connect. Nemesis! You cannot escape.

0: This is the old school sound of the Netherlands.
1: Doncs família fiesteros, s'acaba la festa per avui. Tornem la setmana que ve aquí mateix, mateix dia, mateixa hora. La liarem grossa, t'ho prometo. Per ara, DJ Fleck, i una

0: per Josep Maria Jurado.
1: Hola, benvinguts a l'edició 605 de Hot Dance 80. Començarem avui Hot Dance 80 amb la història de la música dance que ens acompanyarà Cano. Al meridià del programa escoltarem Every Time You Go Away de Paul Young, que va ésser el número 1 a la Billboard el 1985. I després, doncs, anirem escoltant moltes coses al vostre programa. Així doncs, benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80. Cano fou un projecte musical dance format el 1979 pels productors italians Luciano Ninzati, Stefano Pulga i Matteo Bonsanto. Són coneguts per ser els precursors de l'Italo Dance, un tipus de música disco i funk amb l'ajuda de sintetitzadors. El so revolucionari de Cano va debutar a les ràdios i discoteques amb el seu treball anomenat I'm Ready, editat el 1980.

però el gran èxit de Cano va venir 3 anys més tard, al 1983, amb el seu segon treball, anomenat Another Life, que fou èxit a Suïssa i Alemanya.

americana, una formació que va treure molts singles al mercat discogràfic, però potser seria aquest el seu One Hit Wonder. I acabarem avui la història de la música dance amb una versió que va fer 26 anys després del seu primer single. El Are Ready, ara és We Are Ready.

Benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80. Avui encetem aquesta edició, la 605, a Mike Like Chopin.

0: I és que en el segle XXI encara segueix ballant la música dels anys 80. Però agafen versions actualitzades amb el fons de les cançons dels anys 80. I el jovent es pensa que estan ballant cançons noves i estan ballant amb cançons que potser tenen 40 anys. Ara ens arriba la música de Pino Danjo. Aquesta cançó és de finals dels anys 70. Va sortir editada en format casset.
1: Casa en discoteca con lo sguardo da serpente.

Si a finals dels 70 sonava això, als començaments dels 80 ens anàvem a la platja. Ara amb aquestes calors, res més que agafar la tovallola, el banyador, i anar a fer la cervesa

El proper protagonista a trepitjar l'escenari a Hot Dance 80 serà Dan Harrow. Va ser un projecte italo-dance de mitjans dels 80 amb Stefano Zandri, nascut el 4 de maig de 1962. O sigui que el calendari ja ha donat més de 60 voltes al món.

és que una cançó l'agafes, la canta una altra cançó i te la converteix en un altre tema. Aquests són els originals, els Aha. Una altra formació que també va enregistrar coses, però sempre se'ls recordarà per això que escoltem ara tot seguit.

0: Hot Dance 80 amb Josep Maria Jurado.
1: I això ja és més cap aquí. No deixa de ser dels 80, però és dels finals. És la música de Peter Jacks Band. I això és Drives My Crazy.

La música de Peter Jacks Band, la música disco que ens arribava des dels Estats Units. Un dia tindrem l'oportunitat de gaudir de la seva discografia i biografia a la història de la música dance. Estem a segons d'escoltar el que va ser el número 1 el 1985 a la Billboard.

cançó que va ser el número 1 el 27 de juliol de 1985 a la Billboard nord-americana. Every You Go Away, cada vegada que te'n vas. Una cantant, una cançó composada pel cantant americà Daryl Hall, que originalment fou gravada pel duet Daryl Hall and John Oates, que fou enregistrat amb l'àlbum d'estudi Voices de 1980, però no fou publicada com a senzill. La cançó fou un èxit internacional quan fou versionada pel Paul Young al 1985 com a primer senzill de Secret of Association, segon àlbum d'estudi del

hem començat el programa amb la història de la música dance amb Kano. Hem escoltat Italo, un mashup del Ben Livran. El número a la Billboard del 1985 l'hem escoltat al meridià del programa. I ara, per acabar el programa avui, al quart d'hora i quelcom que queda per acabar aquesta edició 605 de Hot Dance 80, ho acabarem amb America Dance Hits 80s. I no podíem començar amb una altra dona que, com ella sola, només ha tingut un One Hit Wonder. Però les col·laboracions amb intèrprets han estat immenses. Estem parlant de Jocelyn Brown i Love Gonna Get You.

D'aquesta cançó van treure els de Snap el seu I Got the Power, que el varen samplejar i va ser tot un èxit. La música amb la veu de Jocelyn Brown segur, segur que és un one hit wonder i un two hit wonder, segur, segur que és un èxit. Anem ara a escoltar la música de Deodato i SOS Fire in the Sky.

Estem al 1984 a Bell's Fire in the Sky, aquest tema de Deodato, i anem a escoltar ara a Gwen McCrae amb Keep the Fire Burning. Des de l'American Dance Hits 80s i des del teu programa preferit de música dance de dècades anteriors, Hot Dance 80. Recorda el WhatsApp 626-440-111. Repeteixo, 626-440-111.

Hot Dance 80, el teu programa dance de dècades anteriors. Et punxem els números 1, els números 2, els números 3, el que faci falta perquè sigueu informats del que funcionava als anys 80 i 90. Hot Dance 80 és una producció d'HDMR des de la producció Susi Bautista i Navarro, des de la coordinació tècnica i musical del Barroja Show, i aquí dirigint, editant i presentant Josep Maria Jurado. Acabem l'edició d'avui amb George Benson.

Fins aquí aquesta edició de Hot Dance 80, que hem escoltat música dance dels 70, 80 i 90.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i...

0: Els matins dels caps de setmana picat són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
1: El sona nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota de veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant. Perfecte.
0: FM, app i 3CAT.

0: diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts.
1: I que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem. No farem vacances per vosaltres. Per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu.
1: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia, de 8 a 10 del matí, a ICAT.